Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Primera fila, sense cues. Això és Indie Fels. Ah, Radio Castelldefels. Wait till you're announced.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
5: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
6: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Ah, ah, ah.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat, el temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, i fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, s'endinsen alguns llocs del Prepirineu i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses i aquesta nit matinada, demà, en qualsevol moment del dia podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions de més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80 o 90 puntualment. Per tant, una situació d'aquestes que s'ha d'anar seguint moment a moment i, més a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteoròlegs sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona del litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem i ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això el dia en què les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona, amb diferents concentracions que arrencaran ja a 7:45 del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Per ara, tots posen les seves condicions. Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
5: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts. La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
0: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es produeix una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que coincideix, per cert, a una ràdio, a un mitjà audiovisual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
7: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
0: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
7: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
0: I a temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut per cert rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

Hi ha gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com, per exemple, Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres agoristes.

0: senyal.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
3: Les primeres seccions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
2: Més detalls, Montse Mir.
5: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
5: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
7: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
2: Madrid, Alba Gil.
8: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
9: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
8: La Puerta del Sol acabava el dia plena de goma a goma, amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
3: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
10: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
3: Sánchez ha demanat un esforç als socis d'investidura i Yolanda Díaz de Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
11: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
3: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
12: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
3: Oriol Junqueras d'Esquerra ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables. I el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
2: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
7: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
13: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
7: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena, per cert, al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries a aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
3: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
2: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Això segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
7: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
4: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa.
3: Sobre la taula, la tractorada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
15: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
14: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
7: Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra a Ucraïna.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc. Hi ha un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I al Regne Unit, atenció, perquè han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
3: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
2: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
7: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
18: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entrada que van violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
7: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
2: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
3: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
2: Joan Garcia.
19: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamuth i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
20: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
19: El tren ha perdut més de mig milió d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren, supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
7: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
2: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
21: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions, ho celebren.
22: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
23: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
21: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
2: Són les 6:19, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Molt bon dia.
2: La primera. Yeah!

0: Josep Montero, toques gràcies a aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piró Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'Oques, del Petit de Caleril, de Rosalia, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
1: La segona. Una.

0: Amazon Music emetrà, perdoneu, en directe el concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat hi hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera.

0: acabem amb Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Sou i que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:15, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 11:15 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món que va morir amb 117 anys.
4: I a 11:00 parlarem de l'estrena de la Travessa VIP de 3CAT amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Sí, 22 pel que fa al temps. Com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral, de Barcelona, nord de Tarragona, preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa, sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui, en general, les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però amb molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants, que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment, en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Prepirineu, podríem tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, les cues són al nus de la Trinitat i a la litoral, a l'altura de Poblenou. D'altra banda, un carril tallat a la 2, a Castellolí, en sentit Lleida, provoca mig quilòmetre de circulació intensa. Pel que fa al transport públic, de moment, sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va 20 minuts tard. Per cert, que avui la pàgina web de DIF ja funciona correctament després que divendres no estigués activa per un ciberatac.
1: Són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet, bon dia.
6: Priviet.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
6: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre, es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap os pel camí.
1: I d'ossos no n'han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
7: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quarter general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi, amb un missatge públic que diu «El pintor austríac ha guanyat el derbi». I tot seguit, l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
8: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianapolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neue Ordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona, pel pintor austríac Gustav Klimt, i ell per la banda britànica New Order.
1: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castilla sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, 4 dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
10: Juan Carlos Peinado, penjat la toga amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Han estat 2 anys i mig de polèmica que arrencava amb manos limpias, feia parada a la Moncloa.
11: No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
12: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
10: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol...
13: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia.
10: ...però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
2: El matí de Catalunya Ràdio. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6 i 28. Tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
15: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els 3 grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
16: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
15: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador es farà el 26 d'octubre.
1: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
15: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
1: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
15: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'UCAM de Múrcia, i la penya perd 110-104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
1: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7:49 minuts.
17: I es pondrà a les 7:42 minuts del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Sant Pere Pescador 19 graus, Amposta 20 i a Badalona 22.
1: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, del Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
3: Retencions a aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a la 2 a Castellolí perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'Irrail a 4 de Manresa a Lleida, que va amb una demora de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dilluns 28 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, sindicat de llogateres.
17: Fa una crida a col·lapsar a Barcelona avui per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge a partir de les 8 del matí. Hi ha diverses accions convocades i a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, Madrid. Segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
1: Precisament aquest és el segon nom del dia. Pedro Sánchez.
18: Assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
1: El tercer, dependència.
17: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
1: El quart, taula agrària.
18: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
1: I el cinquè, Taylor Swift.
17: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
19: Bon dia.
1: Què ens deixa Brussel·les?
19: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
1: I hem quedat a dormir, Estats Units.
19: Donald Trump ha sopat aquesta nit amb el conseller delegat d'Antròpic, Dario Amodei. És una de les veus del sector que més ha defensat aplicar controls al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons la Fox, el president nord-americà continua sense estar preocupat pel fet que aquesta tecnologia es pugui descontrolar i considera que Estats Units va entre un any i un any i mig per davant de la Xina.
1: I amb què dinaran avui, precisament, a la Xina?
19: El govern ha confirmat la pròrroga a la treva comercial amb els Estats Units. Acabava el 10 de novembre, s'ha allargat dos mesos més, fins al 10 de gener. Ho ha confirmat el ministre de Comerç després de la visita de Xi Jinping a Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
20: Bon dia.
1: Centrada, sobretot, en habitatge.
20: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
1: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa, Lara García.
21: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests, s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial, doncs, de Figueres. Vallès. El nou pla especial d'usos comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
1: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou pilota d'or, Robert Prat.
15: De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la pilota d'or. Kane, Lamine, Mbappé, grans favorits, Alexia Putellas també. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. I l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Ara són les 6:36. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 36 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat als Estats Units estan demostrant la distància sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tirri als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions. L'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
23: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
24: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
25: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
23: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
28: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
28: I a partir de les 3,
23: l'espai de reflexió a la tertúlia.
29: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I
30: no
29: va vindre a dir sí.
30: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
29: El més perillós és que escapi el nostre control.
31: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
27: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: 6:45 del matí.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
28: Catalunya es desperta pendent de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
18: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en 4 punts de la capital catalana, la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, portaveu del sindicat.
32: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
18: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
28: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
18: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
33: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
18: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
0: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
18: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
2: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
18: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
28: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
18: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catana, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
3: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas. El dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
28: Avui al Matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons s'ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
18: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora General d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
5: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tinc tramitat d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
18: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
28: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però al Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
18: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons en el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: És l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip. I durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també les últimes hores.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Gràcies, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piró musical. Es van llançar al cel una tona i mitja de polvo amb figures pirotècniques noves i canvis de colors sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, el Petit de Calaril, Rita Vallès, Maria Arnal i, sobretot, Oques Grasses, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional, d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí. El que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Eloi Cordomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després, de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar alguna pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada augmenta la inestabilitat, amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix, amb els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona, i atenció en alguns llocs del nord del Pla, a Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podríem tenir algunes precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
9: Retencions de totes dues rondes. rotondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge de la Joana, de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
12: Amb diades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra, només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
11: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la festa major.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels 106 dòlars. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancar en verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 10 anys.
15: Els llums s'han apagat.
16: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
14: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
16: I ho farem amb un programa especial.
14: El dimarts 29 de setembre.
16: Amb els col·laboradors d'avui.
14: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
16: 10 anys d'esports.
14: 10 anys de ràdio.
16: 10 anys de Tot Costa.
10: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.

0: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Comencem a Barcelona. A banda de les protestes i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia de línia 8 de Ferrocarrils, Marc.
2: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
0: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
3: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
4: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
0: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
1: Sí, ho farà la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa i pel lloc de la convocatòria han triat Alcarràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Borén, a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Doncs així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
5: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia. Derrota de la penya a la pista del Breogán.
0: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
6: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley, en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
9: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
12: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, a Míker Jiménez, va a insinuar al programa, després de que l'Intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a la Sexta no necessitava

0: necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
1: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie El caso de Laura Stern.
2: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El caso de Laura Stern és a Filmin.
1: I què deien els altres divendres, Jovany?
3: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
4: Mari Carmen no está sola.
3: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
5: Es que no puede haber desahucios, ¿no? Desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
3: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment el que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
6: 23 de febrer.
3: És una opció que no t'he donat.
1: A veure, repetim-la.
3: Sí. 24 a quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: bon dia.
1: Bon dia, aquesta segur que l'has ballat, no?
0: Ah, sí, algun bastant, cop. Bastant, bastant. La bola negra es diu, no? Ai, no, la camisa negra.
1: Efectivament, això, avui ens despertem negra. Amb la camisa negra de Juanes, i és que tal dia com avui, un 28 de setembre, però de l'any 2004, el cantautor colombià va publicar el disc Mi Sangre, on precisament hi havia aquesta cançó que barreja reggae, pop, rock i música folklòrica colombiana. La camisa negra va ser un èxit mundial i va liderar les llistes a Europa i Amèrica. Explica el dol amorós i la ironia i els dobles sentits, i tot i el seu ritme, que ens convida a la festa, amaga una història de desamor.

0: 더.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen atenció avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. El primer acte del president espanyol és al migdia, però ja hi ha quatre protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
1: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat.
2: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes, per tant, a Barcelona, que veurem com acabaran, perquè algunes veus apunten que podria haver-hi també una acampada a Barcelona en les properes hores. Però, mentrestant, continua l'acampada a Madrid. Anem cap allà, Puerta del Sol. Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: És el segon dia d'acampada i ara mateix com està l'ambient?
3: Doncs mira, molta gent encara dormint i ara mateix unes 350 tendes aquí plantades. Com deies, és la segona nit que dormen aquí. Alguns fins i tot al ras, amb màrfegues, amb mantes, amb cartrons, perquè no tothom entra a dins de les tendes. Moltes pancartes també han instal·lat uns toldos. A partir d'avui, uns tendalls s'espera que avui, a partir d'avui, comenci a ploure aquí a la ciutat. I no marxen, eh? El que ens diuen és que almenys fins demà la pressió volen que sigui total. Demà que s'ha d'aprovar aquest decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Algunes persones comencen a desfilar davant de nosaltres, porten sacs, porten també algunes mantes, alguns han fet guàrdia tota la nit desperts aquí en aquesta acampada. La veritat que de moment molta tranquil·litat. La Puerta del Sol, que 15 anys després del 15M es torna a convertir en símbol de la lluita contra la precarietat a l'habitatge.
0: I les protestes busquen també pressionar el govern espanyol, perquè demà és quan el Consell de Ministres hauria d'aprovar aquest decret ambiciós.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
0: El problema és que Pedro Sánchez negocia in extremis per posar d'acord tots els partits del bloc de la investidura. I aquí és on hi ha interessos molt diversos. Pol Foradada.
5: D'entrada, el soci de coalició Sumar, que amenaça fins i tot de trencar si el text es queda curt. De fet, aquest cap de setmana hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern del qual ella n'és vicepresidenta.
6: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
5: A l'altra banda hi ha Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari. Jordi Turull.
7: De parar los pies a los fondos buitres, que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido, y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
5: O Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments als vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
8: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
0: Sobre aquesta mobilització ciutadana i la possibilitat també que Barcelona acabi amb una acampada com Madrid, avui en parlarem àmpliament a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 i també amb el nou director general dels Mossos, Ferran López. Serà la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero.
5: La nova comissària en cap, Sílvia Catà, d'entrada posa l'accent en defensar el dret a la protesta. Són paraules d'aquesta nit al Vèrtex de TV3.
9: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas. El dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: I encara és molt aviat per saber si tot plegat pot acabar amb un nou 15M, però la crisi desencadenada per aquest desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
10: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid. Outside the building, Mari Carmen was evicted.
5: I aquests dies a la Puerta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la Fira Immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després han acabat acampats. Confien que aquesta onada arribi també a altres capitals europees.
0: El que sentia era una crònica, en aquest cas, de la BBC. I aquest matí farem seguiment de les mobilitzacions, especial Matí de Catalunya Ràdio per seguir-ho, i també ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui és dilluns 28 de setembre. Comencem el dia amb 23 graus a Riba-roja d'Ebre, 21 graus a Canet de Mar, 16 graus a Sort i 15 graus a Sant Hilari Sacalm. Tenim un ambient força aixafogós arreu de Catalunya, amb molta humitat, i amb possibilitat que avui es formin alguns ruixats, alguns xàfecs o tempestes també, en punts del litoral i prelitoral. Això passaria entre mig matí i primeres hores de la tarda. Després, de cara a la tarda, també se'n podrien formar alguns en alguns sectors del Prepirineu o altres ruixats més irregulars en altres llocs de Catalunya. Compte aquesta pròxima nit, matinada i demà, perquè les tempestes poden ser més fortes en qualsevol punt de Catalunya. Els models d'avui ens indiquen que les més fortes caurien entre el litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, Girona i també el Prepirineu, al voltant del Montsec.
1: Això pel que fa al trànsit. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cues per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha retencions a l'AP7 a Mollet i a Bellaterra en sentit sud i a l'A2 al túnel del Bruc en sentit Lleida per un accident.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Agilitzades.
14: Les valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar prevista el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Mar Riera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
16: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova teràpia nascuda atenció a Mataró.
17: Ho explica El País. Una farmacèutica de Mataró, Minorix, ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret, és l'adrenoneucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys.
18: D'altra banda, El Periòdico explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nounat aquesta malaltia a través del cribratge neonatal de Catalunya.
0: Carregats d'explosius.
14: És com anaven al Regne Unit les 5 persones que han detingut a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga si preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit.
17: La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. Donald Trump diu que els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps.
0: Lluny de ser autosuficients.
18: En defensa, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. És el Tribunal de Comptes Europeus qui dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs arran de la guerra a Ucraïna.
14: Els ministres de defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
20: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
19: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlem també d'aquesta alerta que hi ha en els serveis d'intel·ligència europeus per possibles atacs. Diu que la guerra híbrida està escalant. Festius recuperats.
17: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
13: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
21: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
22: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
13: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents de la crisi agrària.
18: El govern i sindicats aborden avui la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
17: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona.
0: Guanya terreny.
18: L'avió, els trens, en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid, creixen els vols entre el Prat i Barajas i recolen els usuaris de l'alta velocitat.
0: I en surt.
17: En un vol de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, va haver de fer un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Porto després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes estan ingressats per inhalació de fum, tot i que estan estables.
18: L'aparell transportava gairebé 300 passatgers. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les operacions.
0: Ja tindran residència.
17: A Bellver de Cerdanya, que estrenarà l'esperada ampliació de la residència de gent gran a partir de principis de l'any que ve.
0: I en plana cultural, només artistes catalans i internacionals.
18: Josep Montero d'Oques Grasses, que ha fet per al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons d'Oques, El Petit de Cal Laril, Rosalia, Joan Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
0: Rècord de vendes.
17: A la setmana del llibre en català, que ha tancat aquest cap de setmana amb 130.000 visitants.
0: Berta Torrades.
23: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
24: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
23: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, voten.
25: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Mbappé, Kane, Lamine i Alexia Putella són els grans favorits al premi. L'ex blaugrana Joao Félix creu que Lamine mereix el reconeixement. Són declaracions al diari AS.
26: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
25: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet. El València debuta en victòria del Girona davant el Camp de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Anem al quiosc.
27: Bon dia des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix aquí tenim uns 21 graus de temperatura i podem saludar el Calet.
28: Molt bon dia, Catalunya, i bon dia a tothom.
27: Com ha anat el cap de setmana, Calet?
28: Treballant, però bé. Han baixat molt les temperatures, podem respirar tranquils i podem gaudir del bon temps.
27: Gràcies, Calet. Doncs el tenim content. A les portades dels diaris avui trobem les protestes per l'habitatge. El País titula que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol a Madrid. Ho acompanya d'una gran foto on veiem milers de persones manifestant-se. El vessant més polític, però, el trobem a la resta de diaris. L'Ara parla de negociació contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein. I avui també es cola les portades de tota la premsa catalana, el piro musical de la Mercè, amb imatges espectaculars i altres temes d'avui. El diari Ara destaca que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella. I el periòdico avisa que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
3: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Sant Vicenç de Castellet, 19 a Montornès del Vallès i 20 a Sant Just d'Esvern. Trànsit, Mireia Sala.
4: Retencions per entrar a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, a la B23 a Sant Feliu, la C-17 a Parets i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
18: Atenció a la dada. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu en domicilis a Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït.
5: Concretament, a més de la meitat.
18: Maria Guixà.
5: Aquest estiu n'hi ha hagut un 53,5% menys que l'any 2022. S'han denunciat 86 robatoris i s'han detingut 34 persones. Joel Pérez, caporal de patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica que els lladres acostumen a ser grups d'Europa de l'Est amb antecedents que es desplacen a Barcelona en època de vacances.
6: Les persones que s'hi dediquen a això, doncs, tenen una elevada reincidència i saben perfectament com treballar aquest delictiu. No?
5: Els 34 detinguts acumulen 184 antecedents policials amb una mitjana de més de 5 cadascun. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Més notícies. I més successos. Ara al Vallès Oriental, dues persones han acabat a l'hospital després d'una baralla a la Festa Major de Vallromanes.
17: Durant la nit jove de la Festa Major d'aquest municipi, l'incident va passar de matinada. Els serveis d'emergències van atendre els ferits al mateix lloc.
7: Ara els Mossos investiguen els fets per aclarir les circumstàncies de la baralla. Ho llegim al 9-9.
18: A Osona, Unió de Pagesos reclama més preu per la llet davant l'augment dels costos.
17: Demanen que els nous contractes de compra de llet, que es renovaran a partir de l'1 d'octubre, incorporin l'augment dels costos que assumeixen els ramaders.
7: El sindicat alerta que la palla s'ha encarit un 70%. El pinso un 96% i l'alfals un 23%, a més de l'augment de l'energia i els combustibles. Considera insuficient l'increment d'entre 1,5 i 3 cèntims per litre que ofereix la indústria.
18: I a Barcelona, la Palangana de Sants torna a tenir aigua.
17: La font ornamental de la placeta de Ramon Torres Casanova, coneguda com la Palangana, torna a funcionar després de 3 anys aturada.
7: L'Ajuntament ha reparat la instal·lació i ha retirat les tanques que l'envoltaven.
18: I cultura? Més enllà del piró musical de la Mercè, del qual ja us hem explicat els detalls, us diem que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer el Lliure i Com vaig aprendre a conduir de la Beckett són els muntatges més nominats. I també avui a Esparreguera. Comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca, que es podrà gaudir fins al 4 d'octubre, fins diumenge d'aquesta setmana. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga.
1: Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 12.435-12435 de la sèrie 7007.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
14: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
15: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
16: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
19: De parar los pies a los fondos buitres que no podran passar episodis com els que hemos vivido.
20: La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
21: I la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
29: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
30: Ho entenem? Tenen raó. Tant estarem al seu costat.
31: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué? Que soy homosexual.
0: Aquests són els sons del dia i ara la mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Contrarrellotge.
18: Locució adverbial, amb el sentit d'actuar molta pressa o urgència per acabar alguna cosa abans d'un termini fixat. Pedro Sánchez assegura que treballa contrarrellotge perquè demà el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen ha canviat la narrativa d'aquest tram final de legislatura. Dels migrants que malviuen com poden a Ceuta, des de l'entrada massiva del juliol, als acampats a la Puerta del Sol per la insostenible crisi de l'habitatge.
0: Pont aeri.
18: Línia aèria, generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Avui us expliquem que l'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid arran de la pèrdua de confiança de molts clients justament per les interrupcions de servei dels darrers temps. Quan semblava que el pont aeri ja era història, de fet, com la mítica discoteca homònima, podríem dir que ha tornat a tota màquina.
0: Autosuficient.
18: Que té prou mitjans o capacitat per mantenir-se sense dependre de factors externs. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units, no es podia saber, i que falta coordinació entre els governs europeus per sorpresa de ningú.
0: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ara García. 7.300.
32: Són els vols que hi va haver entre l'aeroport del Prat i Barajas entre el gener i el juliol. És un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
0: 52.
32: Bellver de Cerdanya estrenarà l'ampliació de la residència de gent gran a principis de l'any que ve. Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat i només falta el mobiliari perquè passi de 30 places actuals a tenir-ne 52. L'any vinent està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell.
0: 130.000.
32: Són els visitants que aquest cap de setmana han passat per la Setmana del Llibre en català. L'esdeveniment ha assolit el rècord de visitants i també de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una noia que està rentant plats. Per l'espai sembla un bar o un restaurant, perquè al fons hi ha com una taula. La noia té l'aixeta oberta i està esbandint una petita safata.
33: Efectivament, és un restaurant en concret del centre de Manacor i la particularitat és que disposa d'un sistema d'osmosi. És la imatge que ha triat Lara per explicar que beure de l'aixeta és un privilegi per a 145.000 illencs. Explica que nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves de les Balears. Diu que Manacor, per exemple, és la ciutat més poblada d'Espanya on quan s'obre l'aixeta no hi raja aigua potable.
0: A la segona imatge hi veig focs artificials damunt la platja i molta, també moltíssima gent mirant-ho.
33: És una imatge que parla per si sola i que veiem avui als diaris i a les xarxes, ho vam poder veure ahir també per TV3. És el piromusical que ha tancat les festes de la Mercè de Barcelona i que aquest any, per les obres a Plaça Espanya, s'ha fet a la platja, a la Nova Icària.
0: I a la tercera imatge hi veig un obrer lligat amb un arnès damunt d'una escala i foradant també amb un trepant al sostre d'un edifici nou. Veig que a l'edifici hi ha pilars i plantes, però que encara no té parets.
33: Una fotografia que veiem al periòdico i que en concret és d'un immoble que serà d'habitatges Esplugues de Llobregat. El titular que l'acompanya és que Espanya té gairebé un milió d'obrers menys que en el boom del 2008. En un moment de la crisi de l'habitatge, el sector alerta que més del 55% dels obrers tenen més de 45 anys i defensen que cal industrialitzar el sector.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: 7:24 i avui a La cara B del temps analitzem la situació meteorològica que provocarà tensió, pluges fortes les properes 24 hores. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tornem a tenir al davant una situació molt complexa, potser de les tres que hem viscut aquest setembre la més difícil de pronosticar. M'explico, normalment quan analitzem una situació de pluja forta, de seguida veiem una perturbació atmosfèrica que motiva aquestes tempestes. No sé, un front, una borrasca, una dana, alguna cosa que mirant els mapes de tota la vida ja intuïm què passarà. Avui no tenim res de tot això. Avui hem de mirar amb lupa tots els indicadors meteorològics per entendre per què alguns models ens marquen acumulacions de 50 o 100 litres per metre quadrat de cara a aquesta nit i demà. Bàsicament el que tenim és aire calent en superfície, també un vent de mar cap a terra molt persistent, que amb el relleu de Catalunya afavorirà l'aparició de tempestes, un mar calent a 26-27 graus encara a aquesta època, i sobretot també preveiem una atmosfera molt humida a tots els nivells. Fixeu-vos que tornem a tenir els elements típics d'un clima tropical i, per tant, les pluges que cauran també poden arribar a tenir una intensitat tropical. D'aquí menys de 10 minuts intentaré detallar on poden caure aquestes pluges més fortes.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Divendres, l'Enigmàrius feia l'arbre fruiter doblement productiu. I la resposta era Nesplé. El Nesplé és un arbre fruiter. Ple. Amb R final pot voler dir ple, però també molt. I quan el Nesplé n'és ple de nesples, doncs també resulta molt productiu, doblement productiu. Avui dilluns, un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar? Perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La iniciativa, segons la notícia, és construir una muralla d'arbres que vagi de punta a punta del continent africà. En total, 8.000 quilòmetres d'arbres, amb l'objectiu d'aixecar una gran muralla verda que aturi l'expansió del desert del Sàhara. Diu la notícia que la iniciativa pretén també lluitar contra el canvi climàtic i recuperar terres per potenciar l'agricultura de la zona. També assegura la notícia que la muralla d'arbres seria visible des de l'espai i que pretén convertir una acció mediambiental en una acció comunitària que implica 20 països africans diferents. La intenció d'aquesta iniciativa és tenir la muralla de gegant d'arbres acabada el 2030.
0: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara és una notícia real. La iniciativa es va impulsar el 2007, però actualment ha quedat completament descartada i es considera un fracàs. Des d'aleshores només s'ha aconseguit fer el 4% d'aquesta muralla i pel camí han mort milions d'arbres plantats per culpa de la disminució de les pluges i l'augment de les temperatures.
0: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
17: Ahir diumenge, a la Fira de Calella, vaig tenir l'honor de posar en valor un plat sambolenc de cuina de bord.
1: pop amb patat i col amb allioli. Actualment el pop és un producte preuat. Ens interessa el pop roquer, el que té a les potes dues fileres de ventoses. El més econòmic, el pop blanc, només en té una de filera de ventoses a les potes. Si el volem cuinar a casa, ben net, posem-lo uns 4 dies al congelador. Quan jo era petita no en teníem de congelador. S'apalissava amb la pala de rentar per estovar-lo. Però ara mateix podem comprar unes potes de pop ja bullides. Què n'opinarien els pescadors que cuinaven a bord?

0: Són 8:15. I avui és dilluns 28 de setembre i atenció perquè des d'aquesta hora fins demà tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i al prelitoral. De moment ens despertem amb 15 graus a Perafita, 20 al Pantà de Siurana i 19 en aquest cas a Cabrils. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el nou director general dels Mossos, Ferran López. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia!
1: Bon dia!
2: Que aquest matí hi ha 4 protestes convocades a Barcelona per reclamar un habitatge digne aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. Són al carrer Tarragona, a la Meridiana, a la plaça de Sants i al carrer Sant Agustí de Gràcia.
1: Això mentre continua l'acampada a Madrid, milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin un decret sobre habitatge ambiciós.
2: Us avança Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
1: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen avui per parlar de protocols a seguir en cas d'atac híbrid de Rússia.
2: Això mentre la Unió Europea admet que encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir del 2030.
3: En esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, es descarta cap lesió greu i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet al València. Debut en victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia, derrota de la penya a la pista del Breogán.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, una situació molt complexa, l'Eloi ens deies que potser de les 3 que hem viscut al mes de setembre, la que més...
4: La més difícil de pronosticar, sobretot. De fet, el que preveiem és que aquest matí puguem tenir algun primer xàfec o alguna tempesta al litoral i prelitoral. A la tarda també se'n poden formar al voltant del Prepirineu. I la part més forta ens arriba la pròxima nit i demà, perquè poden aparèixer aiguats forts en més llocs de Catalunya. Amb els mapes d'aquest matí els preveiem al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, en alguns llocs de l'interior de Girona i també al voltant del Montsec, nord del Pla Lleida, Prepirineu de Lleida. En aquests sectors en podem tenir les pluges més fortes a partir de la pròxima nit i demà.
0: Però, per tant, no podem preveure ben bé què és el que caurà.
4: És difícil. De fet, hi ha models que ens estan marcant pluges de més de 50 litres, alguns que poden fregar els 100 litres per metre quadrat, i puntualment algun primer model que està sortint aquest matí ens marca acumulacions de 150, gairebé 200. Llavors hem d'acabar de valorar amb tots els que vagin actualitzant-se les pròximes hores si li podem donar credibilitat a aquestes sortides.
0: Amb el que estàs dient, Eloi, hauríem de també donar un missatge de prudència a la ciutadania, més enllà dels avisos, que veig que avui no està previst, per part de l'administració sí que cal tenir sentit comú. És a dir, si veiem que plou molt, doncs ens esperem quiets on estiguem i vigilem també per la nostra pròpia seguretat.
4: Exacte, és a dir, de moment, el que preveiem durant el dia d'avui és aquests ruixats molt irregulars. I llavors, a partir de la nit, és quan sí que preveiem aquestes pluges que poden ser més fortes i demà en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, les més intenses les preveiem de cara demà a la tarda. Per tant, és possible que en pròximes hores també hi veiem com s'eleven alguns avisos aquí a Catalunya.
0: Doncs estarem pendents. Eloi, gràcies. Bon dia.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb la circulació tallada a la R8 i retards també a l'R2 Nord per una incidència a la infraestructura. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R8 la circulació, com deies, està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i Renfe informa que hi ha un servei d'autobusos que s'aturen a totes les parades. I a l'R2 Nord els trens circulen per via única entre Mollet, Sant Fos i Granollers. De moment hi ha demores d'uns 20 minuts, tot plegat a causa d'una incidència a la infraestructura que a més pot fer que els trens estiguin aturats més estona de l'habitual. A l'R11 també hi ha retards d'entre 10 i 20 minuts.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat provoca cua ara mateix a l'AP7 a Bellaterra.
6: Sí, perquè talla un carril en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha cua a Mollet en direcció Barcelona i retencions també a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord, el primer tram de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat, i aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Sant Feliu i la 2 al túnel del Bruc en direcció Igualada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: En la crisi social i política de l'habitatge, Ricard El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant en aquesta acció de pressió social. En el vessant més polític, però, trobem la resta de diaris. Per exemple, l'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem i El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis. També, per cert, en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del Piro Musical de la Mercè.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Ara són les 7:35. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió amb reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen i assenyala que el problema és conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui totes les parts. El director adjunt del periòdic, el Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez, que fins dijous estava contra les cordes per Ceuta. Iván Redondo, el consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que diu poden guanyar les eleccions generals. Al País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a la Puerta del Sol és el mateix 15M. Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat insuportable. I al Mundo, Federico Jiménez Lozano, que minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra, que anomena Alibaba, ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso, Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltors.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
9: Quan una persona arriba a Catalunya, a quin país arriba? No és una pregunta trivial. Se la fa Josep Maria Vilajosana en un article a VilaWeb. Diu que no es tracta ni d'assimilar els que arriben ni que diferents comunitats visquin simplement les unes al costat de les altres, sinó de construir junts una societat a la qual tots puguem sentir que pertanyem. La pregunta clau, diu, és que si disposarem de les eines perquè aquesta transformació es produeixi des de Catalunya i no simplement sobre Catalunya. Els que hi arriben trobaran un país que ja existeix, però contribuiran a decidir el país que existirà demà.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
11: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
13: Visca!
14: Guanyat!
12: Que bé, sí, que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Dos quarts i mig d'avui, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què viu el seu millor moment?
2: Doncs el tequila a Espanya ara mateix és el primer mercat europeu i el segon mundial després dels Estats Units. Ho llegim al País. Només l'any passat van arribar més de 7 milions de litres de tequila. El creixement de les grans marques s'hi suma ara una nova generació de tequiles artesanals i d'autor.
0: I què torna a tenir aigua?
1: La coneguda com a Palangana de Sants, la Font Ornamental, a tocar de Plaça de Sants de Barcelona, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV. Aquest element feia 3 anys que estava apagat, es va haver de buidar per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns llums LED que formen la instal·lació van desaparèixer.
0: Una comarca que va a l'alça.
2: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a uns màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 a la comarca, en bona part pels recursos que hi ha posat Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020 per municipis. El que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: Si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
1: Ara hauran d'etiquetar diferent, hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per a aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan. Això tanca la porta que una llauna porti productes sense que el consumidor sàpiga d'on ve. I altres requisits tècnics, perquè si diu filet sigui realment un filet, o si diu escabeig sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions. Ho recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
2: Perquè Castanya de Viladrau ha obert botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva. És el districte d'Horta-Guinardó, llegim el 9-9, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: I quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya?
1: Doncs la galta de porc de l'Andreuenc de Barcelona. Per segon any consecutiu s'ha proclamat campió de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquest any ho ha fet amb un mar i muntanya de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha guanyat el Premi del Públic i han participat 12 plats, tots amb el porc com a denominador comú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
13: La premsa francesa detalla el viatge de Lleó XIV al país. Le Monde destaca la visita del pontífex a Lourdes. Destaca que ell es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals i, segons una d'elles, va reconèixer el caràcter sistèmic d'aquestes violències. Segons el diari, les paraules del papa han estat considerades encoratjadores, però moltes entitats demanen ara fets. The Guardian posa en portada l'atenció a Irlanda del Nord per l'autorització d'una marxa protestant en un barri catòlic. Es tracta d'una desfilada de l'ordre d'Orange que no es feia des de fa gairebé 30 anys.
14: I en plan econòmic, avui l'Economista entrevista Ricardo Alonso, el propietari de la immobiliària Urbagestión, propietària del pis de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada a Madrid. Assegura que la dona mai va voler negociar i diu que volen enfonsar la seva empresa. Es defineix a si mateix, atenció, com una víctima política. Sobre el decret d'habitatge que es podria aprovar demà al Congrés, Expansión avisa textualment que sempre és un error legislar en calent perquè la vehemència és enemiga de l'eficàcia i carrega contra sumar. Els preocupa més la plusvàlia d'un fons o un constructor que el drama dels més vulnerables, sentencia el diari. I l'ON Economia assegura que ara mateix a Catalunya hi ha la meitat de pisos buits que hi havia fa 10 anys. Segons els últims registres, el 31 de desembre del 2024, data de l'última actualització, hi havia 25.443 habitatges buits, 3.000 menys que el 2023 i la meitat que fa una dècada.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, avui s'acaben les votacions per decidir el guanyador de la pilota d'or.
3: El Mundo Deportivo diu que Lamin és d'or, que la seva exhibició a Wembley li dona més mèrits per aconseguir el guardó. Avui es tanca la votació per rebre el premi el 26 d'octubre. Per l'esportiu, l'impuls del partidàs a Wembley ha de ser definitiu.

0: El diari Esport parla de l'impacte a Lamine, que també és el líder de la selecció espanyola, no només del Barça. Joan Baells es pregunta si hi ha algú que juga millor que Lamine i li costa trobar un argument per no donar-li el premi. Per La Vanguardia és l'exhibició final de Lamine, que va conquerir el temple de Wembley amb la seva màgia. Sergi Pàmies diu que l'actuació de Lamine a Wembley va ser bona, que tothom l'aplaudeix, però matisa que el jugador no participa tampoc en la modèstia i la humilitat que recomana un premi com aquest. Odia'm o estima'm, m'és igual. És una frase de Lamine Yamal a les xarxes que destaca el periòdic, un Lamine que expressa una indiferència total cap a les crítiques. El diario.es diu que hi ha una condemna unànime a Aragó i que es demana una resposta unificada i exemplar davant la brutal agressió que va rebre un àrbitre de 19 anys i el seu pare en un partit de primera divisió juvenil.
1: 7:42, i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sandra Bullock revela la sorprenent experiència paranormal amb un home de color verd.
3: Hem llegit a Hola que l'actriu ha confessat que al llarg de la seva vida ha rebut 3 vegades la visita del mateix home que brillava amb un color, un to verd llima, i que s'assemblava concretament a Alfred Hitchcock. La cridava pel seu nom i era molt amable. L'actriu també ha dit que en cap cas es va sentir amenaçada per aquest ens estrany.
1: Els nens deixen de jugar a Playmobil i juguen a la Play i al mòbil.
4: El diari de Girona ha entrevistat Eduard Ángel Sánchez, que és politòleg i sociòleg de formació i que, a més, porta tota la vida jugant al Playmobil. De fet, té una col·lecció de més de 3.000 peces. Quan li pregunten per si ha passat el boom, diu que Playmobil està passant per una greu crisi perquè ara els nens juguen a la Play i al mòbil. Tot i això, pensa que no desapareixeran.
1: Donald Trump insinua que substituirà la sala de premsa de la Casa Blanca per una piscina.
3: Ho ha dit aquest diumenge i tot plegat té a veure amb la seva nova ofensiva contra els mitjans de comunicació. En una fotografia publicada a la seva xarxa social Truth es veu la sala de premsa acompanyada pel missatge abans i una recreació d'una piscina amb el missatge després, amb un to clarament irònic, marca de la casa. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
4: Felicitem i un petonàs des de la ràdio lector David Verdaguer, que avui fa 43 anys.
1: Molt bé.
4: També felicitem el cantant Sergio Dalma, que arriba als 62, l'actriu Naomi Watts en fa 58 i la cantant Hilary Duff, 39.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Venceslau, Sant Llorenç, Sant Simó i Sant Eustoqui.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 28 de setembre de 2016, el president Puigdemont deixa anar una d'aquelles frases que passaran a la història del procés. O referèndum, o referèndum. Puigdemont fa aquesta afirmació solemne al Parlament quan porta 9 mesos al càrrec i se sotmet a una qüestió de confiança. Què significa o referèndum o referèndum? Doncs que vol que els catalans decideixin el seu futur votant i no amb una declaració unilateral d'independència, que intentarà pactar el referèndum amb l'Estat i que, si això no és possible, el convocarà igualment el mes de setembre del 2017. I ara fa 10 anys l'Ara titulava Hillary 1, Trump 0. Clinton era la guanyadora clara del primer debat de les eleccions americanes que s'havien de celebrar al cap d'un mes i mig. Trump la va interrompre 59 vegades, es va queixar del moderador, del micròfon, i va prometre ser més dur en els 2 debats que encara quedaven.
8: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
9: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa 3:15 del matí. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona. Hi ha 4 mobilitzacions convocades que de seguida repassarem. I això mentre continua l'acampada a Madrid.
11: Milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin demà mateix un decret sobre habitatge ambiciós. Pedro Sánchez assegura que farà el possible per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
12: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo.
1: I en això ho seguirem, direm, durant tot el matí. En això us avancem. Atenció, Catalunya Ràdio, unes valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
2: És en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
1: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
11: Segons ha pogut saber també aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
1: Taylor Swift es corona com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: A la gala d'aquesta matinada també s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I també tanquem aquest cap de setmana amb rècord de vendes a la Setmana del Llibre en català, amb 130.000 visitants. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
13: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: Comencem a Lleida perquè avui estem pendents de la reunió d'aquesta taula agrària entre govern i sindicats per abordar la crisi del sector. Estela.
13: Una crisi marcada per l'augment de costos de producció i dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha parlat en les últimes hores i ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que a la vegada demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat sobre la taula. Un acte que marca tota aquesta reunió, que és la tractorada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona. I un altre punt d'atenció, el tenim al Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. Aquest matí explicaran com estan els contenciosos que han presentat els jutjats per aturar-los.
1: I saltem a Barcelona, a banda de les protestes, que de seguida també ampliarem, i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui serà notícia la línia L8 de Ferrocarrils, Marc.
14: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al Pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura. El Palau de la Música s'inaugura avui la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals, i a més el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i el 16è torneig de dramaturgia catalana.
1: I més coses, perquè avui està previst que comenci l'Audiència Nacional al judici de la peça catalana del cas Fial. Hi ha 8 consistoris implicats, la majoria de la demarcació de Tarragona, Clara.
15: Sí, el suposat frau lligat a aquest cas és de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la presumpta trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I en cultura, 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que impulsa el sector cultural dels tres territoris i que permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya i als ports.
1: I acabem a les comarques gironines. El sector turístic fa avui balanç de la temporada i es fixa en els reptes del futur, Fèlix.
17: Exacte, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, aquest matí se l'ha trobat anual al Castell de Viart, això és el poble de Masarac, a l'Alt Empordà, ambient de festa perquè els empresaris hotelers de càmpings o dels apartaments comentin, doncs, com ha anat l'estiu. Cada any hi són també representants de les administracions. Això permet que el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, aprofiti sempre per fer-los arribar les seves reivindicacions. En d'altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com terrasses. Veurem aquest any cap on van els trets i anirem i ho explicarem a Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:50. I avui estarem pendents d'aquestes protestes per un habitatge digne, per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen, que es traslladen també avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, un primer acte del president espanyol, que és al migdia, però ja hi ha 4 protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
18: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat.
19: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem en

0: hi ha el bloc Sant Agustí, on estan desnonant veïns per fer-hi co-living. Serà un d'aquests punts de mobilització, els altres són en diferents punts de la ciutat. Està previst en tots ells tallar el trànsit d'algunes de les principals artèries de Barcelona i tot plegat, com dèieu, coincidint amb aquesta visita del president Sánchez i també per demanar-li l'aprovació d'aquest decret d'habitatge.
1: Quanta gent hi ha ara mateix, Jordi, convocada?
0: Doncs ara mateix de manifestants no hi ha ningú. S'han dit que s'estaven concentrant aquí a la vora i que vindrien cap aquí. Val. Ara com ara, en qualsevol cas, la convocatòria era a partir d'ara. Sí. Vull dir que ens hem d'esperar uns minuts per veure l'efecte que té.
1: I també una altra pregunta que haurem de resoldre, Jordi, que ja parlaràs també amb manifestants per veure si tenen aquesta voluntat o no, és si tot això es traslladarà en una acampada al centre de Barcelona, que és l'altra pregunta que hi ha avui sobre la taula i que també li traslladarem al director de la policia, que ens acompanyarà avui a partir de 9:15 per saber quina serà l'estratègia o la voluntat de la policia catalana davant d'una possible acampada a Catalunya. Gràcies, Jordi. Fins ara.
0: Fins ara, bon dia.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim previsió de pluges fortes, especialment a partir de la nit. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui tindrem els primers ruixats. Poden arribar a ser forts, però molt irregulars. Primer cauran al litoral, prelitoral, i a la tarda també en alguns llocs del Prepirineu. I és a partir d'aquesta nit matinada que ja tindrem la pluja més forta, que pot afectar sobretot el litoral i prelitoral, però ràpidament s'empinçarà també a moltes comarques de l'interior. Alguns models ens insisteixen que durant el dia, demà, dimarts, aquesta precipitació pot ser persistent en algunes zones i acumular més de 50 o 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa al trànsit, un accident ha tallat l'AP7 a Vilablareix, en directe a Barcelona, Mireia Sala.
4: I, per tant, hi ha cua en sentit sud. Un altre accident complica el trànsit també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, la P7 a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
5: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: 5 minuts i mig seran les 8 del matí. Aquesta hora al matí toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en el fruit sec de moda. És el festuc. Resolem per què és tan car, Lara García.
6: Doncs hi ha dos motius principals. El primer és perquè el pistatxo té un procés de producció molt llarg i amb molts passos. Després d'acollir-lo, els agricultors han de desbrossar-lo, assecar-lo i torrar-lo. A Catalunya, el festuc es cultiva principalment a la demarcació de Lleida i justament ara els pagesos es troben en plena collita. A Verdú, a l'Urgell, al camp collint festucs hi ha en Ramon Boleda, que ens explica per què ell el ven a 6 euros al quilo i els clients paguem pràcticament el doble a la botiga.
7: La mitja m'ho surt aproximadament a 6 euros. Llavors aquí hi has de fingir pues, lo torrar, el salar, l'envasar, m'entens? I llavors és quan se'n va pues, els 13 i 14 euros.
6: El motiu pel qual el pistatxo català té un preu elevat és també perquè molts agricultors produeixen a pèrdues. L'arbre triga una dècada a donar fruits. Ens ho explica en Josep, que té una finca de 15 hectàrees que va plantar fa 8 anys a Soterranya, al Pallars Jussà.
8: Jo ara estic venent al grup Europistatxos. Tinc una oferta de comprar el pistatxo en verd a 1,85 €. Realment, almenys els primers 8 anys estàs treballant a pèrdues perquè no has tingut gaires ingressos.
6: I encara hi ha un tercer motiu que influeix, que és la popularitat que ha agafat aquest fruit sec en els darrers anys. Per això mateix, doncs, hi ha molts pagesos que han apostat per aquest cultiu recentment i encara no tenen beneficis elevats, per tant, no poden abaixar-ne el preu. Ho diuen ells mateixos, és una inversió de futur. En Xavier en fa a omellons, a les Garrigues. Ell, com en Ramon, doncs, també els ven a 6 euros al quilo.
9: Em ve decantat pel pistatxo doncs, perquè li ve doncs, un futur més esperançador. És un cultiu que necessita humitat relativa molt baixa. Llavors vam veure que la nostra zona tenia bastant potencial. Ja fa 8 anys que vaig plantar, és un cultiu no apte per impacients, vull dir, t'has d'esperar i has de tindre paciència a veure quin cultiu tu cultives i esperes 8 anys.
6: Això se li suma a l'entrada massiva de festucs d'altres països que pressionen els preus dels petits productors locals i és que ja sabem que quan un producte es posa de moda la competició entre productors s'accelera i els clients ho paguem més car.
1: I avui dilluns sabem on van a parar els nostres impostos. Atenció, què costa el servei de neteja en una escola? Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol contractar una empresa de neteja que s'ocupi d'aquest servei en 3 escoles de la localitat. La d'infantil i primària Jaume Balmes i la Bressol Mestre Gené. Es tracta de gestionar i executar el servei de neteja, ocupar-se del personal i del subministrament de material higiènic, sabó, escombretes de bany i

0: dispensadors. El pressupost base de la licitació és de 276.500 euros per dos anys. Sortiria aproximadament a 20 euros anuals per habitant.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Catalunya Ràdio.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs mira, Xavier García Albiol ho ha tornat a fer, home.
3: L'he vist, ja l'he vist.
4: Home, l'any passat ja va petar-ho amb el primer Tardeo de Badalona i enguany l'ha tornat a fer, una festa on hi ha anat una gentada de por. El vídeo que s'ha fet viral l'ha penjat el mateix García Albiol i així és com sona.
3: Ho dona tot, eh? Allà remen els malucs...
4: És una cosa... Jo no ho havia vist en la vida, desplegant aquesta falta d'habilitats artístiques. De fet, se sent fins i tot grinyolar les frontisses. El Viol és Toni Manero, Ricard... Tothom, si vol fer fotos, no passa desapercebut. Després, a banda de ser l'alcalde de Badalona, també és l'home més alt de la ciutat. Clar, li surt el caparró d'entre la munió i tothom es deixa endur per aquesta festassa, eh? No sabem si com passa Resacón en Las Vegas, que és la banda sonora que ha triat per il·lustrar el vídeo. El Viol va acabar la nit amb mitja cara tatuada i amb les dents dins d'una bossa del Prica. Però, si fos així, sempre a favor seu. A la festa, Ricard, s'hi va amb actitud o no s'hi va, tu.
3: I per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem cada dia una cançó. Avui és 28 de setembre, és el Dia Internacional del Dret a Saber, i per això dediquem una cançó a tots els que ens escolteu des de primera hora per estar ben informats. Bon dia, Catalunya!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret llei d'habitatge. Accions de protesta que culminaran a la tarda, aprofitant la presència de Pedro Sánchez a la ciutat. Sapiguem quins problemes estan provocant les mobilitzacions a aquesta hora. Ho fem amb l'equip viari. Endavant.
2: De moment no hi ha problemes de trànsit per aquestes mobilitzacions. Sí que n'hi ha, però a l'AP7 hi ha aturades a Vilaparareix per un accident que ha tallat l'autopista durant un quart d'hora en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cua a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Tarragonès, retencions per un accident a la B27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls.
1: A Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins que s'aprovi el decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira de com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar i dels socis de legislatura com Junts. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està previst per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Reunió avui dels ministres de Defensa de la Unió després que el Tribunal de Comptes Europeu hagi posat en dubte que els 27 puguin complir el seu objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Això, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris a les empreses armamentístiques. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just d'haver-lo acordat. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des de principis d'any. I Oasis esgota en 3 dies totes les entrades de la gira 2027. Els tiquets del tour que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol s'han venut mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. La gira dels germans Gallagher arrencarà el 21 de maig a Glasgow.
3: Esports.
4: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València. L'actual campió de la competició també s'estrena en victòria al Fiat Girona davant l'Camp Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral a les zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a l'última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels activa la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges. Protecció Civil Municipal ha activat la situació de prealerta del Duprocim davant aquesta previsió d'un episodi de pluges intenses que pot afectar Castelldefels entre avui i demà al migdia. La previsió contempla xàfecs localment forts i acumulacions importants d'aigua en poc temps. El període de més risc està previst a partir de les 2 de la propera matinada i fins a les 2 del migdia de demà dimarts. Segons les previsions actuals, el nivell de risc en aquesta franja serà mitjà. El ple municipal aprova la protecció de l'entorn de les torres de defensa. El ple municipal de setembre, celebrat el passat divendres 25, aprovava la modificació del Pla General Metropolità vinculada a les torres Climent Savall i Gabriel Folcher i al seu entorn, al carrer de l'Església. La sessió ordinària de setembre també aprovava el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'any 2025. A més, el ple aprovava per unanimitat una moció per garantir una oferta educativa inclusiva i suficient a Castelldefels. L'alcalde del teu barri, parlem amb l'alcalde, arriben avui a Llominetes i Baixador. Durant el dia d'avui, l'equip de govern es desplaça als barris de Baixador i Llominetes amb la iniciativa L'alcalde del teu barri. El veïnat pot fer arribar personalment propostes, queixes i suggeriments. La carpa serà al matí al Baixador i a la tarda a Llominetes. I també avui al Baixador es farà una nova edició del Parlem amb l'alcalde, el programa de Ràdio Castelldefels, on la ciutadania pot plantejar preguntes sobre l'actualitat del municipi. Aquest s'emetrà a partir de les 12 al 98 FM i a la web radiocastelldefels.org. I acabem ara amb la mirada a l'agenda d'avui amb diverses propostes a la biblioteca. A 6:15 de la tarda, a la sala infantil, 15 minuts comptats, una sessió de contes a càrrec del personal de la biblioteca. De 6:00 to 8:15, taller de pintura acrílica sobre tela per a principiants, a càrrec de Tatiana Smotrova. I també de 6:00 to 8:15, taller científic Investiga'm amb l'ICFO per conèixer l'impacte de la recerca científica d'avantguarda en la societat. I fins aquí el primer butlletí del dia de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Todo sesión. Ey, que no te flashen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
7: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
8: Thank you for that lovely tune, that funky music.
7: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B.
9: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
11: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
12: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
13: Si quieres viajar con nosotros,
14: te invitamos a escuchar Viajando por las Ondas,
13: el programa de viajes de Radio Castelldefels.
15: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia, con las secciones Biografías Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Set list, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
16: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
17: El programa de Radio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Radio Castelldefels.
16: Dilluns esportiu.
9: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Ja tornem a ser a dilluns. Avui és dilluns 28 de setembre. Arrenquem una nova setmana a Castelldefels, una setmana que comença amb el titular del ple de divendres. Com sempre, ens atem una setmana després d'un dissabte i diumenge amb diverses activitats aquí a la ciutat que també repassarem al llarg d'aquestes dues horetes. Ja sabeu, el programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada i que marcaran també aquesta setmana a Castelldefels. I venim d'un cap de setmana amb diferents propostes i amb la mirada de nou a una altra que ens porta de noves, perquè ja arriba la mostra de cuina. En l'àmbit polític, com us comentava, al llarg d'aquesta setmana anirem analitzant el ple municipal de l'Ajuntament corresponent al mes de setembre. La modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis d'habitatges i espais per a serveis, era un dels assumptes que abordava el ple municipal que celebrava a la una del divendres passat. La modificació puntual va ser aprovada i afecta també la fitxa número 3 del catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic. El ple també aprovava el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2025, així com altres qüestions relacionades amb la gestió municipal, entre elles la pròrroga del contracte del programari de gestió de manteniment dels actius municipals i la derogació del preu públic de l'aparcament del SEM Centre. Durant la sessió també es van aprovar les medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics. Pel que fa a les mocions dels grups municipals, la proposta d'Esquerra Republicana per garantir una oferta educativa inclusiva i suficient a Castelldefels va quedar aprovada per unanimitat després d'incorporar-hi una esmena parcial al Partit Popular. En canvi, es van retirar les mocions del Partit Socialista sobre neutralitat institucional i transparència i també la presentada conjuntament pel Partit Socialista i Movem en Comú Podem sobre mobilitat sostenible i segura. També es va retirar la proposta de Movem en Comú Podem sobre l'ampliació de l'oferta pública d'escoles bressols municipals. I el ple va finalitzar sense assumptes d'urgència i amb el torn de precs i preguntes com és habitual. Al llarg del Desperta entrarem més en detall en tots els punts que es van abordar, així també com les diverses lectures que es van realitzar, perquè diferents entitats i associacions de la ciutat van presentar escrits. Com sempre, ens atàvem a aquest espai amb el butlletí informatiu de les 8. El ple municipal era un dels titulars d'aquest butlletí. Els altres titulars, per una banda, arriben avui a Llumineta i Baixador, dues iniciatives, l'alcalde al teu barri i parlem amb l'alcalde. Pel que respecta a l'alcalde del teu barri, ja sabeu, l'equip de govern es situa amb una carpa a diferents barris. Avui és el torn d'aquests dos, Baixador i Llumineta. La carpa serà al matí al Baixador i a la tarda a Llumineta. Al veïnat interessat us podeu apropar personalment per fer arribar propostes, queixes i suggeriments. A la pàgina web de l'Ajuntament trobareu el número de telèfon per poder escriure un WhatsApp i concertar la vostra trobada. El telèfon és el 600 929 600. 600 929 600. I avui també al Baixador, però això ja a partir de les 12 del migdia, es farà una nova edició del Parlem amb l'alcalde, el programa de Ràdio Castelldefels, on la ciutadania pot plantejar preguntes sobre l'actualitat del municipi. L'espai el conduirà la companya Anna López, també amb equip de comunicació digital de l'Ajuntament, per compartir les preguntes que heu fet arribar a través de les caixetes que es publiquen a xarxes socials. També teniu l'opció de, si no sou usuaris molt avançats de les xarxes socials, podeu fer arribar aquestes preguntes al correu parlemalcalde@castelldefels.org. L'espai, com dèiem, Parlem amb l'alcalde, començarà a les 12 del migdia d'aquest dilluns i el podreu seguir bé al 98 FM o també a la nostra web radiocastelldefels.org. I avui el butlletí de les 8 sumava un tercer titular, ja que s'ha activat la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges. Precisament a partir de les 8 d'aquest matí que tenim activa la prealerta, la franja, aquesta primera franja des de les 8 fins a les 2 del migdia, ens arriba amb un nivell de risc baix, nivell de perill moderat també, i probabilitat baixa d'intensitat de pluja en 30 minuts. Serà a partir, tindrem una pausa a partir de les 2 del migdia i fins a les 2 de la matinada d'aquest dimarts, és a dir, aquesta ja propera nit, a partir de les 2 de la matinada, és quan s'espera la franja amb més nivell de risc, un nivell mig i nivell de perill moderat. Aquesta franja s'allargarà fins a les 2 del migdia de demà dimarts. I amb aquesta previsió per part del Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels, basada la prealerta en les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'activa aquesta situació del Pla de Protecció Civil Municipal d'UPROCIM. I amb aquest repàs als titulars destacats, i ja sabeu, al llarg d'aquestes dues horetes fins les 10 anirem repassant la resta de notícies que cal conèixer de la nostra ciutat, i més sent dilluns, encetant una nova setmana. Enceteu-la aquí amb nosaltres, al Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: i és moment ara de mirar com tenim les carreteres. Ho fem amb la connexió amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs som a dilluns, en plena hora punta. Això vol dir que hi ha molt trànsit, retencions habituals, però que hi són, en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa a les vies més properes, comencem repassant la C31, l'autovia de Castelldefels, amb aturades ja al darrer tram, arribant a Barcelona, de més de 4 quilòmetres a l'altura del Prat de Llobregat, sempre en sentit Barcelona, en aquesta autovia C31. Són aturades, podríem dir, habituals en plena hora punta. Passa el mateix amb l'autopista del Garraf, la C32, també presenta retencions ja des de Sant Boi de Llobregat fins a enllaçar amb la Ronda de Dalt de Barcelona a la zona de Cornellà de Llobregat. També entrant per l'extrem sud destaca avui l'autopista B23. És una altra via amb molt trànsit entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. Per tant, de retencions en sentit Barcelona venint des del sud en trobarem força, però són, com et deia, les habituals en plena hora punta, sense més sorpreses, sense més incidències. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, Roger. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Bon dia.

Després d'aquest repàs a l'estat de la mobilitat, a l'estat de les principals vies d'accessos i sortides de Castelldefels amb el Servei Català de Trànsit, ens toca ara centrar-nos en l'actualitat, en aquest cas actualitat política de Castelldefels, ja que l'Ajuntament celebrava el ple municipal ordinari del mes de setembre el passat divendres 25. Entre els punts que es debatien figurava la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'Illa, que formen els carrers Arcadi Balaguer, Major, Albert Einstein i Thomas Edison, on hi havia l'antiga seu de la policia local. Escoltem a Mariana Ortega, regidora de Presidència i Comunicació per part del Partit Popular.

0: Un dels punts destacats serà la aprovació provisional de la modificació urbanística de l'entorn de les torres de defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i del carrer Església, que es tracta d'un projecte que ens permet avançar en la transformació d'un espai molt important del centre de Castelldefels i que posarà en valor, no, el nostre patrimoni i també reordenarà tot aquest entorn, no, del centre de la plaça i del carrer Església.
1: El ple també abordava l'aprovació de comptes municipals de l'any passat. Va començar, com és habitual, a la una, amb la lectura de diferents escrits. En aquest cas, donaven a conèixer diversos escrits presentats per entitats i associacions de la ciutat, entre elles el Full Karate Club, el Club de Futbol Sant Antoni 66, la Colla Castellera o l'Associació Educativa. També es van donar a conèixer diferents escrits de col·lectius i entitats que van sol·licitar que les seves comunicacions fossin llegides durant la sessió, entre elles Món sense guerra i sense violència, la plataforma de Hombres per la Igualtat i contra la Violència Machista, l'Associació de Jugaters de Castelldefels i l'Associació Veïnal La Nova Muntanyeta és Viva, en nom de Marea Blanca de Castelldefels. Un dels primers punts de contingut polític va ser l'adhesió al ple de les línies fonamentals del pressupost municipal per a l'any 2027. Es tractava d'un punt informatiu que no se sotmetia a votació. Durant el torn de paraules d'aquest punt, els regidors de Movem van abandonar la sessió. A continuació es van abordar diferents qüestions relacionades amb la situació econòmica municipal. El ple va donar compte dels informes trimestrals de tresoreria i intervenció sobre morositat i el període mitjà de pagament corresponents al segon trimestre de 2026. També es va donar compte de l'informe sobre l'execució pressupostària i la situació de la tresoreria municipal durant aquest mateix període. Aquests dos punts, com és habitual, també no es van sotmetre a votació. El primer punt que es va portar a votació va ser l'aprovació del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2025. La proposta va quedar aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de grups municipals. Després es va votar la primera pròrroga del contracte del programari de gestió del manteniment dels actius de l'Ajuntament, que inclou la implantació, l'allotjament de l'aplicació, les llicències d'ús i el suport tècnic. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Partit Popular, SOM, Partit Socialista i Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts. També es va aprovar la derogació del preu públic de l'aparcament de vehicles al solar del carrer Doctor Barraquer, als números 32 i 34, que corresponen al SEM Centre. En aquest cas, Partit Popular i Som Castelldefels s'hi van votar a favor i la resta de grups municipals es van abstenir. Un altre dels punts de la part de la gestió municipal va ser la resolució de les peticions d'autorització de compatibilitat sol·licitades per personal de l'Ajuntament, una proposta aprovada amb els vots de l'equip de govern i del Partit Socialista, mentre que Esquerra Republicana i Junts es van abstenir. El ple de setembre també aprovava l'atorgament de medalles a la dedicació al servei policial i altres reconeixements públics. En aquest cas, Partit Popular, SOM, Partit Socialista i Esquerra Republicana hi van votar a favor i Junts es va abstenir. I un dels punts destacats de la sessió va ser el relacionat amb el patrimoni arquitectònic de Castelldefels. De fet, escoltàvem fa uns instants a la regidora de Presidència i Comunicació, Mariana Ortega, que ens presentava aquest punt destacat del ple de setembre. Es votava la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folcher, i del carrer de l'Església número 1. La modificació també afecta la fitxa número 3 del catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic del municipi. Aquesta proposta va quedar aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern, Partit Popular i Som Castelldefels, i l'abstenció d'Esquerra Republicana, Partit Socialista i Junts. I un cop finalitzada aquesta part de la sessió, es va entrar en el bloc de control i fiscalització de l'actuació dels òrgans de govern. En primer lloc, es va donar compte de les principals resolucions de l'alcaldia, de la Junta de Govern local i de les regidories delegades. i després va arribar ja el torn de les mocions dels grups municipals.

0: La primera moció arribava per part del grup municipal socialista per garantir la neutralitat institucional, la transparència i la identificació dels continguts finançats amb recursos públics. En aquest cas, a Ràdio Castelldefels ens parlava prèviament el regidor del Partit Socialista, Jordi Planell.
1: Posem en valor a les persones abans que els vehicles. Això seria important, fer aquest canvi de paradigma. Volem una ciutat per a les persones, no pels vehicles.
0: La segona moció era per part d'Esquerra Republicana i plantejava garantir una oferta educativa inclusiva i suficient a Castelldefels.
2: Per exemple, un autista que pugui, un autista no sever, que pugui, un nen que tingui un TOC, un nen que fins i tot un sord, vull dir, llavors són nens que poden anar, és que sempre hem de prevaldre, sempre hem de preservar l'escola ordinària abans de l'especial. Però aquesta escola ordinària amb aquest tipus de nens necessita una persona al seu costat perquè l'ajudi més o menys.
0: Aquestes seran les dues primeres mocions presentades el passat divendres al ple municipal. La primera, per part del grup municipal socialista, es va votar inicialment amb una esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular i, posteriorment, la moció va ser retirada per part del propi Partit Socialista, que era qui havia presentat aquesta moció, per garantir la neutralitat institucional, la transparència i la identificació dels continguts finançats amb recursos públics. Respecte a la segona moció d'Esquerra Republicana, que plantejava aquesta oferta educativa inclusiva i suficient a Castelldefels, es va votar una esmena parcial presentada pel Partit Popular. L'esmena va quedar aprovada amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció del Partit Socialista i Junts i el vot en contra d'Esquerra Republicana. Posteriorment es va tornar a votar la moció, que finalment va quedar aprovada per unanimitat. La tercera proposta era una moció presentada conjuntament pel Partit Socialista i Movem en defensa de la mobilitat sostenible i segura. Aquesta moció va ser retirada. I també es va retirar la moció presentada per Movem per ampliar l'oferta pública d'escoles bressol municipals, ja que, segons es va informar durant la sessió, el grup municipal de Movem no va poder defensar-la.

0: donen molt bon servei, estan molt ben equipades i tothom vol accedir, són universals, i el que demanem en aquesta moció és que s'ampliï l'oferta. Demanem això en el govern, que sabem que es fa, a Castellà fa un esforç econòmic molt gran per donar aquest servei.
1: Escoltàvem a Javi Martín per part de Movem, que explicava els motius d'aquesta moció que finalment no es va defensar al ple del passat divendres. I amb aquesta darrera moció arribava ja al punt d'assumptes d'urgència del ple de setembre. No hi va haver cap proposta i es va tancar la sessió amb el torn de precs i preguntes. Així es va desenvolupar, per tant, el ple municipal del mes de setembre, una sessió en què es van abordar qüestions de gestió econòmica, patrimoni, personal municipal i reconeixements, i en què també es van debatre diverses propostes dels grups municipals.
2: Castelldefels desperta.

0: I després d'aquesta crònica i repàs al ple municipal del mes de setembre, celebrat el passat divendres, anem ara amb el temps.
1: Castelldefels desperta.

0: Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns esperem una jornada amb bastants núvols d'alts i mitjans arreu i, a més, amb arribada de nuvolades des del mar que afectaran durant aquest matí el litoral. Aquestes nuvolades deixaran ruixats o xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, però localment poden ser d'intensitat forta. El que passa és que són ruixats o xàfecs de distribució irregular i realment també molt petit de tamany. Per tant, poden afectar un tros d'una ciutat i l'altre quedar-se ben bé al marge. Així doncs, un matí amb aquests ruixats que a la tarda desapareixerien del litoral o serien molt més aïllats i arribarien també en aquest moment doncs, a altres punts de l'interior. També al final del dia tornarien a reactivar-se aquests ruixats o xàfecs a la línia de la costa. La temperatura avui quedarà més baixa, fruit de tota aquesta nuvolositat. I el vent ha d'anar imposant-se al component sud-est entre fluix moderat una mica més reforçat a la tarda a les Terres de l'Ebre, Ponent, també al nord de l'Alt Empordà. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però ha d'anar arribant una mica de maró a partir de la tarda. Demà el temps s'ha de complicar amb ruixats xàfecs, litoral i prelitoral, després també l'interior, que poden ser d'intensitat forta, per això ja ha vist tant avui com també per demà, que haurem d'anar actualitzant perquè sembla que poden ser forts. Això és tot doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Castelldefels desperta.
0: Avui, en l'entrevista que farem ara mateix, volem posar el focus en el format en si mateix, un espai que apropa l'Ajuntament a la ciutadania amb aquestes preguntes en directe i participació oberta. I per això, per aquest motiu, ens acompanya Miguel Ángel Vázquez, cap de la secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
3: Què tal, Estefania? Molt bon dia.
0: Doncs, Miguel Ángel, per començar, ens expliques una mica com va néixer aquest format Parlem amb l'alcalde i quin objectiu principal té i quina funció és el que compleix a la ciutat?
3: Doncs és un format que ja ve acompanyant-nos des de fa molts anys aquí a Ràdio Castelldefels i a l'Ajuntament de Castelldefels. No sabria, ara no recordo quants anys porta, però jo diria que un parell de dècades. I és un programa on tots els alcaldes han anat passant i han anat doncs, fent una rendició de comptes amb la ciutadania. La ciutadania té un espai on directament es pot dirigir a l'alcalde o alcaldessa que hi ha ara o que ha tingut en el passat i li pot doncs, fer totes les preguntes que vol al voltant de la ciutat, suggeriències o qualsevol tipus de proposta que sigui valorada per l'alcalde. És una manera doncs, de tenir un contacte directe de la persona que lidera la ciutat amb la ciutadania. Doncs és un format que no només fem a Castelldefels, sinó que és un format bastant habitual, però que des de Castelldefels està molt consolidat, sigui quin sigui l'alcalde.
0: Des d'un punt de vista comunicatiu, estaves parlant ara d'aquest contacte directe amb la ciutadania. Què és el que pot aportar un format que surt al carrer, que es fa als barris, que surt dels canals institucionals habituals?
3: Doncs jo et diria que molt. El que passa és que jo crec que s'ha de fer una anàlisi de com ha evolucionat aquest canal des del seu naixement. Clar, hem de pensar que en el seu naixement aquesta fórmula del Parlem amb l'alcalde arribava als mitjans de comunicació municipal sense xarxes socials, sense la interacció directa que suposa doncs, el poder enviar un WhatsApp, un correu, un directe d'Instagram o de les xarxes. Això abans tenia una explicació, diguem-ne, diferent a la que té en aquests moments. En aquests moments doncs, sí que sabem que hi ha moltes possibilitats de contactar amb l'alcalde a través de les xarxes socials, bàsicament, fins i tot trobant-lo al carrer, però això és com una manera institucionalitzada de poder explicar-li els problemes que hi ha a Castelldefels i de poder tenir una resposta cara a cara amb ell. No? Ha anat evolucionant, però diguem-ne que la dinàmica i la lògica és la mateixa des del primer dia. Posar-se cara a cara amb la ciutadania i doncs, escoltar totes aquelles propostes crítiques o suggerències que fa la ciutadania.
0: Clar, estic pensant que amb tota aquesta evolució i tots els canals que ara tenim, avui dia tenim disponibles, doncs aquest programa el que ajuda és a fer real i tangible aquesta transparència de la que tant es parla en l'administració, no?
3: Sí. El que passa és que també hi ha molts d'altres instruments per garantir la transparència, no? Afortunadament, en el dia en què estem, doncs, els ajuntaments i les administracions en general estem molt obligats a fer una gestió amb un índex molt alt de transparència, no? Un dels elements que s'utilitzen és aquest, el de rendir comptes amb l'alcalde de la ciutat, no? Però bueno, si qualsevol persona necessita qualsevol document, tots els documents o pràcticament tots els documents que es mouen en un ajuntament són públics i s'han d'oferir a la ciutadania. O sigui que a dia d'avui parlar de transparència a l'administració pública és parlar de, pràcticament de poder conèixer o tenir dret a conèixer el 100% dels documents que s'utilitzen a l'administració.
0: I un dels elements clau també d'aquest tipus de format del Parlem amb l'alcalde és la participació, com estàvem comentant. Com valoreu des de l'àrea de comunicació la resposta de la ciutadania fins ara? Recordem que hi ha diferents canals perquè es pot fer la participació presencial, per telèfon, per xarxes socials. Com és la valoració que feu?
3: Bueno, nosaltres estem molt satisfets amb aquesta fórmula. Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera. Només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania. Poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx. No? I per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directe, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, de correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes sugerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
0: Clar, al final aquest tipus de format estem parlant de fer arribar la política i d'implicar més la ciutadania en els afers públics de la ciutat.
3: Sí, total, total, total. I doncs de trencar aquesta barrera o aquesta distància que hi ha amb les grans figures institucionals, no? Com ja et deia, doncs tot això és ja... està molt normalitzat per la ciutadania i ha de ser així. O sigui, aquesta distància que potser dècades enrere hi havia entre les figures que dirigien les administracions i la ciutadania s'ha de trencar, i s'ha trencat. Aquí a Castelldefels no tenim, a més, tant l'alcalde actual com l'alcaldessa abans i l'alcalde anterior, doncs sempre han fet un esforç per poder doncs, estar molt accessibles a la ciutadania, i aquest programa és una mostra d'aquesta accessibilitat.
0: Mm-hmm. Sí, com comentaves, un programa que ja porta gairebé unes dues dècades, que han hagut molts canvis en el seu procés, no? Doncs, per exemple, també pensem que no sabria exactament en quin moment, però no fa molt que també es fa l'Instagram Live i així també es retransmet en directe per Instagram. Però, clar, tot això, dins d'aquest context, cal pensar també en la situació que tenim actualment amb molta desinformació. O sigui que un altre element més, no, per oferir aquest tipus d'informació fiable i de la font directa, perquè és aquest contacte directe amb l'alcalde.
3: Sí. És cert que, bueno, en l'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació, perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això, perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li, i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir, i fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent al que hi ha en l'actualitat, però, bueno, s'ha anat adaptant. Tenim Instagram Live, directe a YouTube, apareix per la web municipal, apareix a Ràdio Castelldefels, o sigui, la pots escoltar, ho pots veure, després s'utilitzen tots els talls que són interessants i, doncs, són utilitzats tant pels mitjans municipals com fins i tot pels mitjans de l'alcalde, fins i tot de l'oposició. O sigui que, bueno, és el que hem de veure avui, no? Un multiformat i que, doncs, tothom està connectat i aprofita el que surt en el programa.
0: A més, com quan començàvem a parlar d'aquest programa, doncs dèiem que la gestió d'aquest programa es porta en paral·lel entre l'equip de Ràdio Castelldefels, perquè també s'emet en directe aquí i condueix les primeres preguntes la companya Anna López, i també des de l'àrea de comunicació digital, que és des d'on es fa aquest recull de totes les preguntes que arriben a través dels perfils digitals, i també es fan arribar a l'alcalde en directe. Doncs com es treballa tot això prèviament, aquesta planificació i aquest programa des de la secció de comunicació, fins a arribar ara, doncs, el dimecres que tenim aquest Parlem amb l'alcalde?
3: Doncs com es fa tota l'àrea de comunicació, doncs hi ha reunions de coordinació, tenim una reunió de coordinació de les diferents unitats cada setmana, que es van plantejant les diferents tant propostes com ajustos que hem de fer contínuament en el tema comunicatiu, que com ja saps és molt complexa. I doncs anem prenent decisions cada setmana intentant doncs ajustar el nostre contingut. El cert és que l'estructura comunicativa municipal en aquests moments és molt àmplia, molt gran, molt complexa. Tenim molts mitjans de comunicació. Jo crec que la ciutadania segurament no té aquesta al cap, no té l'abast del titànic comunicatiu que tenim ara mateix a l'Ajuntament i que va des de doncs, la cobertura de xarxes socials a mitjans tan tradicionals com la ràdio o la revista El Castell, que es mantenen. Tenim la web municipal, que ja en si és un gran projecte on s'han de coordinar moltíssimes àrees i moltíssims ítems comunicatius i de contingut. O sigui, jo crec que en aquests moments es va ampliant i complexitzant, fet més complexa amb el llarg del temps. Ara també tenim un altre actor, que són les pantalles a l'exterior, que ara tenim tres a la ciutat, però en breu tindrem 11. O sigui, l'àmbit comunicatiu s'ha anat fent més gran, s'ha anat fent més complexa i ara requerit de molts recursos. Uns recursos que, doncs, afortunadament, la gestió d'aquests recursos permet doncs, tenir tots aquests mitjans de comunicació actius i en bona forma. No? Estem veient ara la ambiciosa programació que té des de fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, que té pràcticament 10-11 hores diàries d'informació local, que és la seva raó de ser, però la revista El Castell, que és una revista mensual de 32 pàgines amb tot el recull informatiu, perfil institucional a totes les xarxes socials, però no només institucional, sinó també gestionem el de Castelldefels Més Net, el de la policia, el de seguretat, o sigui, tenim un ecosistema molt ampli que costa de gestionar, però que, bueno, jo crec que la ciutadania hauria de valorar aquest esforç que es fa des de l'Ajuntament per tal de fer un exercici molt ampli de transparència cada dia.
0: Bueno, abans d'acabar, tinc una pregunta final, Miguel Ángel, però ja t'he de dir que m'he apuntat de tot el que comentaves, que un altre dia crec que podríem fer una entrevista específica sobre les pantalles a la via pública, perquè estaves avançant aquest gran projecte que teniu entre mans, així que jo ja m'apunto i ja coordinarem i avançarem aquesta informació.
3: Sí, perquè arribaran aquest mes tindrem, aquest mes d'abril ja tindrem totes les pantalles instal·lades. És un projecte amb capital europeu, una subvenció que vam aprofitar europea, i doncs ampliem el nombre de les pantalles de 3 a 11 i això significa doncs tot un esforç per tal de donar resposta a aquesta necessitat, no? La ciutadania anirà caminant pel carrer i es trobarà una de les seves pantalles que, com tu ja ben saps, doncs són informatives. És un altre mitjà de comunicació que està oferint una programació amb continguts de 3, 4, 5 segons continu sobre el que passa a la nostra ciutat.
0: Doncs això apuntat i ja informarem també, que veig que anem perfectament de planning i de temps, perquè serà el mes vinent quan comencin a veure's instal·lades, així que informarem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, amb tota la informació que ens puguis compartir. I ara ja sí, Miguel Ángel, per acabar amb el tema que estàvem parlant d'aquest dimecres a la nova edició del Parlem amb l'alcalde. Com a missatge final, per què diries a les persones que ens estiguin escoltant i que potser mai han fet arribar una qüestió a través de tots els elements que oferiu, el que dèiem, a través de les xarxes socials, bueno, poden contactar també aquí a Ràdio Castelldefels perquè prenem nota de les preguntes o apropant-se directament al punt on es dugui a terme, on s'instal·li aquesta carpa del Parlem amb l'alcalde aquest dimecres a les 12. Doncs per què diries que és important que la ciutadania s'animi a participar, a fer arribar les seves preguntes en espais com aquest de transparència?
3: Perquè és important també per l'Ajuntament conèixer què pensa la ciutadania i on estan els problemes que no localitzem. i què no s'està fent bé i què s'està fent bé. És important rebre aquest feedback per part del ciutadà i la ciutadana de Castelldefels, que ens digui doncs, quins són els seus interessos i en què els hi podem ajudar. Si al final nosaltres som servidors públics, o sigui, estem aquí, la nostra feina és intentar que aquest espai compartit, que tots compartim, que és Castelldefels, doncs tingui la major qualitat de vida i tothom hi estigui el més a gust possible. Si en alguna cosa ens estem desviant i no estem aconseguint, doncs ho hem de reconduir. És aquest, diguem-ne, l'objectiu bàsic i màxim d'aquest Parlem amb l'alcalde.
0: Sí, al final una altra pota més, perquè estava pensant en parlar transparència, participació, retiment de comptes i també prendre nota, el que estaves dient ara, prendre nota, no? Perquè segurament doncs, preguntes que arribin de la

I després d'aquesta pausa musical encetem ja aquests darrers minuts de la primera hora del Castelldefels Desperta d'aquest dilluns. Encara ens queda tota la segona part davant. Ja sabeu que us fem companyia fins a les 10 del matí repassant tota la informació local que cal conèixer. De cara a la segona hora posarem la mirada ja a un cap de setmana que ens arriba amb doble cita amb la gastronomia. El dissabte ja sabeu que tenim al Parc de la Muntanyeta la 35a mostra de cuina, però potser encara no us heu assabentat que el divendres tenim una presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permetrà posar en valor una recepta amb història i tradició també a la nostra ciutat. Potser no ho sabíeu, però en una estoneta ens donarà els detalls Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. I a la segona hora d'avui, com cada dilluns, també tindrem la secció del marcador local on el periodista Cristian Cano ens portarà els resultats dels partits disputats pels equips locals.

0: llarg del cap de setmana. I aquesta primera hora la tanquem, ara que ja només ens queden dos minuts, menys de dos minuts per davant. Doncs destacar que aquesta primera hora hem fet la crònica del ple municipal celebrat el passat divendres al Saló de Plens. El tema destacat, el titular d'aquest ple, era la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les torres de defensa del centre, on es projecta la construcció d'edificis d'habitatges i espais per a serveis. Era un dels assumptes que dèiem destacats del ple municipal de setembre i que va quedar aprovat. A més d'aquest ple ordinari del mes de setembre que hem repassat al principi d'aquest Desperta, també hem recuperat aquesta conversa amb el gerent de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, parlant sobre el format que torna avui, i avui en aquest cas als barris de Lluminetes i Baixadors, torna l'alcalde al teu barri. Això serà la iniciativa on l'equip de govern trasllada a l'alcaldia per estar més a prop possible de la ciutadania i millorar junts els barris de la ciutat, amb propostes, queixes i suggeriments que podeu aportar personalment a la carpa que es situarà en aquests barris. Al matí al Baixador i a la tarda a Lluminetes. I, per altra banda, avui i en directe a Ràdio Castelldefels emetrem una nova emissió del Parlem amb l'alcalde. Torna s'enceta una nova temporada que tindrà lloc avui al barri del Baixador a partir de les 12 del migdia, en concret al passeig marítim davant de l'escultura de Lorenzo Quinn d'Arito Mar. A través d'aquesta emissió, l'alcalde Manuel Reyes donarà resposta a les preguntes que li heu formulat la ciutadania i també les periodistes de Ràdio Castelldefels i Comunicació Digital de l'Ajuntament. Això, com dèiem, serà a partir de les 12 del migdia, en directe també a les nostres zones, al 98FM o bé a Ràdio Castelldefels. Encara podeu compartir també preguntes a través de les capsetes que hem compartit al nostre Instagram de Ràdio Castelldefels o al correu parlemalcalde@castelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 9 del matí. Les primeres protestes pel decret Mari Carmen han tallat alguns carrers de Barcelona durant poca estona. El sindicat de llogateres ha emplaçat a participar en les mobilitzacions d'aquesta tarda, coincidint amb la visita a Catalunya de Pedro Sánchez, i no descarta una acampada per reclamar l'accés a l'habitatge. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE el vol tirar endavant demà al Consell de Ministres, mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar-ho Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des del gener. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. L'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
3: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Hilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part, amb una jugadora menys.
2: Dilluns 28 de setembre, dia de temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts, sobretot de litoral i prelitoral i zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus de temperatura.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Encetem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta, el programa d'actualitat comentada amb el que comencem cada dia de dilluns a divendres als matins a Castelldefels. En aquesta segona hora, en uns minuts, trucarem a Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica, amb motiu d'una presentació que tindrà lloc aquest divendres a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels. Parlarem de la tradició culinària de la nostra ciutat, que se suma també a la ruta del Xató, una ruta que celebra enguany el seu 30è aniversari i que es presenta aquest divendres, a més, amb un tastet també del Xató de Castelldefels. Els detalls ens els donarà Jordi Tresserres. En aquesta segona hora també tindrem, com cada dilluns, la secció del Mercado Local, els resultats esportius dels equips de Castelldefels, amb els partits que s'han disputat al llarg d'aquest passat cap de setmana, i en parlarem amb el periodista Cristian Cano, que ja sabeu que, a més, als vespres de dilluns ens porta a Ràdio Castelldefels el programa Dilluns Esportiu, amb tots els detalls. I abans d'entrar a aquesta primera entrevista de la segona hora del Desperta, parlant sobre gastronomia, ens toca fer ara també un petit repàs a esdeveniments de finals de la setmana passada. Comencem parlant d'aquesta campanya d'Ecovidrio.
1: Castelldefels Desperta.

0: Els personatges de Disney, Pixar i Marvel animen a reciclar més vidre i acostar-se als contenidors de reciclatge. La setmana passada, en concret el dijous, s'instal·laven a l'edifici de la República nous contenidors inspirats en personatges de ficció d'aquests estudis cinematogràfics. Ens arriba aquesta campanya com a, amb el nom Reciclar vidre és una gran aventura per part d'Ecovidrio, amb una col·laboració amb l'Ajuntament i també amb Disneyland. I ens porten fins al 5 d'octubre aquests contenidors tematitzats de personatges de Disney, Pixar i Marvel. O sigui que encara sou a temps d'apropar-vos al pati de l'edifici de la República i fer correctament el vostre reciclatge, a més de fomentar aquest hàbit entre els més petits de Castelldefels i amb la possibilitat d'entrar a un sorteig. Fem ara la crònica d'aquest esdeveniment del dijous passat, on assistia la gerent d'Ecovidrio Catalunya, Sílvia Mayo, que es va adreçar als infants que assistien a l'acte.
1: Reciclar vidre és una gran aventura. Què creieu? És que, de fet, és com les aventures que viuen els cinc personatges, no? Els personatges amb els que s'han inspirat aquests contenidors de vidre, en els que podeu portar els vostres envasos de vidre per reciclar, i que s'inspiren en Frozen, en Iron Man, en el Woody i la Jessie de Toy Story, en el Black Panther. Tots aquests segur que els coneixeu ben bé, i a més dels contenidors on podeu venir a portar els vostres envasos de vidre, tenim aquell punt informatiu. En aquella carpa trobareu un equip de nois i noies que us podran repartir aquestes bosses per reciclar vidre a casa, per facilitar-vos aquest reciclatge que estic segura que tots i totes ja feu. De fet, ho sé del cert, perquè a Castelldefels recicleu molt vidre i recicleu molt bé, així que enhorabona a tots i totes. Us podeu felicitar i us podeu abraçar per aquest èxit compartit.
0: L'alcalde Manuel Reyes també s'adreçava als infants aplegats al pati de l'edifici de la República.
2: Pues tenemos una muy buena noticia para todos vosotros, para los niños y las niñas de Castelldefels, que tenemos una aventura, una misión especial y nos tenéis que ayudar. ¿Vais a ayudarnos?
3: Sí.
2: No os escucho, ¿nos vais a ayudar?
3: Sí.
2: Mirad, esta es una misión especial que el Ayuntamiento de Castelldefels con Ecovidrio necesita que nos ayudéis. Tenéis que ayudar también en colaboración con vuestros papás y vuestras mamás para que todo el vidrio que se genera en casa lo podamos llevar a estos contenedores que son chulos, ¿verdad que sí que son chulos? Y necesitamos vuestra ayuda para que todo ese vidrio lo podamos recoger y lo podamos reutilizar en otras cosas chulísimas que luego también tendréis en casa. ¿Nos vais a ayudar en esa misión?
0: Aquesta campanya per promoure el reciclatge de vidre quedava oberta a les 6 de la tarda del passat dijous amb aquest acte al pati de l'edifici de la República. Es van descobrir els contenidors de recollida de vidre tematitzats i també s'hi van instal·lar carpes de promoció en què es va lliurar material promocional a les persones assistents. A més, qui vulgui participar podrà entrar en un sorteig. Això ens ho explicava la tècnica de l'àrea responsable de l'Ajuntament, des de l'àrea de serveis urbans i neteja, Sandra Martínez.
4: En aquestes carpes, que estan els educadors ambientals els dies 24 i 25 de setembre, doncs, a banda d'explicar tota aquesta informació, s'entregarà material. Material es repartiran bosses reutilitzables de Disney que ens ajudaran a fer la separació de vidre a casa. I també, una cosa que jo crec que també agradarà molt, és que els contenidors disposaran d'un codi QR que permetrà entrar en un sorteig. I se'ns sortejarà un viatge a Disneyland París i també 200 miniglus tematitzats amb aquests mateixos personatges. Llavors, pensem que és una campanya molt atractiva i que engrescarà molt els petits.
0: És fins al 5 d'octubre, és a dir, encara tenim tota aquesta setmana fins dilluns de la setmana vinent per apropar-nos al pati de l'edifici de la República i fomentar aquest reciclatge del vidre entre els més petits, nosaltres també, òbviament, que molts adults també ens vam apropar a veure aquests contenidors tematitzats amb Elsa i Elena de Frozen, Buddy de Toy Story i Iron Man, entre altres personatges tan coneguts de Disney, Pixar i Marvel.
5: Este septiembre, Ecovidrio y Disneyland París se unen para llenar de magia las calles de España. A partir del 15 de septiembre podrás encontrar contenedores inspirados en algunos de los personajes más representativos de Disneyland París. Además, podrás entrar en el sorteo de un viaje a Disneyland París, conseguir uno de los miniclus exclusivos de la campaña o llevarte una de nuestras bolsas para reciclar vidrio. Si no quieres perderte nada, estate atento al perfil de Ecovidrio. Muy pronto te contaremos más. Porque cada botella que reciclas cuenta. Y porque reciclar el vidrio es una gran aventura.
6: Castelldefels Desperta.

0: Aquest acte sobre la campanya de reciclatge de vidre celebrava la tarda de dijous i el mateix dijous, però ja al vespre nit, també es celebrava a Castelldefels una nova edició de la Nit del Comerç, una trobada pensada com un espai per compartir experiències i posar en comú les diferents realitats del comerç local. Durant la vetllada, l'Ajuntament va presentar accions de dinamització comercial previstes fins a finals d'any, entre elles la campanya de Nadal i també l'encesa de l'enllumenat nadalenc. Els detalls ens els donava la regidora de Comerç, Marci Filla, la setmana passada aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Este año la tradicional Nit del Comerç, que es una noche dedicada exclusivamente al comercio, al tejido comercial de nuestra ciudad, es una noche en la que todo el tejido comercial está invitada a, pues, a pasar ese rato dedicado a ellos, a hacer pues, un poquito de networking, a conocer un poquito no solamente las acciones que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, sino también a conocerse entre ellos, ¿no? Dentro de toda la oferta que tenemos en nuestra ciudad privada, pues decidimos celebrarlo en el CBC, en el Casanovas Beach Club, en la playa.
0: Castelldefels desperta. Aquesta setmana la ciutat viu una doble cita amb la gastronomia. Divendres, l'Escola d'Hostaleria acollirà la presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permet posar en valor una recepta amb història i tradició a la nostra ciutat. I l'endemà, dissabte 3 d'octubre, al Parc de la Muntanyeta, serà l'escenari de la 35a mostra de cuina amb una cinquantena d'establiments i propostes gastronòmiques. Avui volem centrar-nos en aquesta cita de divendres i en què significa per a Castelldefels recuperar, reivindicar i projectar aquesta tradició gastronòmica. En parlem amb Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica i encarregat de moderar aquesta presentació que ens arriba divendres. Jordi, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia.
0: Comencem per
2: molt
0: aquesta...
2: Molt bé, i contents per això, perquè s'incorpori Castelldefels a la Ruta del Xató.
0: Doncs explica'ns els detalls d'aquesta incorporació, perquè dèiem que la Ruta del Xató ja celebra el seu 30è aniversari i ara ens incorporem. Què significa sumar-nos a aquesta ruta per la ciutat i per la nostra gastronomia?
2: Bé, per Castelldefels, vull dir, tenim una vinculació històrica i familiar amb la gent de Sitges i la gent de Vilanova, no? I, de fet, o sigui, les celebracions que es feien, sobretot per la xatonada, no? que és l'element clau d'aquestes festes per Carnaval, la gent de Castelldefels anava a Sitges o a Vilanova. No? Però hi havia famílies que ho preparaven es preparava a casa, sobretot el que és l'amanida, no? Que, de fet, té noms a Castelldefels com amanida de peix de terra o xató, no? I teníem aquesta tradició, però no ens havíem, diguéssim, incorporat amb aquest projecte, ja que, de fet, quan es crea la Ruta del Xató, se centra molt en les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, no? I Castelldefels podríem dir que som una ciutat que té un peu al Baix Llobregat, però també té un peu al Garraf, no? Perquè formem part d'aquest massís i amb aquesta interconnexió. I llavors, amb el marc de la recerca que vam fer de receptes de cuina de Castelldefels, hi havia una que havia recollit la Montserrat Espinal, que era la majordoma de mossèn Codinac, que va ser rector de la parròquia de Castelldefels, va recollir una recepta de madrona bruguera, no? que va néixer a Castelldefels el 1867 i que bueno, la recepta posava així xató a la manera de Castelldefels. No? Ella es va casar amb un militar carlí i van ser guardesos, no? d'una de les masies dels Güell, no? que, com sabeu, tenien la seu al Poal de Castelldefels. I de fet, vull dir, van ser... bueno, ella es va casar amb Simeu Lloret, que van ser els que després, vull dir, van fundar el Merendero de la Casa Blanca i també, vull dir, el restaurant Lloret, no? Vull dir que és un dels més emblemàtics de la cuina catalana de Castelldefels.
0: Serà aquest divendres quan arribi la presentació i, a més, ara que mencionaves el restaurant Lloret, ens has d'explicar també quin és el programa de l'acte amb aquest reconeixement també al restaurant.
2: Sí, De fet, o sigui, fem una taula rodona en el qual, a la qual es presentarà doncs, aquesta vinculació, no, de Castelldefels amb el xató, sobretot amb el producte estrella, que és escarola perruqueta, que és un tipus d'escarola, vull dir, que es planta dins del parc agrari del Baix Llobregat. A Castelldefels, vull dir, era important, per exemple, la família Elias l'ha conreuat fins que van deixar l'agricultura, no? Vull dir, amb la qual cosa hi ha aquesta reivindicació, no? Bueno, aquest element que ens vincula. I després, bueno, hi tindrem amb nosaltres doncs el Xavier Mestres, que és un dels grans promotors del corpus de la cuina catalana, que és de Vilanova, i que realment doncs, ens explicarà aquest context del xató. I després també doncs, podrem conèixer una mica aquesta recepta del xató de Castelldefels. Hi havia altres llocs, vull dir, cada família tenia el seu secret amb la picada, no?, de la salsa de romesco que acompanyava el xató, i que en el cas de Castelldefels és similar a la que es fa, per exemple, a Sitges, que s'utilitza la nyora en lloc del pebrot de romesco, no? Però hi ha encara receptes que estem recopilant que utilitzen també el pebrot de romesco o el de banya, que allà es diu pimiento choricero, no? Que és una altra de les opcions per poder fer aquesta salsa. I llavors, un dels punts claus doncs és aquest homenatge, no?, a la família Lloret, per aquesta tradició de més de 100 anys a Castelldefels dedicada a la cuina, i sobretot pues, a les hereves, no?, una mica d'aquesta tradició, com és la Roser Congost o la Roser Lloret, no?, que han estat les cuineres d'aquest restaurant i han mantingut la tradició fins al dia d'avui, no?
0: I després d'aquest reconeixement a la tradició gastronòmica, arriba el moment del tast oficial del xató de Castelldefels, elaborat per l'Escola d'Hostaleria de l'Ajuntament. Què podem esperar d'aquest tast? Perquè ja ens explicaves, Jordi, que la recepta, estem parlant d'una amanida tradicional catalana i que, depenent del lloc, també es realitza d'una o una altra manera. Aquí a Castelldefels i per part de l'Escola d'Hostaleria de l'Ajuntament, quina proposta ens porten?
2: Ells treballaran amb aquesta recepta tradicional que està documentada de la Madrona Bruguera, feta així a morter. I, de fet, ho fem ara, diguéssim, com una mena de tast inicial, perquè hi ha la mostra de cuines, no?, de cuina de Castelldefels, i també perquè ara diguéssim, a l'octubre, es farà la presentació oficial ja de la ruta del xató, on Castelldefels estarà integrat, no? Una de les coses que té aquesta campanya dels 30 anys és que volen que la gent també opini, amb la qual cosa, si dels oients que ens escolten hi ha gent que prepara doncs, xató a casa o que té una vinculació històrica amb la producció de l'escarola perruqueta o que tenen una botiga on venen bacallà, tonyina o altres elements que estiguin vinculats, farem una campanya a través de les xarxes socials on la gent explicarà aquesta vinculació amb el xató, no? Amb la qual cosa, vull dir que volem que sigui un procés participatiu també i no només, vull dir, en aquest marc dels 30 anys, no?, sinó ja per integrar Castelldefels amb aquest context, no?, del Penedès i del Garraf.
0: Uh-huh. Ens explicaves, Jordi, a més ara d'aquesta crida a procés participatiu i també ens explicaves que dins del programa de l'acte, que serà divendres a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, l'inici serà a 1:15 del migdia amb una presentació, una taula rodona on es parlarà sobre la història, el producte i la tradició. Ens explicaves de la mà de grans experts del sector. I d'aquesta manera ens poseu sobre la taula la importància de recuperar la memòria gastronòmica. A més, ara, el que dèiem, amb aquesta crida també perquè noves generacions i recuperin aquesta tradició de Castelldefels, tot això emmarcat també amb que el dissabte es celebra una nova mostra de cuina, la 35a ja. Què creus que explica tot això? Tu, Jordi, com a impulsor de Castelldefels Capital Gastronòmica, coordinador d'aquesta iniciativa, què creus que explica tota aquesta agenda d'aquesta setmana i tot el que hi ha? Ja hem parlat en altres ocasions, Jordi, d'altres iniciatives en el sector gastronòmic. Uh-huh. Què diu tot això d'aquesta capacitat de la ciutat per generar activitat al voltant de la gastronomia?
2: Jo crec que, que la gastronomia de Castelldefels podíem dir que estava com adormida, no? Vull dir que gràcies a aquesta iniciativa tant de l'Ajuntament amb el Guillermo Massana des de la Regidoria de Turisme i amb en Xumi, el president del Gremi d'Hostaleria, però sobretot la xarxa d'aquests més de 500 restaurants que hi ha a la ciutat, però també de la gent, no? Jo crec que això ens ha reforçat una mica l'autoestima per dir que som una capital gastronòmica, no? Vull dir que estem, i els premis que estem rebent darrerament per la iniciativa de l'arròs de Castelldefels o els projectes que estem impulsant, com això del sector de Castelldefels, doncs contribueixen a això, no? Vull dir, a donar aquesta força. Volem també arribar a l'escola, i en aquest sentit s'està treballant doncs, amb les regidories d'ensenyament i medi ambient, juntament amb la de turisme, a través del programa d'escoles verdes, no?, que hi ha els horts escolars a les escoles, per reintroduir precisament l'escola de la Perruqueta, la carxofa del Prat, amb la que es fan aquests l'arròs de Castelldefels, i també el pebrot de Romesco, no?, el pebrot nano de Romesco, que és un dels elements que amb l'enyora doncs, són claus per les picades aquestes de les salses de romesco, per fer el xató, però també per fer plats com els romescos, no? Que a Castelldefels van ser molt importants i ara pràcticament estan desapareguts de les cartes, no? Vull dir que jo crec que aquesta també aproximació a l'escola, que ara estem veient de fer-ho amb algun centre pilot, però vull dir que després es pugui extendre, també ens ajudarà amb aquesta relació intergeneracional, no? Que també és important de vincular-ho amb les famílies o amb gent que s'havia dedicat a la cuina o a l'agricultura a Castelldefels, no? I que poden fer aquesta transmissió i aquest nex.
0: Jordi, a més, precisament mencionaves ara alguns dels premis i precisament la setmana passada en rebíem un de més en el sector gastronòmic, Castelldefels sent reconeguda com a destí gastronòmic nacional, també dins d'aquesta proposta de l'arròs de Castelldefels que continua recollint premis cultivant-los.
2: Sí, la revista Viajar, vull dir, és la revista més important del sector, no? I realment que ens haguessin reconegut com la destinació gastronòmica a nivell pues, estatal, doncs implica que les coses van avançant i que tenim també aquest reconeixement, no? I de fet la secretària de Turisme del govern espanyol, no? Quan estava a l'entrega de premis, doncs va incidir, no? Va dir que ella havia vingut a Castelldefels, que havia menjat l'arròs i que li havia agradat molt i que recomanava a tothom que vinguessin a Castelldefels a menjar, no? Jo crec que això també és un punt interessant. I també hi ha una cosa que jo crec que és essencial, no? Tenim una taula de treball amb aquests temes que és on participen tots els partits polítics. I malgrat, vull dir, que estem en un moment de preeleccions, no? O d'ara d'eleccions i tot això, amb aquest tema de la gastronomia és interessant perquè hem aconseguit que tots els partits puguin dir la seva i hi hagi aquest suport, diguéssim, polític també amb aquests projectes, no? I això realment doncs, és una mena, un punt únic i això també ens diferencia bastant i sobretot aquesta aliança amb el sector privat organitzat, que és el gremi, no? I també amb la intergremial i aquesta idea de poder treballar amb un concepte de territori més ampli, no? Vull dir, perquè tenim aquestes dues potes, no? Una al Baix Llobregat, amb tota aquesta importància, no?, del parc agrari, però també tenim una pota al Garraf, amb tot el que suposa el massís i la producció de productes com, per exemple, els vins del Garraf, que Castelldefels ara no es produeix, però sí teníem doncs, una tradició vitivinícola molt important, no? Jo encara recordo les vinyes a Castelldefels, no? I llavors, vull dir, això ens suma a un territori potent i després també amb la pesca, que nosaltres ara doncs, ja no tenim pesca, la meva família doncs, s'hi dedicava, no?, a la pesca a Castelldefels, amb els xiringuitos que després tenia els merenderos de Casa Carrasco o de Casa Rita, no? I aquesta pesca s'ha perdut, però en canvi doncs estem treballant amb les llotges de Vilanova i de Barcelona, que formen part de la costa central de Barcelona, amb aquesta idea de promoure també el peix de llotja, no? Vull dir que jo crec que aquesta línia també de treballar amb aquesta producció local, amb aquest quilòmetre zero, podríem dir-ho així, doncs també ens ajuda, no? No és fàcil, perquè vull dir, la gent que està als restaurants, per exemple, al comprar un producte del parc agrari, doncs ara s'ha aconseguit que puguin entrar també distribuïdors, no? Com a Frutas Antonio, per exemple, que porta els productes aquests i ajuda amb aquesta distribució, no? Però crec que encara doncs, hem de treballar molt, en el cas de Castelldefels, a donar a conèixer els nostres productes i el que està, s'està fent, no? Projectes com, per exemple, aquesta recepta de la xocolata de Castelldefels de 1792, que es feia de les xocolatades a les bases de Can Roca, no? Vull dir, estem treballant també amb la recuperació de la recepta i socialitzar-la, que es pugui aplicar doncs, a les pastisseries, a les geladeries, però també amb la cuina de la xocolata, com els popets en xocolata de Castelldefels, no? Però, i també ara amb la part de la xarcuteria, doncs també estem treballant amb la... Tenim una recepta d'un fuet petitet, del llonganet de Castelldefels, no? Que es feia, que hem documentat, no? que es feia a lo que era, a lo que avui és la masia de Can Gomà, no? que és un centre municipal, doncs amb aquella torre rodona que tenia unes marques a la paret, doncs sabem que allò doncs, eren els secadors d'aquests petits fuets, no? que ara avui estan molt de moda, però que a Castelldefels doncs, hi havia aquesta tradició i amb el gremi de cansaladeria doncs, estem treballant també per veure com es poden recuperar i també vendre-ho, no? I que la gent també doncs, ho sociabilitzi. No? Jo crec que totes aquestes coses que s'estan fent, jo t'ho dic, amb la col·laboració, per exemple, històrica de la gent del GREIC, del grup d'estudis de històries de Castelldefels, amb molta participació de la gent de Castelldefels, vull dir, arrel de les teves entrevistes i de les coses, vull dir, la gent et busca xarxes i t'envia informació i coses, vull dir que en aquest sentit, doncs, veus que hi ha gent que realment està interessada, no? I a més et diuen, no sé si això et pot servir, no? I llavors te donen una recepta de la seva família que dius que és or, no? Vull dir que jo crec que mica a mica, doncs, estem... fent passes per consolidar-nos com a capital gastronòmica, no? Que potser ho érem o havíem estat, després vam perdre una mica aquest punt, però jo crec que ara estem recuperant l'autoestima, no? Al principi dèiem, és un projecte una mica de bojos, no? I la gent, sobretot la gent del voltant, doncs deia, ah, vosaltres de Castelldefels, però què us penseu, no? Vull dir, llavors, clar, arriba un punt que dius, bueno, mira, nosaltres anem per feina i anem avançant. I clar, quan veus que te donen el premi de Fitur, la millor iniciativa de turisme actiu amb el tema de l'arròs de Castelldefels i que puguis anar doncs, a la llotja de Vilanova o al parc agrari i després cuinar-ho a l'escola d'hostaleria o bé el tema aquest de Gastroplanet, després del Mundo Deportivo i ara el de la revista Viajar, no? Vull dir, clar, dius, doncs estem una mica així en línia, no? Estem apostant també, aquest any presentarem, estem fent l'expedient per, com a Castelldefels, com a ciutat creativa de la UNESCO per la gastronomia. O sigui que és un repte, vull dir, és una altra dimensió, però ja vam entrar dins a Saborear Espanya i que som Cambrils, les dues úniques destinacions de Catalunya que hi són, o també vam entrar a Food Capitals, que està coordinat per l'Ajuntament de Lyon, no? En diverses ciutats, no? Vull dir que jo crec que tenim uns reptes i estem avançant, però sobretot gràcies, ja et dic, a una xarxa d'una banda d'aquest suport de tots els grups polítics que sumen en aquest punt, la sinergia amb el sector privat, també la participació de les universitats. Tenim a la Politècnica de Catalunya, que té el campus d'estudis de l'alimentació, no? a Castelldefels, vull dir que això és també és un dels punts importants. La Universitat Oberta de Catalunya, que va deixar Castelldefels, però que té la càtedra també d'alimentació, cultura i desenvolupament, la càtedra UNESCO, que malgrat van marxar, però continuen estant interessats en Castelldefels i estem treballant també plegats, vull dir que jo crec que això es fa articulant i sumant a tota la gent i a totes les institucions que volen aportar, no?
0: En concret, Jordi, quan va néixer la iniciativa Castelldefels Capital Gastronòmica?
2: Pues mira, va néixer fa uns 2 anys i pico, vull dir, o 3 anys, quan estàvem treballant amb el projecte de l'arròs de Castelldefels, doncs que de fet, o sigui, va ser com una aposta del gremi, no? per apostar per un dels plats que la gent venia a menjar. La gent venia a menjar Castelldefels arrossos, no? Perquè van voler triar menys una recepta de Castelldefels i van veure que els arrossos ens unien. Llavors, vull dir, es va treballar amb el gremi, amb l'Alfonso López i jo vam aportar tota la part històrica, no?, que teníem de tots els arrossos que es feien a Castelldefels. Llavors va ser interessant perquè van dir, mira, partim de tota aquesta base històrica, però en lloc de treballar amb un arròs concret d'un lloc, anem a veure si podem fer un arròs que s'inspiri en tot això, és a dir, en tota la tradició de Castelldefels, però també amb els productes del parc agrari que tenim ara, no? I llavors es va fer aquesta proposta, no? I arrel de l'arròs, doncs ho vam presentar a Fitur, i estàvem a Fitur, que també ens van donar, bueno, el premi a l'estand sostenible, perquè vam portar un xiringuito de la platja, no? Estàvem a Fitur i jo, que treballo per UNESCO, doncs vam convidar la gent d'UNESCO i a la gent de Food Capitals. Llavors, clar, vam venir a menjar l'arròs i, clar, ens van dir, diu, escolta, i vosaltres per què no us presenteu a ser capital gastronòmica, no? I, clar, allò que et quedes parat una mica, dius tu, doncs clar, perquè ens deien, escolta, esteu explicant aquí, doncs, lo del parc agrari, lo del parc del Garraf, lo dels pescadors, lo del treball aquest públic, l'aliança público-privada, la part de l'escola d'hostaleria o de les universitats, no? I compliu tots els ingredients, no? I llavors ens vam animar i vam fer aquest primer expedient, que de fet vam fer el primer expedient per Food Capitals, no? Com a capital gastronòmica, i aquí va néixer el projecte, perquè ho vam presentar i els hi va agradar molt. Llavors, de fet, ens van animar i van dir, doncs, entrem també amb la Generalitat de Catalunya, a través del Turisme de Catalunya, tenen també el Club de Producte d'Enogastronomia. I vam dir, doncs, fem la proposta i entrem també amb aquest grup de la Generalitat, que estan promovent ara la cuina catalana, i ens vam sumar, ens van acceptar, i vam entrar també amb el de Saborea Espanya, que només hi havia Cambrils, no? I, bueno, vull dir, són aquestes coses que et fan, doncs, aquest treball en xarxa. Vull dir que és una iniciativa recent, però que realment, doncs, bueno, vam acollir aquest any, per exemple, la reunió internacional de les capitals gastronòmiques de Food Capitals, no? Dels Summit, ens vam animar a presentar la candidatura i la gent va dir, doncs, ens interessa molt, no? I, de fet, quan vam entrar a Food Capitals teníem un petit problema perquè teníem Barcelona, que estava al costat, que és membre de Food Capitals, i que llavors, clar, com està dins l'àrea de treball, necessitàvem la implicació de Barcelona, no?, en aquest sentit. I de vegades deia, ostres, doncs, potser pel tema polític potser no suma, no? Però com hi ha aquestes sinergies, doncs es va aconseguir, i des de l'Ajuntament de Barcelona, doncs, es va donar suport a que Castelldefels entrés a la xarxa, perquè de fet, vull dir, la destinació pròpia a Barcelona acull a tot el que és l'àrea també de l'entorn, i Castelldefels, doncs, no deixa de ser un nucli de la pròpia àrea metropolitana de Barcelona, que té un pes important. Ho vam veure, per exemple, a la Fira de Barcelona, que ens comentàvem, quan estem a Fira de Barcelona i recomanem a algú anar a menjar, sobretot en el cas de la Fira d'Hospitalet, dius, per exemple, si hem de menjar arrossos, doncs els enviem a Castelldefels, perquè hi ha un accés més ràpid, no?, que enviar-los, per exemple, doncs a la Barceloneta o a algun altre lloc que per tema de trànsit, doncs te bloqueja més, no? Vull dir que jo crec que es poden generar sinergies molt, molt interessants, no?
0: Per tant, estava pensant, Jordi, que aquesta iniciativa Castelldefels Capital Gastronòmica arribava amb un inici més modest, que ràpidament va treure pit, que ens has fet un recorregut aquests 2 anys i escaig de projecte que han donat per molts i diversos projectes. Ens parlaves de la xocolata de Castelldefels, ens avançaves que properament també podrem degustar un fuet propi de Castelldefels. Aquí jo m'ho he ben apuntat, perquè és un producte molt estrella, així que estarem pendents del calendari a veure quan podem fer aquest tastet.
3: El Marc Soler, que tenen una carnisseria a Castelldefels, que és de les tradicionals, no? amb Obrador, doncs van dir, mira, nosaltres a l'Obrador no tenim la prou capacitat, no? per eixugar, perquè a més, vull dir, Castelldefels té un clima complex, no? per fer fuets, per exemple, no? Clar, i ara no podem utilitzar la torre de Can Gomà, no? per posar-nos a fer fuets, no? Ja? Perquè es veu que l'aire que baixava del Garraf allà girava per la torre i creava un microclima especial per eixugar-los, no? Però vull dir, estem parlant amb el gremi de Can Saladers, no? I amb l'empresa Salgot, que fa aquests fuets, no? Que es van entusiasmar amb una idea de sumar, no? De crear, pues de co-crear, no? Que ara estem parlant molt d'aquesta co-creació. Amb la qual cosa, vull dir, anem descobrint coses. I segurament descobrirem moltes més, no? Perquè, ja dic, tenim un potencial gran i la gent a vegades doncs guardem aquesta recepta que no li donem una importància o sobre un producte i després resulta doncs, que ens ajuda molt a projectar, no? I aquests premis també nosaltres vam modestos al principi, perquè vull dir, tampoc tens... però clar, treus pit i sobretot quan comencen a reconèixer les coses que estàs fent, dius, escolta, doncs estem anant bé, no? Vull dir que anem sumant, no? I després també la gent, els comerços, no? Clar, vull dir, vas veient com que ja no només són els restaurants, que són els productors, que són els comerços, que vull dir, que es crea una xarxa on cadascú pot aportar, però també, vull dir, contribueixen a generar aquesta marca i clar, jo crec que ara, doncs, amb aquests productes que estan sortint, com la xocolata o el llonganet, o tot això, clar, ja són productes que la gent pot comprar i sobretot també els turistes que venen també els podran comprar. Però a nosaltres ens interessa, a part d'això, vull dir, que sigui un producte de la ciutadania, no? Que la gent, primer de tot, és la gent de Castelldefels. Vull dir que recuperem aquesta diguéssim, autoestima per la cuina de Castelldefels, no? I després, evidentment, que la podem transmetre als nostres amics i als nostres visitants, no? Però vull dir, aquesta part també, que de vegades, quan es parlava, no? Vosaltres això ho feu pel turisme. Diu, mira, la gent que ve a menjar arròs de Castelldefels, majoritàriament és gent de Castelldefels que comporta gent convidada a menjar l'arròs de Castelldefels. Vull dir, i això és important, no? Vull dir que... Jo un dia estava agafant un taxi per anar cap a l'aeroport, estava a Barcelona, no? I el taxista era de Castelldefels. No? Jo estava parlant d'una cosa de gastronomia i el taxista em va dir, potser em poso on no em toca, no? Però jo soc de Castelldefels i allà estem fent l'arròs i me va començar a explicar ell, no? Em va fer d'ambaixador de Castelldefels. No? Jo no li vaig dir res, però després li vaig dir, mira, doncs aquest projecte és nostre. No? Però vull dir, me va agradar molt perquè s'havia apropiat del discurs, no? I no deixa de ser una persona que és ambaixadora de Castelldefels perquè està en contacte doncs, amb gent, no? Amb la qual cosa t'omple una mica d'orgull, no? De dir, doncs mira, hem tingut moments crítics, no? Perquè quan va haver tota la campanya amb el nen de Castelldefels i tot això, doncs va donar molt fort, no? I això també ens va repercutir molt amb la imatge de Castelldefels, no? Jo crec que ara, amb això de l'arròs de Castelldefels, amb aquests projectes de capital gastronòmica, doncs, ostres, estem allò traient pit, no? I demostrant que som una potència, no? I que podem arribar més lluny.
0: Exacte, el que deies, un motiu d'orgull per la ciutadania, que a més estava recordant ara que abans de l'estiu des de l'Ajuntament s'encetava una campanya que era ADN Castelldefels. Dins d'aquest ADN que ens fa ciutadania de Castelldefels està la gastronomia, òbviament, i més amb aquest macroprojecte que teniu en marxa i que aquesta setmana, de fet, per posar-nos en agenda, ens porta divendres 2 d'octubre a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels aquesta taula rodona, un homenatge i el tastet final també del Xató de Castelldefels, sumant-nos així a aquesta ruta del Xató, que ja celebra 30 anys i que el tret de sortida ja serà durant el mes d'octubre, veritat?
3: Sí, serà durant el mes d'octubre i en aquest, vull dir, hi ha uns quants restaurants de Castelldefels que s'han adherit, perquè vull dir, el xató, vull dir, en la nostra població doncs, també és minoritària, no? No, vull dir, no ens podem comparar amb Sitges o amb Vilanova, però també tenim els nostres restaurants i sobretot la nostra recepta, no? Que això és un dels punts també significatius. No? Anem tard, perquè vull dir, ens ha costat 30 anys animar-nos, no? Però allò que diuen, no? Nunca es tarde si la dicha es buena, pues aquí ens llancem, no? Però que pot ser molt, molt maco i vull dir, i sobretot també la part aquesta, no? De les aportacions que pot fer, que farà la gent, que volem que expliquin una proposta. Hi haurà un concurs també, no? Entre la gent que explica les seves iniciatives vinculades, o sigui, la seva relació amb el xató, que seran també pues, menjars de xatonades, no? Als restaurants que formen part de la xarxa. Vull dir que bé, convidem a la gent a que participi en això també.
0: Fantàstic. I com dèiem, Jordi, una prèvia perfecta per dissabte 3 d'octubre, que la gastronomia torna a ser la gran protagonista de Castelldefels amb l'edició ja número 35 de la nostra tradicional mostra de cuina al Parc de la Muntanyeta.
3: Sí, sí, a més aquest any, vull dir, la gent està així on fire, no? Vull dir, podreu degustar doncs, diferents productes ja, i sobretot diferents apostes, no? Que clar, també tenim una cuina creativa i tenim una cuina d'avantguarda amb el tema de les tapes. Podreu degustar-ne de moltes molt interessants i a més, vull dir, Castelldefels també se sumarà a la candidatura de l'etapa a Patrimoni Cultural i Material de la UNESCO. Vull dir que anem forts. Però a la mostra de cuina trobareu experiències gastronòmiques interessants.
0: Perfecte. Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Castelldefels Desperta per explicar-nos aquesta nova incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, la cita que tenim aquest divendres i tot el repàs que ens has fet aquest gran projecte de ciutat per posar en valor la nostra gastronomia. Em quedo amb aquest treure pit, perquè realment hi ha molt per treure pit de la gastronomia de Castelldefels i com esteu aconseguint que nosaltres mateixos, la ciutadania de Castelldefels, siguem ambaixadors i parlem del nostre arròs de Castelldefels, la nostra xocolata i el futur llonganet de Castelldefels, que està per arribar. Moltes gràcies i molt bon dia, Jordi.
3: Gràcies a tu i al programa i a la gent que ens escolta. Una abraçada forta.
0: Una abraçada.
4: Castelldefels Desperta.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Castelldefels Desperta.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
3: El marcador local.
4: I com cada dilluns és moment ara de repassar els resultats esportius, ho fem amb el periodista Cristian Cano. Molt bon dia, Cristian.
5: Hola, Estefania. Molt bon dia.
4: Què tal? Com han anat els partits d'aquest passat cap de setmana?
5: Doncs bé, hem tingut una miqueta de tot, tot i que jo, des del meu punt de vista, diria que en línies generals ha sigut un cap de setmana positiu pels interessos dels equips locals. Comencem parlant en clau bàsquet, on un dels últims partits que ens ha deixat el cap de setmana va ser la victòria del sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels, que va guanyar 68-52 al CESE, van jugar ahir a la tarda, i és la segona victòria consecutiva de les Liles després de l'ensopegada de la primera jornada, que recordem van perdre a casa contra el Reus Plom-Salle. Cal destacar que aquest cap de setmana també ens ha deixat l'inici de Lliga pels dos sèniors d'handbol de l'Esportiu Castelldefels. Els dos s'estrenaven a nova categoria, a Lliga Catalana Argent, i també ahir a la tarda-vespre, va ser una bona tarda d'handbol, amb bons resultats. Escoltarem per ser aquesta tarda nit el Marc Viscarri, després de la victòria del sènior femení, o sigui que també l'handbol que es reincorpora, per dir-ho d'alguna manera, al calendari d'aquest inici de temporada. Pel que fa a altres disciplines, a l'hoquei herba vam tenir una mica de tot, una victòria, una derrota. La victòria va ser molt clara, la del primer equip femení, que va golejar en aquest cas el Xaloc, però el masculí del Castelldefels Hoquei Club també va rebre una golejada molt important després de rebre 5 gols al camp del Giner de los Ríos. Encara hi ha equips que estan de pretemporada, per posar exemples com el CRUC, el Castelldefels Rugby Union Club, que aquest cap de setmana ha tingut dos amistosos de pretemporada, el primer equip masculí i femení, bons amistosos i a més amb bons resultats i sensacions positives. El BBA Castelldefels va disputar també el seu últim amistós de pretemporada. Aquí sí que les sensacions no són bones, ja que l'altre dia vaig poder parlar amb el Raül Martínez després del partit i em va dir que no estava molt content amb la situació de l'equip, perquè van perdre de manera clara contra l'Artés. L'equip ha patit una sèrie de lesions molt importants en aquesta pretemporada i inicia la Lliga ja el pròxim cap de setmana. L'equip ara intentarà reforçar-se pràcticament sense marge de maniobra, ja que comença la Lliga oficial d'aquí uns dies. I també hem de parlar de futbol sala, perquè tot i que encara no han començat les competicions domèstiques, tots els equips locals, sobretot ara els sèniors femenins, que arrencaran el primer cap de setmana d'octubre, però sí que ja estan jugant la Lliga CSR masculí i també l'X Buyer Team, i també hem tingut resultats positius després de l'empat del CSR Castelldefels 2-2 a la pista del Llefaqui, com també la victòria de l'X Buyer Team per 6-2 enfront de l'Esparreguera.
4: Perfecte, Cristian, com ens començaves dient, en general la línia positiva del cap de setmana, sí que hi havia un moment que parlaves de derrotes, però m'agrada que acabis també sí, amb aquesta clau positiva de més victòries que ens arriben pels equips locals, i ja em començo a apuntar aquestes victòries consecutives del Club Bàsquet Sènior Femení, a veure si aquesta temporada sí, també acaben sumant moltes.
5: Serà molt difícil que igualin el que va fer la temporada passada. A més, recordem que en aquestes primeres jornades la Mònica Lázaro, per temes personals, no està disponible. L'equip està sent dirigit per Josep Gelabert i gent també del cos tècnic i fins i tot de la cúpula directiva. O sigui que bé, esperem que es reincorpori la tècnica castelldefelenca el més aviat possible. I un últim apunt, recordar que el futbol aquest cap de setmana la Unió Esportiva Castelldefels no jugava. Ja ho vaig avançar divendres, que en principi hauria d'haver-se enfrontat contra el Prat. El Prat ha jugat Copa del Rei, és per això que el partit s'ha plaçat d'aquí un parell de setmanes, i el quadre mariner tornaria el pròxim cap de setmana a sortida difícil al camp del Singuerlín.
4: Perfecte, Cristian, ha apuntat a aquest canvi també i sobretot apuntada la cita d'aquest vespre amb tu el dilluns esportiu per conèixer ja tots els detalls d'aquesta prèvia que ens has fet de com ha anat el cap de setmana. I nosaltres ens retrobarem també a la secció ja de divendres perquè ens portis l'agenda del proper cap de setmana.
5: Perfecte, companys. Que tingueu una molt bona setmana i una abraçada ben forta.
4: Igualment, Cristian, moltes gràcies i fins divendres.

0: Tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels té activa la prealerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges i hi ha els detalls sobre aquesta previsió del temps. Ens els donen ara des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns esperem una jornada amb bastants núvols alts i mitjans arreu i, a més, amb arribada de nuvolades des del mar que afectaran durant aquest matí el litoral. Aquestes nuvolades deixaran ruixats o xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, però localment poden ser d'intensitat forta. El que passa és que són ruixats o xàfecs de distribució irregular i realment també molt petit de tamany. Per tant, poden afectar un tros d'una ciutat i l'altre quedar-se ben bé al marge. Així doncs, un matí amb aquests ruixats que a la tarda desapareixerien del litoral o es farien molt més aïllats i arribarien també en aquest moment doncs, a altres punts de l'interior. També al final del dia tornarien a reactivar-se aquests ruixats o xàfecs a la línia de la costa. La temperatura avui quedarà més baixa, fruit de tota aquesta nuvolositat. I el vent ha d'anar imposant-se al component sud-est entre fluix moderat una mica més reforçat a la tarda a les Terres de l'Ebre, Ponent, també al nord de l'Alt Empordà. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però ha d'anar arribant una mica de maror a partir de la tarda. Demà el temps s'ha de complicar amb ruixats xàfecs, litoral i prelitoral, després també l'interior, que poden ser d'intensitat forta, per això ja ha vist tant avui com també per demà, que haurem d'anar actualitzant perquè sembla que poden ser forts. Això és tot doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Castelldefels desperta.
0: I ens quedava pendent fer un repàs també al gran acte de ciutat, aquesta primera trobada d'entitats que hem viscut el dissabte a la plaça de l'Església. Una jornada que ha permès al teixit associatiu de la ciutat donar a conèixer les seves activitats. A la plaça de l'Església, al llarg de dissabte, es van situar carpes informatives, tallers, exhibicions i activitats participatives per part d'unes 40 entitats locals. Sara Sagarra, tècnica municipal de participació ciutadana, ens explicava la setmana passada que des de la mateixa organització, des de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, es sorprenien per el gran interès de les entitats a l'hora de proposar, oferir i coparticipar en la creació d'aquesta nova iniciativa.
3: És una proposta molt variada, que busca públics diferents. La majoria de propostes per part de les entitats tenen un caire més adult, però sí que hi ha activitats infantils i familiars. Algunes les impulsen els joves de la pròpia Casa d'Oficis. Ha estat una sorpresa molt gratificant. És a dir, al final hi participen gairebé 40 entitats, però hem de pensar que en una jornada de no tantes hores, perquè és tot un dia, però és de 10 a 2 i de 5 a 8, encabim 25 tallers simultanis i 10 exhibicions, que és una gran quantitat de propostes que s'aniran realitzant una darrere l'altra. A l'escenari, cada mitja hora, hi ha un tastet d'una exhibició d'una entitat que ofereix alguna cosa. I aquí hi ha entitats escèniques, de dansa, no? Entitats de salut, entitats culturals, cant, coral, xaranga, hi ha de tot, no?
0: Castelldefels ha fet por.

0: poble amb les seves entitats amb diferents vessants, com són els esports, cultura, música, voluntariat, educació, lleure. Prop de 40 entitats i serveis municipals han participat en aquesta primera trobada d'entitats fent poble, i diem primera perquè ja la setmana passada, des de la Regidoria de Participació Ciutadana, confirmàvem que aquesta trobada d'entitats naixia amb la voluntat de repetir-se ja any rere any, i vist l'èxit d'aquest dissabte, tot apunta a unes bones previsions per a les entitats locals de Castelldefels. I amb aquesta darrera notícia, darrer minut, menys d'un minut ens queda per davant, hem pogut repassar en aquest Castelldefels Desperta els actes viscuts la setmana passada, l'actualitat política també amb el ple municipal del divendres, i hem posat la mirada al que està per arribar. Aquest parlem amb l'alcalde, que tindrà lloc a les 12 del migdia en directe també aquí a les nostres zones, al 98FM o a radiocastelldefels.org. També aquest acte que ens arriba divendres amb la presentació del Xató de Castelldefels i un repàs a tot el projecte gastronòmic per treure pit de la nostra ciutat. I a més, ja també hem fet avui el repàs a com han anat els partits del cap de setmana, aquest marcador esportiu que ens l'oferia el periodista Cristian Cano. I recordeu que aquest vespre tindrem Dilluns Esportiu a Ràdio Castelldefels. Demà portarem més informació al Castelldefels Desperta a partir de les 8. Molt bon dia!
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: 10, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres, amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit a la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre i de manera col·lectiva. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa mesos que van violar un referèndum d'entesa tot just després d'haver-lo acordat. La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural al Parc Natural de l'Alt Pirineu i invertirà més de 500.000 d'euros per restaurar els hàbitats, ordenar l'accés de vehicles i fer la zona més accessible. Les obres duraran 4 mesos. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són algunes de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
3: Esports.
4: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part amb una jugadora menys.
2: Temps sense gomnuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, nous titulars locals d'actualitat. Afectacions al trànsit per obres a tres carrers de la ciutat. Els treballs d'urbanització del carrer Barcelona comporten canvis a la mobilitat fins al desembre. A motiu d'aquestes obres d'urbanització que s'estan executant, no es pot accedir al carrer Barcelona des dels carrers Cadis, Corunya, Sevilla i Rambla Marisol. Per altra banda, la companyia Aigües de Barcelona està realitzant una actuació urgent de canvi de tram de canonada i vàlvula que afecta la circulació a l'avinguda 302. Aquesta afectació ja està en marxa des del passat divendres i fins al 9 d'octubre i una següent afectació serà a l'avinguda 301 a partir del 5 d'octubre i fins al 6 de novembre. Des de l'àrea de turisme, Castelldefels rep el Premio Gastronómico Nacional dins dels Premios Viajar. La ciutat consolida la seva aposta per la gastronomia com a motor turístic amb un nou reconeixement que es va recollir a Madrid per part del regidor de Turisme i Hostaleria Guillermo Massana i el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz Chumillas. I des de policia local informen de la detenció d'una persona per furtar reixes d'aigües pluvials valorades en 1.100 euros. La detenció es va produir el divendres al matí i la policia local detenia una persona com a presumpta autora d'aquest delicte de furt. Un ciutadà alertava que havia observat com una persona carregava reixes de clavegueram de ferro en un vehicle a la platja. L'avís permetia als agents intervenir ràpidament i localitzar la persona que havia sostrat un total de 21 reixes amb un valor aproximat de 1.100 euros. Des de policia local ens recorden que la col·laboració ciutadana sempre és clau per detectar i prevenir fets delictius. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. Tornem puntualment d'aquí una hora per recuperar, per destacar nous titulars. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, això.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. ¿A qué hora comienza? Castelldefels, així som. Al programa del dia avui parlarem dels continguts de Viajando por las Ondas. Dani Hernández i Jordi Llobé expliquen cada setmana temes relacionats amb els viatges a aquesta hora, a les 8. Després, com sempre, els resultats esportius, els resultats dels diferents equips que han jugat a casa nostra, fora, aquest cap de setmana, el dilluns esportiu. I avui tenim, parlem amb l'alcalde, ens anirem amb l'alcalde de Castelldefels a parlar en directe sobre diferents temes que afecten a la ciutat. Serà a les 12. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: És 11 del matí. El govern espanyol negocia contra el rellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. El director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i a mitja la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Dotze comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscolar. És una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Es tracta d'una idea pionera a l'estat espanyol que vol posar en valor la cultura com a dinamitzador rural. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Edén amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya dissabte a Wembley. A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar en victòria el Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona meitat amb una jugadora menys.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran a litoral i prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara l'actualitat local de Castelldefels. La ciutat rebaixa els delictes per quart any consecutiu i consolida la millora dels indicadors de seguretat. Els fets delictius s'han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre augmenta l'eficàcia en la resolució dels casos, destacant la reducció dels delictes contra la salut pública, contra l'ordre públic, dels delictes contra la llibertat sexual i dels fets virtuals. En els darrers 6 anys, les ocupacions d'habitatge s'han disminuït un 87,5%, passant de 120 casos el 2020 a 15 fins a agost de 2020. 27. Aquestes són les dades que es van presentar el dijous de la setmana passada a la Junta Local de Seguretat. I també dijous, però ja al vespre, la Nit del Comerç premiava les iniciatives i l'emprenedoria local. La trobada va tenir lloc al CBC, on es va fer un repàs a les principals campanyes que es desenvoluparan des de l'Àrea Municipal de Comerç fins a desembre. I ara ja amb la mirada a l'agenda d'aquest dissabte, la mostra de cuina torna al Parc de la Muntanyeta. El 3 d'octubre arriba la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una 50ena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb música, per exemple, amb bandes tribut i amb la presència també d'Alejo Estivel, i un espai infantil i més sorpreses com el passaport de la mostra. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Cápsulas de salud.
1: Efectivament, i avui fem aquest espai amb el Guillem Castellví. Ell és fisioterapeuta àpic del Cap al Castell. Què tal? Molt bon dia, Guillem.
2: Bon dia, Anna. Què tal? Com estàs?
1: Primer de tot, què vol dir fisioterapeuta àpic?
2: Sí, som els fisioterapeutes que són d'atenció primària i comunitària.
1: Molt bé. Doncs avui parlarem d'un tema, jo crec que important, com és l'artrosi. Com la podem definir? Què és l'artrosi?
2: Exacte, sí. L'artrosi és una malaltia, no? Una afectació que afecta gran part de la població. Val? Al final, el que suposa l'artrosi és el desgast del cartílag, que és a l'extrem de l'os, que és la capa així més lliscosa o més lubricada de l'os, no? I el que fa que els ossos no llisquin entre si. Ara ve aquest desgast, doncs els ossos friccionen i és el que causa les molèsties o els símptomes. Sobretot afecta a les mans, a la columna vertebral, tant lumbars com cervicals, els genolls i els malucs, són les articulacions més afectades per l'artrosi.
1: Quins són els principals símptomes que podem sentir?
2: Sí, al final el símptoma més clau de l'artrosi potser és la rigidesa, no? Aquest bloqueig que descriu el pacient amb artrosi, sobretot a primera hora del matí, quan estan en fred, van calentant i sembla que va millor. També poden tenir dolor si l'articulació estigués inflamada, no? Que empitjora amb l'ús i la càrrega, i també poden trobar els sorolls aquests, els cruixits, el moure l'articulació, fa crec, o pèrdua de força també. Poden perdre la força a causa del dolor, deixen de fer coses, no? Al final el dolor és la primera senyal d'alerta, deixen de fer el que fan habitualment i van perdent força i la funcionalitat. Llavors, ara també amb el fred o la humitat, aquests símptomes s'accentuen més.
1: A qui sol afectar l'artrosi?
2: Bueno, l'artrosi, com hem dit, al final és una malaltia degenerativa crònica per desgast de l'articulació i afecta més en edats més avançades, no? A partir de 60 anys. Però també té molt a veure, doncs, amb l'estil de vida que hem portat. Si hem tingut feines amb treballs molt repetitius o lesions esportives així antigues, també pot ser que hi hagi una predisposició genètica i també pot afectar més a les dones degut a la menopausa, no? al canvi hormonal.
1: Quin és el tractament recomanat per combatre l'artrosi?
2: Sí, hem de tenir clar que en l'artrosi podem trobar dues fases, no? La fase més aguda, més, que l'articulació està inflamada, no? Que és la que pot causar més dolor. Llavors, en aquest punt hem d'evitar postures mantingudes, no? Sobrecargues en l'articulació, no fer un sobreús de l'articulació, evitar activitats o esports d'impacte, com saltar o córrer, tenir un control de pes també és important, seria la primera recomanació, no? Persones amb una mica de sobrepès, doncs que perdin pes per poder, que no faci patir tant l'articulació, sobretot el tema de genolls i malucs. Aplicar gel ens pot anar bé si l'articulació està molt inflamada per intentar reabsorbir aquest líquid que causa la inflamació, compressió de l'articulació i elevació també de l'articulació, val? I exercicis suaus de mobilitat sense càrrega que m'ajudaran a baixar aquesta inflamació. I en fase crònica, en fase que diguéssim que l'articulació està més estable, no? La malaltia està més controlada, doncs ja el més important seria l'exercici de força, començar a moure'ns i l'important seria augmentar el to muscular, millorar la nostra flexibilitat i mobilitat amb estiraments o exercicis suaus de mobilitat, val? I evitar igualment els esports de l'impacte, centrant-nos més en el que seria, pues, augmentar el to muscular amb exercicis de força. Els esports més recomanats al principi serien tipus el ioga o pilates, que no requereixen tant impacte sobre l'articulació, exercici terapèutic o la natació i l'aquagym. I en cas de que l'articulació ja estigui més estable i nosaltres haguem fet aquests tipus d'esports o activitats, ja podem començar a realitzar altres activitats que ens agradin més, com pot ser ballar, caminar, senderisme per la muntanya, però sempre de forma gradual i progressiva. Alternar amb exercici de força dos o tres cops per setmana.
1: Seria indicat l'ús d'ajudes tècniques tipus faixa o genolleres?
2: Bueno, aquesta és una... La resposta seria sí, però no, perquè sí que es pot aconsellar, diguéssim, en la fase més inflamatòria, no? Que l'articulació està inflamada, i sobretot si haig de fer un ús d'ella, no? Ja sigui per treball o pel dia a dia, en moments puntuals sí que la puc fer servir, però hem de pensar que un ús excessiu d'aquestes ajudes tècniques al final el que fan és debilitar la musculatura i fa que l'articulació sigui més inestable. Llavors, seria una articulació més propensa a patir lesions. El més important que hem de fer és reforçar la nostra musculatura.
1: Quins consells donaries per acabar, Guillem, o quines recomanacions generals davant l'artrosi un cop s'ha presentat aquesta malaltia?
2: Sí, si sóc una persona que pateix artrosis, l'ideal seria cada matí a primera hora intentar fer treball de mobilitat articular suau, 5-10 minutets, per intentar pues, això, guanyar lubricat, mobilitat a l'articulació, val? I també exercicis d'enfortiment muscular 2-3 cops a la setmana. Si tinc un treball de molta càrrega, molt repetitiu, fer unes pauses per fer aquests estiraments o aquest treball de mobilitat articular que em doni un descans a l'articulació. I també molt important baixar de pes en el cas de que sigui necessari.
1: Molt bé, doncs aquests són aspectes més destacats de l'artrosi, com frenar-la, com fer-la més llevadera a les persones que pateixen aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies, Guillem Castellví, fisioterapeuta àpita del Cap al Castell. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Càpsules de salut.
3: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
4: Hi. What's the offer? It's not going to work. It's New York City. You got the best deal out there.

0: Castelldefels, així som.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
1: Bocins d'història.

0: directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels. Ja. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres, amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem, es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on serà Pedro Sánchez de Barcelona. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de la capital catalana, reclama un text amb mesures contundents. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més atacs de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Joan Pérez Pera evita la presó preventiva un cop ha ingressat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge. En llibertat amb càrrecs haurà de compareixer periòdicament davant l'autoritat judicial i té prohibit sortir del país. La pel·lícula La bola negra dels Javis es converteix en la millor estrena espanyola de la dècada. El primer cap de setmana als cinemes l'han vista 610.000 espectadors i ha superat títols com L'Odissea en pantalla des del juliol.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. El defensa blaugrana, Eric García, ja ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per evitar riscos després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Kit Genàs Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: Temps insegum, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon a aquest dilluns, 28 de setembre. Per començar, presentem els titulars del dia. El testimoni de tres veïns de Castelldefels a qui s'ha notificat el desnonament de casa seva per als propers dies va marcar el ple municipal de setembre celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió al Saló de Plens. La candidatura de la regidora socialista Eva López a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions del maig s'ha presentat aquest diumenge en un acte polític. En relació a l'habitatge, l'alcaldable del PSC ha parlat del dret a quedar-se. Castelldefels incorpora a la Ruta del Xató. La ciutat se suma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat, el Xató, a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. En marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. La crònica esportiva del cap de setmana completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras, al control tècnic, Ana López, Cristian Cano i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem. La crisi de l'habitatge va mostrar la seva cara més crua al ple municipal de setembre, celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió. Aquest grup va abandonar el ple després que l'alcalde els cridés a l'ordre per interrompre les intervencions dels regidors portaveus, especialment els del Partit Popular. Els tres representants del grup polític Movem també van abandonar la sessió. A l'inici del ple, l'Associació de Llogaters presentava un escrit.
2: Hoy estamos aquí nuevamente porque los desahucios siguen siendo una realidad en Castelldefels. Y detrás de cada uno hay familias que están viviendo situaciones dramáticas. Familias que en muchos casos llevan décadas en este municipio, donde han construido sus vidas, sus hogares y sus relaciones. Y que hoy se enfrentan a perder su vivienda sin tener una alternativa donde vivir. Somos conscientes de que las competencias del ayuntamiento son limitadas, y de que no puede resolver por sí solo el problema de la vivienda. Pero hay algo que sí puede hacer y que en estos momentos puede ser determinante. Comunicar al juzgado la realidad habitacional de estas familias. Cuando el juzgado pregunta al ayuntamiento si existe una alternativa habitacional, nuestra petición es muy sencilla. Si no existe una solución habitacional real, que así se comunique. Porque 3 o 15 días en un hotel pueden ser una medida de emergencia, pero no solucionan la vida de una familia.
1: La intervenció al plenari va incloure el testimoni de tres veïns de Castelldefels que tenen pendents ordres de desnonament. Es tracta de Loli, Carlos i Jamal.
3: Buenas tardes a todos. Me llamo Loli. Tengo señalado el desahucio para el próximo 8 de octubre. Estoy viviendo en este hogar desde 1987. Aquí he vivido durante décadas y aquí quiero seguir viviendo. He intentado encontrar la salida, he realizado trámites necesarios y solicitado ayudas y recursos disponibles, pero sigo sin tener una alternativa habitacional y el próximo 8 de octubre puedo perder mi hogar. No me fui porque no quería pagar, me fui porque no tenía dónde ir. Por eso pido al ayuntamiento que medie con la propiedad y que le haga llegar al juzgado la realidad de mi situación. Yo quiero pagar, no quiero dejar de pagar. Quiero poder pagar. Gracias.
4: He intentado encontrar una solución. He acudido al ayuntamiento, a IMSA, mesa de emergencia, registro único, vivienda sub BPO, etc. Han pasado 8 años y sigo esperando la respuesta. Y tengo el lanzamiento señalado para el 8 de octubre del 26. Si me echan sin una alternativa, ¿dónde voy a estar con mi hija? ¿Dónde podrá estar ella conmigo? ¿Dónde podremos dormir? Por eso pido al ayuntamiento que traslade al juzgado la realidad de mi situación. He comprobado que los papeles que envía asistencia social, no se lo lee en el juzgado, no se lo leen, dictan sentencias sin leérselos. Pido al ayuntamiento, en la medida que pueda, que obligue a que como mínimo se los lean, ya que les hemos enviado esta información. No pido que me regalen una vivienda, pido poder seguir viviendo dignamente y siendo padre. Gracias.
5: El próximo 15 de octubre tengo señalado un desahucio. Mis hijos tienen aquí su hogar, su colegio, su rutina y su vida. Y lo que más me preocupa no soy yo. Lo que me preocupa es no saber dónde van a dormir mis hijos al día 15. Una angustia difícil de explicar. Por eso pido que se tenga en cuenta la situación de mis hijos y que el ayuntamiento traslade al juzgado la realidad que no tengo una alternativa habitacional. Solo pido que antes del 15 de octubre se encuentre una alternativa digna para mi familia.
1: A l'hora de les valoracions al voltant de l'escrit sobre l'habitatge i aquestes intervencions, les interrupcions del públic quan intervenien els portaveus del govern es van anar succeint. Javier Iniesto, regidor de Serveis Socials.
6: En contestación al escrito presentado por la PAC, la plataforma, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Y lamentamos profundamente la situación que están pasando muchos de nuestros vecinos aquí en nuestro municipio. Somos los primeros que sabemos que detrás de un expediente hay una familia con todos los problemas que evidentemente se han recogido. Mire, nosotros al final el problema que tenemos es que las competencias de vivienda dependen de muchas administraciones, ¿no? Y al final puede haber errores, ¿no? Nosotros.
7: Ruego, por favor, que dejen hablar a los concejales, por favor.
6: Nosotros, desde el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible por utilizar todas las herramientas que tenemos para que todas estas familias que están pasando por un momento de dificultad, pues puedan salir de ese problema. Es muy difícil hablar así. Gracias.
7: Por favor, ruego silencio y que puedan hablar los portavoces, por favor.
6: Bien, vuelvo a repetir nuestra intención.
7: Bueno, ruego silencio porque si no, no podrá seguir el pleno. Por tanto, ruego silencio y que puedan hablar los representantes del pueblo de Castelldefels.
1: Era l'alcalde quan demanava que acabessin les interrupcions des del públic. La tensió, però, va anar creixent fins que les persones que protestaven, una trentena, van abandonar el ple. Era el moment en què la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, intentava exposar les línies mestres del pressupost 2027.
8: Se pasan las líneas fundamentales del presupuesto para el próximo 2027. Como sabéis, es un requisito legal pasar estas líneas fundamentales para el próximo presupuesto.
7: Señora Quesada, la llamo al orden. La llamo al orden, señora. No, está impidiendo que se pueda realizar este pleno. La llamo al orden.
9: Señora.
7: Puede seguir. Señora Corona, puede seguir.
8: Intento proseguir. Está bien.
1: Els diferents grups polítics van expressar la seva preocupació per la situació que viuen aquests veïns afectats per la crisi de l'habitatge. Entre les reaccions, els tres regidors de Movem van abandonar la sessió en suport a aquestes protestes. En conjunt, l'oposició va relacionar la falta d'habitatge públic amb la modificació urbanística que rebaixa el nombre d'habitatges al solar d'Arcadi Balaguer, que s'havia projectat en un passat recent. Aquesta modificació, avançat ja al ple, es va aprovar provisionalment amb l'únic vot favorable dels partits que formen formen el govern, Partit Popular i Som. La sessió va estar marcada, com van manifestar en repetides ocasions diferents representants municipals, va estar marcada, deien, per la crisi de l'accés a l'habitatge i els desnonaments programats per la justícia per aquest mes a Castelldefels. Amb els ànims menys alterats al final del ple i en resposta a preguntes de socialistes i republicans, el regidor de Serveis Socials, Javier Iniesto, del Partit Popular, va resumir, amb les paraules que sentinem, què és el que fa l'Ajuntament en matèria d'habitatge.
6: Vivienda, sabemos cuál es la situación que hay aquí en Castelldefels, pero bueno, en Castelldefels, en Gavà, en Cataluña, en España, hay un problema, falta vivienda y realmente, vuelvo a repetir, al final esto no es una decisión que recaiga solo y absolutamente en el ayuntamiento. También tenemos que involucrar a las entidades que tienen esa responsabilidad. Es cierto, nosotros, si a nosotros nos dotan de las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros vecinos, evidentemente que vamos a hacerlo.
1: I tot seguit, un recull d'intervencions dels grups de l'oposició. Escoltem Xavier Amate, de Junts.
9: Després de l'espectacle que hem viscut a l'inici del ple, jo crec que el que cal ara, a part de reflexionar sobre el que ha passat aquí, és un prec, i el prec seria obrir una línia d'alguna manera de comprensió i una línia d'enteniment amb aquestes persones que estan patint aquest problema de l'habitatge. I jo crec que aquesta línia no només l'hauria de liderar, òbviament, el regidor responsable, sinó el propi alcalde, perquè crec que la gravetat de la situació i del que ve a partir d'ara implica d'alguna manera a tot el consistori i a l'equip de govern en primera línia. Només és aquest prec per intentar rebaixar aquest problema.
1: I ara escoltem Rita Borque, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
10: Avui hem viscut una situació que, sincerament, ens hauria de fer reflexionar com a polítics. Jo, com deia molt bé la meva companya, m'he sentit avergonyida. A mi m'ha arribat al cor, sincerament. Jo m'he posat en el lloc d'aquestes persones i crec que tots ens hauríem de posar en el lloc d'aquestes persones, perquè ningú està fora de risc de passar una situació d'aquesta o algú dels seus familiars. I des d'aquí faig la pregunta que no se'ls ha respost. Pensen fer des de l'Ajuntament alguna cosa per evitar aquests desnonaments del dia 8 i del dia 15 d'octubre?
1: També es va referir a la qüestió de l'habitatge al grup socialista. Escoltem Jordi Planell.
11: Jo també voldria fer un prec després dels fets que hem patit avui, lamentables. Esperem que no s'hagin de tornar a repetir. Donat que tenim una tresoreria tan bona i que en breu aprovarem pressupostos, el prec que faig és si poden revisar la partida de serveis socials per tal de donar una major cobertura social a aquestes persones i famílies i a futures que puguin patir una situació semblant.
1: Això passava al final del ple, al punt de precs i preguntes. Ja no hi era en aquell moment el grup de Movem en Comú Podem, que dèiem va decidir abandonar la sessió dues hores abans d'aquest moment. Així s'expressava en aquell moment la portaveu d'aquest grup, Sílvia López.
12: Però és que no només el que ha passat ara mateix aquí. Jo crec que, a més, que tinguem en dos mesos, que l'altre dia quan vaig veure la dada, en dos mesos, 31 famílies que marxaran al carrer i que no tinguem res a fer, em sembla increïble. Em sembla increïble. O sigui, és que no pot ser. A més, quan és que tenim un punt en aquest ple que parla sobre això, que parla sobre que estan tirant enrere un projecte que podria construir fins a 100 pisos a Castelldefels. Ho estan tirant enrere. És que em sembla increïble, és que no pot ser. Ho sento molt. Nosaltres hem decidit que marxarem d'aquest ple perquè considerem que no podem seguir amb aquesta situació.
1: Va respondre a aquesta intervenció de Movem l'alcalde, el popular Manuel Reyes.
7: Ustedes son libres de abandonar el pleno si lo consideran oportuno y esas manifestaciones que ha realizado aquí pueden también trasladársela a quien tiene todas las competencias, que se llama Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y ustedes están muy alojados, muy cómodamente, en los sillones de los ministerios y de allí no tienen la prisa para abandonarlos, igual que están haciendo ahora en el pleno del Ayuntamiento de Castelldefels. Ustedes verán.
1: El ple municipal es pot recuperar al web de la ràdio íntegra i també amb cada punt, amb tots els punts i les intervencions pautades. Tot plegat ho trobarà a radiocastelldefels.org. I encara un altre punt de política. La candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de l'any vinent, Eva López, ha presentat aquest diumenge en un acte polític les seves propostes. Com a vicesecretària dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, que també és presidenta de la Diputació i també alcaldessa de Sant Boi, va presentar la candidata.
13: el que hem fet fins ara i el que hem de continuar fent és el que hem fet sempre. Primer, ser fidels als nostres valors, als nostres principis i amb la feina que garanteix igualtat d'oportunitats, justícia social, llibertat, solidaritat. I el que vol la Eva i el que vol segur que l'equip que triarà la Eva és continuar treballant per transformar i millorar la qualitat de vida i el benestar de Castelldefels i de tots els seus veïns i les seves veïnes. I estic aquí no solament com a companya, sinó com absoluta admiradora i amiga de l'Eva. Jo crec que ella es mereix un gran aplaudiment perquè donar un pas endavant és un acte de valentia, de compromís i un acte que demostra que estima i vol treballar per continuar treballant per Castelldefels. Gràcies, Eva.
1: L'acte polític el va tancar, un acte que es feia a la plaça de la democràcia, el va tancar, deia, amb la que serà candidata del PSC a l'alcaldia a les eleccions del maig vinent. Es tracta d'Eva López, que va parlar d'habitatge. Es va referir al que va descriure com a dret a quedar-se.
14: Creiem que una ciutat es mesura per les oportunitats que se li dona a la seva gent. I ara tot això també es resumeix en un pensament que pot ser senzill, però que té quatre paraules. El derecho a quedarse. Sí. El derecho a quedarse. Es una frase sencilla, pero detrás hay mucho más. Hay familias con preocupaciones, con sueños, con esperanzas. El derecho a quedarse es el derecho a que nuestros hijos e hijas tengan que construir aquí su vida. Puedan hacerlo. Mi hija nació aquí y quiere quedarse aquí. El derecho a quedarse es que una pareja joven no tenga que irse. El derecho a quedarse es quedarse al lado de los nuestros. El derecho a quedarse es que una persona mayor no tenga que irse de su casa porque no la puede pagar. Eso es el derecho a quedarse.
1: És en marxa la campanya Castelldefels amb C de civisme. És una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Inclou accions de sensibilització i, posteriorment, vigilància i sanció davant les conductes incíviques. Àngela Rubí, tècnica de participació ciutadana, ha explicat que ha estat a través dels plenaris i comissions veïnals que s'ha dissenyat aquesta campanya en resposta a les principals preocupacions expressades en aquests espais de participació.
15: Com tota campanya, té una part d'informació, una part de sensibilització i la part punitiva que ha d'acompanyar també amb la seva normativa i les ordenances perquè això pugui arribar a bon fi. No? La preocupació és al voltant de la mobilitat, i aquí entre totes les bicicletes, patinets, els conductors del globo, tot això. La brutícia, aquí doncs, entraria tot el tema del reciclatge, del mal ús dels contenidors, de l'incivisme a l'hora de fer el llançament. Animals i plagues, que este és el temón, aquí és on més hi ha la preocupació de tota la ciutadania en general. Aquí entraria principalment excrements i urins de gossos i l'alimentació dels coloms.
1: Un altre aspecte que amoïna el veïnat, segons Àngela Rubí, té a veure amb el soroll.
15: Hi ha una altra problemàtica que hem tractat d'una manera diferent, que és el tema dels sorolls. Els sorolls en la pràctica de l'oci nocturn dels joves, del soroll dels avions, del soroll que molesta la convivència. Llavors, aquí sí que l'hem treballat a banda amb diferents programes que tenim ja municipals de prevenció d'aquest tema, no?, i de millorar la convivència, i ens hem centrat en mobilitat, brutícia i animals i plagues.
1: Pel que fa a aquesta darrera problemàtica relacionada amb els animals, preocupen també les conductes incíviques dels propietaris de gossos. Anna Gil és tècnica municipal de salut.
16: És veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els urins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb urins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals, hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament des de la nostra àrea hem promogut, i segurament veureu pels carrers, una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros.
1: I altres punts d'interès aquest dilluns. La repassem en aquest bloc d'informacions més breus. L'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions intenses. Per aquesta tarda hi ha un nivell de perill baix, d'1/6, amb una probabilitat també baixa. El risc augmenta dimarts, entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, amb un nivell de perill de 2/6 i una probabilitat mitjana de superar els 20 mil·límetres en 30 minuts. I ja demà al matí el perill ascendirà a 4/6, però també baixarà la probabilitat. La previsió és que hi pugui haver xàfecs localment forts, amb quantitats importants d'aigua en poc temps. L'Ajuntament ha activat mesures preventives en el marc d'aquest dispositiu d'alerta, com ara la neteja d'embornals, el control de les sortides al mar i de les estacions de bombament i la preparació de possibles talls o desviaments de trànsit. Hem començat l'informatiu amb el ple municipal de divendres passat. Ens hem centrat en la qüestió que va marcar el debat, la crisi de l'habitatge. A la segona part de l'informatiu ens acostarem a la ruta del Xató. Castelldefels se suma a aquesta iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional i que enguany amplia la seva presència al Baix Llobregat.
17: Aquesta setmana la ciutat viu una cita amb la gastronomia. Divendres l'Escola d'Hostaleria acollirà la presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permet posar en valor una recepta amb història i tradició a la nostra ciutat. En parlem amb Jordi Treserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica i encarregat de moderar aquesta presentació que ens arriba divendres. Jordi, molt bon dia, com estàs?
18: Molt bon dia. Bé, per Castelldefels, vull dir, tenim una vinculació històrica i familiar amb la gent de Sitges i la gent de Vilanova, no? I, de fet, o sigui, les celebracions que es feien, sobretot per la xatonada, no? que és l'element clau d'aquestes festes per Carnaval, la gent de Castelldefels anava a Sitges o a Vilanova. No? Però hi havia famílies que ho preparaven, es preparava a casa, sobretot el que és l'amanida, no? Que de fet té noms a Castelldefels com amanida de peix a terra o xató, no? I teníem aquesta tradició, però no ens havíem, diguéssim, incorporat amb aquest projecte, ja que, de fet, quan es crea la Ruta del Xató, se centra molt en les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, no? I Castelldefels podríem dir que som una ciutat que té un peu al Baix Llobregat, però també té un peu al Garraf, no? Perquè formem part d'aquest massís i amb aquesta interconnexió.
17: Serà aquest divendres quan arribi la presentació. Quin és el programa de l'acte?
18: De fet, o sigui, fem una taula rodona en la qual es presentarà, doncs, aquesta vinculació, no, de Castelldefels amb el xató, sobretot amb el producte estrella, que és l'escarola perruqueta, que és un tipus d'escarola, vull dir, que es planta dins el parc agrari del Baix Llobregat. I després, bueno, hi tindrem amb nosaltres tots el Xavier Mestres, que és un dels grans promotors del corpus de la cuina catalana, que és de Vilanova, i que realment, doncs, ens explicarà aquest context del xató. I després també, doncs, podrem conèixer una mica aquesta recepta del xató de Castelldefels. Hi havia altres llocs, vull dir, cada família tenia el seu secret amb la picada, no?, de la salsa de romesco que acompanyava el xató, i que en el cas de Castelldefels és similar a la que es fa, per exemple, a Sitges, que s'utilitza a l'anyora en lloc del pebrot de romesco, no?
17: Perfecte. Jordi Treserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Moltes gràcies.
18: Gràcies a tu i a la gent que ens escolta. Una abraçada forta.
1: I entrem en el terreny de la crònica esportiva. Cristian Cano ens fa un resum dels marcadors de la jornada que els diferents clubs han disputat aquest cap de setmana.
19: Comencem parlant en clau bàsquet, on un dels últims partits que ens ha deixat el cap de setmana va ser la victòria del sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels, que va guanyar 68-52 al CESE. Van jugar ahir a la tarda i és la segona victòria consecutiva de les Liles després de l'ensopegada de la primera jornada, que recordem van perdre a casa contra el Reus Plom-Sallé. Cal destacar que aquest cap de setmana també ens ha deixat l'inici de Lliga pels dos sèniors d'handbol de l'Esportiu Castelldefels. Els dos s'estrenaven a nova categoria, a Lliga Catalana Argent, i també ahir a la tarda vespre va ser una bona tarda d'handbol, amb bons resultats. Escoltarem per cert aquesta tarda nit al Marc Viscarri, després de la victòria del sènior femení, o sigui que també l'handbol que es reincorpora, per dir-ho d'alguna manera, al calendari d'aquest inici de temporada. Pel que fa a altres disciplines, a l'hoquei herba vam tenir una mica de tot, una victòria, una derrota. La victòria va ser molt clara, la del primer equip femení que va golejar en aquest cas el Xaloc, però el masculí del Castelldefels Hockey Club també va rebre una golejada molt important després de rebre 5 gols al camp del Giner de los Ríos.
1: Parlàvem fa uns minuts de l'estat d'alerta de Protecció Civil per previsió de pluges i ara ens interessem per la previsió del temps. Bon dia!
20: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns esperem una jornada amb bastants núvols alts i mitjans arreu i a més amb arribada de nuvolades des del mar que afectaran durant aquest matí el litoral. També al final del dia tornarien a reactivar-se aquests ocells i xàfecs a la línia de la costa. La temperatura avui quedarà més baixa fruit de tota aquesta nuvolositat. Situació marítima en conjunt tranquil·la però d'anar arribant una mica de maror a partir de la tarda. Demà el temps s'ha de complicar amb ocells i xàfecs litoral i prelitoral, després també l'interior, que poden ser intensitat forta, per això ja ha vist tant avui com també per demà, que haurem d'anar actualitzant perquè sembla que poden ser forts. Això és tot doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Fins aquí l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 28 de setembre. L'últim minut el dedicarem a repassar els titulars. El testimoni de tres veïns de Castelldefels a qui s'ha notificat el desnonament de casa seva per als propers dies va marcar el ple municipal de setembre, celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part d'una trentena d'activistes que seguien la sessió al Saló de Plens. La candidatura de la regidora socialista Eva López a l'alcaldia de Castelldefels en les eleccions del maig vinent s'ha presentat aquest diumenge en un acte polític. En relació a l'habitatge, l'alcaldable del PSC ha parlat del dret a quedar-se. Castelldefels s'incorpora a la ruta del Xató. La ciutat se suma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. En marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. L'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions intenses. Avui dilluns el nivell de perill és baix, 1 sobre 6, però demà pot pujar a 2 i fins i tot a 4. La crònica esportiva del cap de setmana ha completat una edició que avui hem fet possible Gerard Carreras, el control tècnic, Anna López, Cristian Cano i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. És tot, ho deixem aquí aquest dilluns 28 de setembre. Recordin, a les 9 arriba el dilluns esportiu. Adéu-siau!

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El govern espanyol busca quadrar els interessos de Sumar, Podem i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Quadrar el cercle d'interessos. Amb Podem i Junts, però també amb Sumar i el PNB, tibant en direccions oposades. Aquest és el repte del PSOE i de Pedro Sánchez a 24 hores del Consell de Ministres de demà amb la voluntat d'aprovar-hi el decret d'habitatge, Joan Bota.
2: Amb una acampada per l'habitatge consolidant-se a Madrid i els partits d'esquerres reclamant els contractes indefinits, Junts insisteix a legislar sobre els fons voltor, però deixant els petits propietaris fora de la prohibició de desnonar. El PSOE sent també la pressió del PNB i de Sumar el seu soci al govern.
0: Connectem amb Madrid i amb Barcelona. Paula Brujats i Jordi Corbalan.
3: Sí, perquè Sumar, però també tots els socis de l'esquerra pressionen Pedro Sánchez per aprovar demà un decret ambiciós de màxims i que reculli sobretot la pròrroga automàtica dels lloguers que caduquen els propers dos anys. Aquest és ara mateix el principal escull de la negociació, segons fons dels partits. Sumar i Esquerra Republicana reclamen al PSOE valentia.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
5: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
6: Junts manté obertes les negociacions, demana Sumar i Podem que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell

0: Consell de Ministres pugui aprovar el Reial Decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada protegeixi els petits propietaris.
1: Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
2: I enmig de tot això, aquest migdia, Pedro Sánchez ha evitat entrar al fons de la qüestió en un acte a Barcelona, on avui està de visita.
3: Aquesta tarda, el sindicat de llogateres crida precisament a protestar al Palau de Congressos en un acte on també hi haurà el president del govern espanyol. En aquest context, i amb l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid de fons, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que, en cas d'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'actuaria molt diferent de com es va fer el 15M.
4: Jo hi era aquella acampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
2: A la crònica internacional, Europa vol establir un protocol d'emergència per reaccionar en bloc al que s'ha anomenat atacs híbrids de Rússia. Accions de sabotatge no reivindicades que els serveis d'intel·ligència pronostiquen que aniran a més. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: I per això la Unió Europea demana als països que extremin la vigilància, però evita concretar si una majoria d'estats dona suport per ara als seus plans de crear un protocol de resposta col·lectiva. Brussel·les remarca que serà un manual complementari a l'OTAN, en cap cas substitutiu, i que només s'activaria quan hi hagi sabotatges contra infraestructures de menys gravetat que una agressió militar convencional.
2: I el Ministeri de Sanitat vol que els CAPs puguin donar directament el tractament per un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva.
3: Fins la setmana 9 d'embràs, l'avortament farmacològic es pot fer a casa, sentiu la ministra Mònica García.
6: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
2: I com sempre, quan faltin 20 minuts per a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
7: 100 periodistes de tot el món ja han decidit el seu vot. A priori, Lamine Yamal, Kane i Mbappé són els tres grans favorits de la categoria masculina i Alexia Putellas és entre les principals candidates de la millor jugadora. Eric García, que ahir va deixar la concentració espanyola, no té cap lesió greu, només molèsties al genoll. I el bàsquet Manresa, el base Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha complicacions a la C14, a Ribera d'Urgellet, on es fa pas alternatiu a causa d'un accident. A Barcelona, a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Rodalies, encara afectacions a les línies R2 Nord i R8 per una incidència per robatori de cable ja resolta.
2: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
2: Esteu molt pendents de les pluges.
10: Sí, de moment ruixats dispersos aquesta tarda. Allà on caiguin del litoral i prelitoral poden tenir una certa intensitat o localment forts. Aquest matí a Tossa de Mar més de 30 litres, però això dispersos, és a dir, sol en un sector i al costat doncs aquest aiguat. Serà de matinada i demà, quan els ruixats i tempestes sempre al litoral, prelitoral, Catalunya central, podrien tenir intensitat forta o molt forta, fins i tot torrencial. Això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Això d'intensitat. Pel que fa a acumulació, es podria arribar als 90 litres en tan sols 3 hores. Diversos avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, alguns d'ells de color taronja. Per tant, sentit comú, molta precaució, perquè algunes de les pluges, com dèiem, poden ser importants.
2: I està atents a la previsió, com la que ens ha fet el Francesc Mauri. Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. El govern espanyol continua negociant amb els seus socis a contrarrellotge per intentar aprovar demà mateix el nou decret llei d'habitatge. Una norma que inclourà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i també mesures per congelar el preu del lloguer. El PSOE, pressionat pels socis i també pel carrer, ha de fer equilibris per poder mantenir el suport dels partits que són a la seva esquerra, però també, alhora, que no es despengin ni Junts per Catalunya ni tampoc el PNB. Comencem per la pressió dels seus socis d'Esquerres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
2: Uns socis que acaben de comparèixer, tots junts, a les portes de l'hospital on encara hi ha la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada dimecres passat. Què han dit aquests socis a l'esquerra del PSOE?
11: Sí, des d'aquí, Sumar i la resta de partits d'esquerres han enviat un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova un decret de màxims o no l'avalaran i fins i tot Sumar, el soci del govern espanyol, amenaça en plantar-se demà i no anar al Consell de Ministres. Sumar posa com a condició la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys. Volen que es congelin per evitar així pujades abusives de preu i aquí és on ara mateix hi ha, segons fons de la negociació, el principal punt de friccions. La ministra de Sumar, Mònica García, i també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, han reclamat valentia al Partit Socialista.
12: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
13: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
11: L'altre escull de la negociació és sobre l'abast de la prohibició de desnonar. Les esquerres reclamen que es prohibeixi a tots els propietaris, petits i grans, fer fora els seus inquilins si són vulnerables i també volen que es desencalli finalment la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sentim Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
14: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
11: La crisi de l'habitatge ha provocat avui aquesta foto inèdita a les portes de l'hospital on hi ha ingressada la Mari Carmen. Tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'hi ha sumat també Podem. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran un decret descafeïnat per acontentar Junts i el PNB.
15: Les coses no estan para mínimos, para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
11: Ara mateix les negociacions continuen entre els socis de l'investidura i el Ministeri d'Habitatge. Ahir les negociacions es van allargar fins la matinada. El Partit Socialista no dona gaires més detalls de les mesures, però ja avança que hi ha acord per prohibir els fons voltors, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i per donar ajudes per comprar un primer pis.
2: Doncs mentrestant, Junts per Catalunya, que també és necessari per tirar endavant aquestes mesures, demana a Sumar i a Podem que surtin de la trinxera i que s'avinguin a negociar un mínim comú denominador per tal que demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada que protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalán.
0: Junts no es mou de les seves propostes, bateria d'incentius fiscals per a llogaters i propietaris, suspendre els desnonaments de pisos de propietat de fons voltor i protegir els petits propietaris. No entren a valorar propostes com la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta crida a la resta de formacions.
1: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: En qualsevol cas, els de Puigdemont asseguren que les converses amb la part socialista del govern espanyol continuen obertes i que, arribat el cas, miraran la lletra petita del reial decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
2: Bé, doncs aquestes negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'això.
16: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
2: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada la nit d'avui. I, entre altres coses, aquesta tarda visitarà una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat, bon dia.
17: Bon dia, sí, una visita al barri de Poble Nou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquí en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. Sánchez s'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra el bloc de la dreta.
16: Cada dret que hoy nos parece evident tuvo antes. A alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
17: A aquesta hora el president espanyol dina amb Salvador Illa i amb un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
2: Bé, doncs, aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, de fet, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge, amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que això sí, han durat poca estona, Sara Riera.
18: Després d'anys d'inacció, denuncia el sindicat, ara és l'hora d'arremangar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
19: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
18: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó, el que tenen és la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals.
2: Aquestes són les protestes que es contemplen aquí a Catalunya. Mentrestant, com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des del dissabte a la nit. Asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable de l'acampada, molts compaginen anar a treballar i continua amb la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
20: Bon dia. Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de la capital espanyola. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
21: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
22: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
23: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
20: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
24: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
20: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com són, ara sentíem, els lloguers indefinits.
25: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
20: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla. Però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
2: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen o no aquestes mobilitzacions i acampades que estem explicant de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Toni Fortesa.
26: López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
4: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
26: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos exprés d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins els grups criminals.
4: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
26: L'última detenció il·legal es va produir ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins el cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot això va passar a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat.
2: Recuperem el tema de l'habitatge. Hem explicat totes les protestes demanant que hi hagi mesures concretes per ajudar a controlar la crisi de l'habitatge. Bé, doncs demà en tindrem una de concreta al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana portarà al debat de política general que arrenca demà al Parlament una proposta per tal de reduir del 10 al 5% l'impost de transmissió patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. En paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha defensat la proposta.
3: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors, és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació. La qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
2: Deixem la crisi de l'habitatge i tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Anem a la informació internacional perquè la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
5: Hola, bon dia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, plantes d'energia, xarxes de transport o de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
6: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
5: Kallas evita aclarir si la majoria dels països comunitaris per ara veuen amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. De moment, hi ha governs que encara no hi han dit res. Avui, els ministres europeus de defensa han començat a debatre-ho sense massa concrecions. La idea de Brussel·les és que aquest protocol d'emergència agilitzi la coordinació entre els països per reaccionar en bloc en cas que hi hagi un atac híbrid, però sense la necessitat d'activar de forma immediata accions militars.
2: Més coses. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa tot just 7 mesos. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre totes dues parts. A les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent. Davant la incertesa, avui el preu del barril Brent ha arribat als $108. I encara una cosa més sobre la informació internacional, perquè els 5 detinguts ahir a prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Londres, Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius de l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC 4.
8: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
7: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
2: Passant 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
9: Catalunya Migdia.
10: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Grans batutes. Grans emocions.
12: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
11: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
12: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
11: Entradesauditori.cat.
13: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
14: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Així és que vostès m'han vingut a veure.
27: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
28: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
29: Ciutadans de Catalunya.
30: No us ho creureu.
31: És més fàcil del que et penses.
32: Sorpresa.
33: Així que som-hi, a practicar.
29: Acompanyeu?
28: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per tal que les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària, Mònica Mas.
34: Sí, actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, és a dir, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra de Sanitat, Mònica García, vol fer-ho més accessible.
35: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
34: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
35: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
34: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona la CIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
2: I una notícia que us hem explicat des de primera hora d'avui aquí a Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest mateix estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional.
34: Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
36: Una persona que entra al sistema de sol·licita de dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pie a pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc tramitat d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
34: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llistes d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació o el servei.
2: Més coses. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i Sant Esteve. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà dijous la instrucció que regula compensar aquests dies festius que cauen en dissabte, Núria Har.
0: Sí, la previsió és que la instrucció surti l'1 d'octubre i que s'apliqui de forma retroactiva ja des de principis d'any per incloure aquest 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. A partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
1: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
3: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
0: Malgrat aquest acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals.
2: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més dels que hi va haver en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari entre Barcelona i Madrid ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el mes de juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Com és que hi ha hagut aquest canvi de tendència, Joan Garcia?
4: Per temps i preu. El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamuz i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
16: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta. No?
4: Serà a partir del 5 d'octubre quan Vueling tornarà a volar entre les dues capitals perquè hi veu una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de l'aerolínia.
17: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per certs tipus de clients.
4: Tot i amb això, la quota de mercat continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irio en té una quarta part i Ouigo un 15%.
2: D'aquí a 10 segons seran 2:45. Avui a Lleida...
18: No volem más ataques! No volem más ataques!
2: Són consignes en contra de grans extensions de plaques solars que s'han sentit avui al Carràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat els pagesos, els ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, l'anomenat Plater. Diuen que ho faran amb mobilitzacions o als jutjats. Lleida, Estela Bussoms asseguren que el pla destrueix terrenys agrícoles i que afavoreix l'especulació de grans corporacions.
19: Hola, Òscar. Sí, els arguments no són nous, però avui han volgut fer una demostració de força perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, ecologistes i entitats sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions en aquesta lluita van a l'una. Volen que el pla es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la xarxa Pilar Corberó i Eduard Escolat de Revolta Pagesa adverteixen que no es quedaran quiets.
20: Per diversos mitjans judicials,
5: mobilitzacions, el que faci falta fins que el plàter quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
6: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la revolta pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
0: Reclamen alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
2: Per cert, que estàvem a Lleida. El Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana, segons l'últim anuari comarcal del BBVA, Laia Ortega.
7: Doncs sí, les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor afegit gràcies a que l'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%. Al darrere es va situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons aquest anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 parts de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanya pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB.
8: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
7: La construcció també va créixer l'any passat més que el 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
2: Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
20: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
22: Mare, literalment.
20: Oh, poques ganes de treballar.
22: Ah, és que tinc molta feina.
21: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
20: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. Passant 4 minuts a 2:15, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula que ha marcat l'agenda informativa els últims dies.
24: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: I que podríem dir que en els primers dies ha confirmat les expectatives, perquè La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes. Una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la pel·lícula ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilles aquest any, Òscar Callau.
25: Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb aquest total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
2: I del cinema a la televisió?
26: I believe there are monsters born in this world to human parents.
2: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
25: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista. Aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de la Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. I Filmin emet a partir de divendres Lady, un fals documental en to de comèdia sobre una esbojarrada aristòcrata britànica a qui dona vida Sian Clifford. Evil is not
26: Do you ever get that feeling when things go bad?
25: I ara dues de sicaris, drogues, trets i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video. Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per l'assassina sou Loba Negra. El repartiment i actors catalans, per cert, com Vicent Andongo o Àlex Brendemühl.
2: Hem començat amb cinema, hem seguit amb televisió, ara teatre. Perquè aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la seva programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer Garcia, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text, Montse Mas.
1: Amb Grans Bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, Garcia explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
3: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a... No diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada, tota ella, i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
1: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la seva programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunsberg.
13: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí.
1: El torneig de dramatúrgia tornarà a la Planeta de Girona amb 8 autors nous a partir de dilluns i el cicle Llibràlegs portarà peces breus de Marta Aran, Marta Butxaca, Pere Riera i Joan Iago a 5 biblioteques gironines cada dimarts a partir del 3 de novembre.
2: I ara anem al sud del país. Sí.

0: prop d'Aragó.
1: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, però també de Terol i de Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que vol unir forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del directori cultural conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
3: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, pues es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls hi i sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris.
2: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
4: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i de més, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
2: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
1: I abans dels esports, Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona.
5: Veure quant tenim set és el millor que hem fet.
1: Blaumut encara la seva gira El millor que hem fet, amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa als escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran a Escaldes en Gordany, a Andorra.
6: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Tranquil·litat absoluta amb Eric García.
7: Que ahir va tornar de la selecció espanyola cap a Barcelona. Ara ens ho explicarà el Roger Bosà, però el central del Barça no té cap lesió greu.

0: Iniciem la segona setmana de l'aturada de seleccions i, de moment, només un jugador del Barça ha hagut de tornar a Barcelona. Estem parlant d'Eric García, que va deixar la selecció espanyola aquest cap de setmana per unes molèsties físiques. Aquest matí ha passat per la ciutat esportiva, però, vaja, el que dèiem, Roger Arbosà, tranquil·litat perquè el jugador està bé.
1: Sí, molta tranquil·litat, això ens diuen també des del Barça, ja és a Barcelona Eric des d'ahir, després que ahir va quedar desconvocat, per precaució, insistim, només són molèsties en aquest genoll esquerre, però per evitar riscos, Eric no passarà més proves, sí que, com deies, avui ha anat a la ciutat esportiva, ha saludat, els metges se l'han mirat, li han fet un cop d'ull, han parlat amb ell, i entre això i les proves que li van fer ahir a la Federació Espanyola, a la selecció espanyola, doncs tenen tots molt clar, el jugador i també el Barça, que no és res seriós i que només són petites molèsties.
0: La resta de blaugranes i de jugadors catalans segueixen amb la selecció espanyola, que aquesta tarda ja viatjarà cap a Sevilla per jugar un partit demà.
1: Sí, avui a les 6 cap a Sevilla, després sentirem més tard a les 8 el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, des del Pizjuán. Demà el partit és el Pizjuán contra Croàcia, ara amb 6 del Barça, la selecció espanyola, sense Eric, que demà han de jugar aquest segon partit dels 4 partits que Espanya jugarà en aquesta aturada. Demà, com dèiem, contra Croàcia, amb Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i Lamine Yamal. Veurem demà com de la Fuente gestiona els minuts de tots ells. Això és important, tenint en compte que són 4 partits en total i que dissabte passat, doncs, per exemple, van jugar els 90 minuts Cubarsí, Rodri i Lamine i Olmo pràcticament. També estarem pendents de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar aquests dies. Dissabte va quedar descartat, però pot tenir la seva oportunitat o demà, o si no, en els dos últims partits que falten. Per tant, important el que digui de la Fuente avui i veure com gestiona aquests minuts a partir de demà.
0: Internacionals blaugranes, destaquem alguns noms propis. D'entrada hi ha un jugador que també torna, Ramon Salmurri, però no per lesió.
2: Karim Adeyemi i acaba la concentració amb la selecció alemanya. Jürgen Klopp ha fet dos blocs de 22 futbolistes en aquesta llarga aturada. Adeyemi formava part del primer bloc i deixa la disciplina de la Mannschaft i torna, per tant, a la dinàmica del Barça. El Barça té festa aquesta setmana. L'equip torna als entrenaments el dia 5 també amb Karim Adeyemi. Per cert, Joao Cancelo va jugar ahir els 90 minuts com a lateral dret en la victòria de Portugal 1-2 contra Noruega, i avui Rafinha des del Brasil apunten que tant ell com Vinícius seran titulars demà en el segon partit contra Austràlia. A més, pel que s'explica des del Brasil, Rafinha està entrenant com a davanter centre.
0: I avui, 28 de setembre, acaben les votacions per la pilota d'or. Periodistes de tot el món ja han decidit qui són per a ells els millors jugadors de la temporada 2025-2026. Ja no caldran més entrevistes de Lamine o Mbappé per demanar el vot, perquè tot el que passi a partir d'ara amb ells no influirà en aquesta pilota d'or, que s'entrega el 26 d'octubre. Però sí que potser hi va influir el partit que es va jugar dissabte a Wembley de la selecció espanyola, on Lamine va tornar a tenir una gran actuació, Salmo, i va tornar a demostrar per què creu que l'han de donar la pilota d'or.
2: Sí, Lamine va tornar a ratificar la seva candidatura amb un gran partit. És evident que la pilota d'or fa referència al millor futbolista de la temporada passada, però aquest tram d'any, aquest tram de temporada, condiciona també la mirada d'alguns dels votants, i en aquest sentit Lamine està aprofitant aquest context. Sense anar més lluny, en aquesta aturada destaca per sobre d'alguns dels seus rivals com Mbappé o Harry Kane. I com a conseqüència d'això, o no, els elogis li van plovent, en aquest cas d'un excompany, Joao Félix, des de la selecció portuguesa, entrevista al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
0: Doncs el debat mediàtic ha estat molt centrat en Lamine, també en Mbappé, en aquest cara a cara, però hi ha un nom que continua acumulant obres d'art. Nou gol de Leo Messi de falta aquesta matinada.
4: Le va a pegar Leo al arco, nomás golazo!
2: És un gol de falta que sembla pràcticament un córner en curt. Quan tothom espera la centrada, Messi enrosca la pilota, pal llarg, el segon pal, superant el porter i fent un gran gol en una falta directa en el partit entre Columbus Crew i l'Inter Miami. Tot i el gran gol de Messi, va ser una derrota del conjunt de l'Inter Miami, 2-1, que ocupa ara mateix la tercera posició a la conferència est de l'MLS.
0: Seguim parlant de la pilota d'or. Fins ara hem parlat d'aquesta categoria masculina. La categoria femenina, entre les favorites d'aquesta pilota d'or, destaca Alexia Putellas, novament. L'ex blaugrana, ara al London City, ha tingut un reconeixement avui pel Barça, Montse Raya.
5: La migcampista de Mollet del Vallès ha estrenat temporada amb una nova samarreta als 32 anys i amb dues pilotes d'or ja guanyades als anys 2021 i 2022. Alexia sap que ningú al Barça ha agafat el dorsal 11 de la seva samarreta després de la seva marxa i té clar que una gran part de la seva vida professional serà sempre al Barça.
6: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: Declaracions d'Alexia Putellas a Ràdio Marca, que l'ha visitat a Londres per donar-li un premi per ser una icona, referent i exemple per a milions de persones.
0: Doncs algunes d'aquestes joves que es fixaven en Alexia, que la tenien com a icona i com a referent, Montse, s'han proclamat campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola.
5: Amb una gran presència de jugadores catalanes i del Barça amb l'equip que s'ha imposat en la final als penals contra Corea del Nord. El partit va acabar amb empat a 0 a l'equip espanyol i eren Carla Julià i Aisha Cámara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura blaugrana, cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaugrana Rosalía Domínguez va guanyar la pilota d'or del torneig. I de la Lliga F destaquem l'empat a 1 de l'Espanyola i a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part.
0: I en aquesta aturada, a banda de l'Anglaterra-Espanya, que es va jugar dissabte a Wembley, que ja n'hem parlat amb el Roger Arbusà, s'han jugat altres partits i hem tingut, per exemple, la primera victòria de Xavi amb els Països Baixos i sorprenent derrota de Jürgen Klopp amb Alemanya, Marcos García.
7: Exacte, sí, la victòria de Xavi és en el Sèrbia 1, Països Baixos 2, i Xavi, evidentment, satisfet amb la versió dels seus.
8: In terms of values...
9: Pel que fa als valors, ha estat força semblant i estic content. Pel que fa al futbol, hem d'atacar els espais en el moment oportú. Hem de fer bé la pressió alta, el bloc mig, la línia defensiva, però està bé, és qüestió de temps.
7: Els periodistes de Països Baixos ja han tingut oportunitat de demanar a Xavi la comparativa entre el primer partit, empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, i aquest segon, victòria contra Sèrbia. Diu Xavi que veu un pas endavant en els seus.
8: More or less the same.
9: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
7: En canvi, desfeta a Alemanya, 0-1 contra Grècia. A més, a casa, el blaugrana Adeyemi va jugar ahir 75 minuts amb els alemanys. El va substituir Gnabry a la segona part. També ahir, Noruega 1, Portugal 2. I com dèiem, aquest, Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen dos partits, els dos del grup A, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
0: Més de futbol, perquè a València han presentat Javier Aguirre com a nou entrenador, el mexicà, que té el repte de treure del descens l'equip de Mestalla, Joan Fitó.
10: El València és el segon per la cua, 4 punts de 21 possibles, i la distància entre l'afició i la propietat és enorme. El Vasco Aguirre n'és conscient i només té una recepta per redreçar-ho.
11: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar. Ese es el plan inmediato, ¿no?
10: Javier Aguirre ha explicat que després del Mundial va deixar passar 4 o 5 propostes, però assegura que no podia dir que no al València.
11: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
10: El primer partit de Javier Aguirre com a tècnic del València serà diumenge 11 d'octubre al camp del Racing de Santander.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: Victòria, victòria, victòria, victòria! Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James.
0: Primera doncs després de guanyar l'Efes, el Barça de bàsquet prepara el segon partit de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pasqual.
13: Catalunya migdia. Grans batutes. Grans emocions.
14: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
13: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
14: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
13: Entrades a auditori.cat.
14: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
13: La millor fira de ceràmica i terrissa.
14: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
13: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Som 3CAT.
16: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça Bàsquet, que ja és a Dubai, on demà jugarà la segona jornada de l'Eurolliga, Ernest Macià.
17: Doncs sí, és una setmana amb molts viatges pel Barça, 10.000 quilòmetres. Ahir, de fet, va marxar ahir, no avui. Van marxar el dia abans, dos dies abans, perquè és un viatge de 5 hores, i el Barça es trobarà al Dubai de Xavi Pasqual, un equip que la primera jornada va guanyar el Madrid. Per tant, estem parlant ja d'un equip que ha jugat Supercopa Europea i, per tant, és, en teoria, dels que aspira a entrar a la Final Four. A part de Pasqual, també hi haurà Xenguelia. És, per tant, un duel molt difícil. I avui sentíem des de Dubai a Xavi Pasqual adoptar un rol discret davant la visita del seu ex-equip.
18: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
17: Un petit hàndicap pel Barça, i és que ha viatjat a Dubai sense tres dels seus pivots, és a dir, només amb un pivot, Balcerovski, que l'altre dia va fer 21 punts perquè no hi havia més recanvis, i amb un que estem pendent de fitxar, doncs, i que encara no arribarà ni a curt ni a mitjà a termini. Amb tots aquests hàndicaps i les lesions, el Barça afronta una setmana duríssima. Agustí Noval.
19: Yo creo que intenso, intenso, más que nada por todos los viajes, por toda la carga física que conlleva. Pero aparte estamos con baja y eso quiere decir que somos menos jugadores para jugar. Entonces, bueno, nada, prepararse físicamente, mentalmente y estar preparado, que es lo importante.
0: I aquest cap de setmana està l'estrena de la Lliga ACB, amb victòria del Barça dissabte, derrota del Manresa també dissabte, i en canvi hi ha victòries del Lleida i el Girona, però Ernest, derrota de la penya.
17: Sí, exactament. Va sorprendre una mica com va perdre la penya, encaixant 110 punts, i a més va ser una constant tot el partit. La penya sempre va anar per sota, finalment 110 a 104, tot i tenia la Provítola i Riqui, que ja ho van fer bé, ja. Però la penya va trobar a faltar la baixa de jugadors d'aquells que s'arremanguen i defensen fort, i això doncs es va traduir en aquests 110 punts. Com deies, molt bona la victòria al Girona, 84-77, amb un bon partit en general i un últim quart també excel·lent, però del que va passar ahir sobresurt, i a la nit van parlar amb el seu entrenador, l'Ilern a Lleida. L'equip de Jart Encuentra va guanyar la pista del campió de Lliga en un partit on el València va exhibir doncs tot el potencial, va fer 100 punts, però el Lleida va aguantar i a l'últim quart va aconseguir doncs sostenir el torçabràs per acabar-se imposant contra tot pronòstic 100-105. Aquest és Jart Encuentra, el club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
20: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
17: Bé, recordem també que hi ha una notícia que d'aquest cap de setmana ens deixa una lesió, la de Hugo Benítez, al Baxi Manresa. Un cop fort al tòrax ha fet que aquest matí hagués de passar pel quiròfan, una breu intervenció que això sí farà que sigui baixa ja no només pel partit europeu d'aquesta setmana, sinó probablement pel proper mes.
0: I en handbol, el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, que jugarà dijous contra el Veszprém de Xavi Pascual, Montse.
5: Els de Carlos Ortega s'han imposat al Zamalek egipci 39-29 en el segon partit de la fase de grups del Mundial. Destaquen els 7 gols d'Ian Barrufet i també amb 7 Ludovic Fàbregas, millor jugador del partit. També actuació destacada de porter Sergei Hernández, amb 6 aturades a la primera part, de les quals 2 penals. Els blaugranes ja són matemàticament primers classificats del grup A i jugaran la final del Mundial contra el Veszprém aquest dijous. L'equip hongarès, dirigit per Pascual, també ha guanyat els 2 partits que ha disputat contra l'Al-Ahly i el Fuxe alemany. Abans, demà, el Barça d'handbol juga un intranscendent últim partit de la fase de grups davant el Montada marroquí en directe per Esport 3. I el gran

0: Ahir es va tancar el Mundial de Ciclisme a Montreal amb la prova en línia elit masculina amb l'absència de Tadej Pogacar. La cursa va ser molt oberta, farcida d'alternatives i amb un vencedor inesperat, Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, guanyador inesperat en una cursa espectacular, molt dura, plena d'alternances i en què els grans favorits es van deixar veure una vegada i una altra. Van der Poel i Van Aert ho van provar de lluny. Sexas i Del Toro van donar la cara fins al final. I Evenepoel, Roglic, Pedersen també van estar entre els millors. El moviment bo, però, va ser el del nord-americà Brandon McNulty a 30 quilòmetres del final. En diferents moments va estar a punt de ser neutralitzat, però va resistir i va guanyar l'or i el mallot irisat.
2: És realment increïble. Ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
1: A la cursa femenina dissabte, Demi Follering va ser la més forta després de superar Nevia Doma en l'esprint final. Longo, Borghini i Reiser van entrar just darrere seu. Paula Blasi, malalta i amb dues caigudes, va abandonar la part inicial de la cursa.
0: I tornant al futbol, la jornada del cap de setmana a la primera federació ens ha deixat un duel català i la primera victòria de l'Europa, Carles Vila.
3: Ahir l'equip escapulat es va imposar per 1-0 al Rayo Majadahonda en el debut de Luis Blanco a la banqueta. Josep va marcar el gol de la victòria a l'últim minut de partit. Escoltem el nou tècnic de l'Europa.
4: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
3: Dissabte al Sant Andreu es van portar la victòria al nou estadi contra el Nàstic. Els granes són ara novens, amb els mateixos punts que el Sant Andreu, que és desè. L'Europa continua en zona de descens a la 18a posició.
0: I amb què acabem, Marcos?
5: Doncs dues coses molt ràpides. Antíbal Damià Aguilar, que 22 catalans competeixen aquesta setmana al Rally del Marroc, és penúltima prova del Mundial de Raids, i que la República Txeca és la nova campiona de l'antiga Copa Federació, la Copa Billie Jean King.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat sobretot les negociacions entre els partits de la majoria de la investidura per tal que el govern espanyol pugui tirar endavant el decret d'habitatge que estaria previst a aprovar demà i després hauria de passar també el tràmit de la votació al Congrés dels Diputats. També hem connectat amb Brussel·les, on aquest matí s'ha fet un Consell de Ministres de Defensa dels 27 per analitzar l'amenaça d'atacs híbrids de Rússia. I ens hem fixat també en els canvis que el Ministeri de Sanitat vol introduir en els protocols per tal que els CAPs, els centres d'atenció primària, puguin donar directament el tractament per fer un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que el president del Tribunal Constitucional, Càndido Conde Pompidó, carrega contra el Tribunal Suprem en el seu escrit de defensa de l'amnistia i defensa aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta dels consellers del govern de l'1 d'octubre. A l'esborrany de la sentència, que s'aprovarà la setmana vinent i que ha tingut accés a aquesta emissora, Conde Pompidó assegura que el Suprem ha fet una interpretació extensiva i contrària a l'esperit i finalitat de la norma. També defensa que l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació és l'única lògica i amb sentit comú. Per cert, encara sobre amnistia, l'Audiència Nacional també mou fitxa per aplicar-la a la dotzena de CDRs acusats per terrorisme 2 mesos i mig després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a aplicar-la i que responia directament als dubtes de l'audiència. Els magistrats donen ara 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'oblit judicial. Mentrestant, al País Valencià, Juan Fran Pérez Llorca afronta el seu primer discurs com a president de la Generalitat en el debat de política general amb un PP que es resisteix a confirmar si serà el cap de llista a les pròximes eleccions autonòmiques. Anem a València, Marta García.
9: L'oposició també ho interpreta més o menys així, perquè Diana Morán diu que avui no hem sentit el president perquè Pere Llorca no mana i Joan Baldoví l'ha qualificat d'ànec coix. Discurs de 2 hores del president començant i acabant en valencià, però on ha prevalgut el castellà. Pere Llorca s'han recordat de Pedro Sánchez en temes com la vivenda i en el que considera ell un greuge comparatiu del govern central amb el País Valencià, i ha carregat contra Compromís. Diu que està més preocupat de contentar Catalunya que de pensar en els valencians, i en aquest sentit diu mai serem, ha dit Pere Llorca, una filial dels Països

0: catalans. Agraïments al suport de Vox i parlar també de la llengua.
1: Per descomptat, que defendrem el valencià, que no pertany a cap partit, pertany al poble que el parla. I per tant, tenim que defensar el valencià. No van a poder reduir-ho, no van a poder manipular-ho.
0: Ara a les 4 se reprèn el debat amb la intervenció dels grups de l'oposició.
2: Protecció Civil, mentrestant, ha activat l'alerta del pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Anem ara al Centre de Comunicació d'Emergències, Barcelona, Miquel Jarque.
3: Bona tarda. L'alerta del pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6 fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat. Protecció Civil descarta els missatges és alert, tot i que es poden registrar crescudes ràpides en les conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
2: I un apunt més, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora que treballa a la L9 dels ferrocarrils de la Generalitat, que és la del Putxet. La consellera del Territori, Sílvia Paneque, ha dit que es posarà en marxa només quan es tingui l'absoluta certesa que les obres es poden reprendre. Anna Escura.
5: Bon dia. Sílvia Paneque ha dit que es produirà l'inici de les obres quan es tingui l'absoluta certesa que es pot fer amb la màxima seguretat i que durant les primeres setmanes i mesos la prioritat del govern ha estat l'atenció als veïns.
6: Les primeres setmanes i mesos hem estat molt centrats amb els veïns i veïnes, amb els reallotjaments que s'han pogut produir, amb l'atenció econòmica i personal a les famílies. Crec que en aquests moments encara s'està en el pàrquing, no?, procedint algunes injeccions, i quan tinguem tota la seguretat d'aquesta, doncs, tots els assentaments fets, serà el moment de reiniciar.
5: Tot això ho ha dit en una visita d'obra al punt d'atac de la Gran Via de les obres de la L8 dels ferrocarrils. I aquí sí que tenim dades de posada en marxa. La tuneladora començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 2027. La consellera ha explicat que durant el mes d'octubre s'acabarà de perforar el túnel que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. Si tot va com està previst, la tuneladora arribarà a Gràcia durant el primer trimestre del 2028 i la intenció és que la nova línia, que permetrà unir les estacions de ferrocarrils de la plaça Espanya i de la Gala Placídia, entri en funcionament a principis del 2032. El tram inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic.
6: Quan veiem totes aquestes obres, finalment hem de pensar que al darrere l'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas, més enllà de Barcelona, que també hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
5: Com dèiem, durant el mes d'octubre, la tuneladora acabarà de perforar el tram que va des del carrer Llança fins al carrer Vilamarí.
7: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
7: L'advocat i escriptor Jordi Cabré. Bona tarda.
10: Bona tarda.
7: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfagembe. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
7: És molt aplicada i amb el subratllador va fent de color taronja.
11: Tot coloraines, aquí, tot equipada.
7: Tot molt bé, escolta'm. Quan jo era petit, de nena. Aquestes coses són de nena. Sí, sí, es deia així. Ah, sí, sí, de tenir tot allò.
11: Més dir-me això a mi,
7: quan jo era petit,
11: ara.
7: Dic, sí, sí, escolta.
10: Pot ser molt bona lletra.
7: Sí, sí, això sempre, això sempre. I
11: va, no, però tenim poc temps,
7: fluorescents
11: no,
7: de colors, depèn, sí, del tema, un és rosa, l'altre verd, l'altre groc, bé, bé.
11: I així quan tenim l'oportunitat, pap, sí, directe.
7: Perfecte, perfecte, molt bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els dilluns qui ho fa és l'Elisenda Pineda. Bona tarda. Que té, que té gelosia.
9: No, no. És que tinc una teoria.
7: Tens gelosia, perquè que ha estat que jo he inventat això, llavors has tret un estuig. Oh, Déu-n'hi-do, eh?
11: Un,
7: dos, tres, quatre, cinc fluorescents d'aquests, eh? De controladors fluorescents.
9: Tens Lumière, sí, senyor. I tinc una teoria, i és que no és només una cosa molt femenina portar el subratllador. sinó que, a més, és d'Ampollona. L'esquema està a les Ampollones de la classe.
7: Et diré una cosa. Qui tenia els apunts ben escrits i amb rotuladors, aquí és on havies de demanar els apunts.
9: Ah, veus? Veus? Sí,
7: ja si fos noia o noia, era igual, però aquí havies de demanar els apunts, perquè si prenia tanta molèstia això, probablement fossin uns bons apunts.
9: És Ampollona, Ampollona, però aquí li demanaven els apunts. Bé, jo he de dir-te que fins a 8 de GB vaig ser Ampollona i després em vaig descantillar.
7: Et vas perdre pel camí.
9: Sí,
7: van entrar altres interessos a la teva vida i llavors ja vas perdre el focus.
9: Sí, interessos de senyors que es feitaven. Bé, és igual.
7: Som-hi, vinga.
9: Ens agradava, a casa. Hem tingut bastanta tirada amb aquest tema,
7: ja
9: però
7: dit tu sola.
9: Us ho explicaré un altre moment.
7: Bé,
9: escolteu, sembla que arriba el canvi de temps, eh? Diuen que aquesta tarda comencen les pluges.
7: Ara sí.
9: Es veu que ara ja s'hi val.
7: Però no, no acaba de...
9: Sí, ha fregat el pal, però es veu que aquesta tarda ja marcarem gol, en aquest sentit. Entrarà per l'escaire, això sí, però mica en mica ens haurem d'anar adaptant al nou temps. Haurem de fer un canvi d'armari, Això està claríssim. Ha arribat el moment de canviar els banyadors per les rebaquetes, O començar a posar mitjons. Quina ràbia fan els mitjons, sobretot quan has de posar rentadora i ja els has d'estendre. A l'estiu penses, quin goig de rentadora, amb una regulada la tinc estesa. Sí. Què ha passat? No hi ha mitjons, ha passat. Bé, ha arribat el moment, els que sou més dropos que el que va inventar el botó de posposar l'alarma, que aneu a la bugaderia a buscar els abrics i el nòrdic, que els teniu allà des de Sant Joan, us hauria de caure la cara de vergonya. Cabré, tots d'aquests. Has deixat el nòrdic a la bugaderia. Segur que ho estic dient i hi ha algú a casa que de cop igual que hi pensa.
7: Algú pensa, ostres, el nòrdic.
11: Hi ha gent que potser que no li han importat.
9: Sí, sí, també és molt probable, hi ha gent coxinota.
7: També et diré una cosa, i aprofito, faig un incís, Sisplau, el canvi d'armari... progressivament. No cal que avui vagis amb allò amb sandàlies i bermudes i demà llavors ja vagis amb un polar, mig, perquè
9: vaig veure la setmana passada,
7: és que la que refresca una mica ja hi ha gent que escolta'm, bufanda aprofita. I som-hi.
9: Sí. Petrarca, Fabra i Puig. Estava per si es vol donar per al·ludit, vull dir, des d'aquí es devia treure aquella dessuadora al bany Maria perquè amb la calor que fa, doncs... Us he de traslladar una pregunta a la taula abans de començar a exposar aquest tema, i aviam si me la podeu respondre i si la voleu respondre, Quant temps fa que no us compreu roba?
11: Dues setmanes.
9: Dues setmanes, la Júlia?
7: Sí, jo, por ahí.
9: Sí, també. Òscar, molt bé. Pensava que eres d'aquests de...
7: Però comprar roba, què vol dir comprar roba? Jo compro una peça i avall.
9: Ah, ja està, allò que necessites,
7: Però dissabte vaig haver d'anar de compres, no per mi.
9: Ah!
11: Últimament va molt de compres, l'Òscar. Només fa que parlar de compres de les filles.
7: Els que tenim fills o filles que van creixent, escolta'm, a la que s'intueix el canvi de temps, s'ha d'anar.
9: Sí, a més fan una febrada i de seguida et creixen 5 centímetres.
7: No val res de l'any passat. Sí.
9: Horrorós.
11: Doncs jo divendres.
9: Sí, divendres, l'Alba.
10: Un mes,
9: D'acord. I de la roba que no feu servir, aquella que dieu, ja està, ha quedat al fons de l'armari realment oblidada, i que podem donar-li un segon ús... Què en feu, d'aquesta roba?
12: Jo li passo la meva germana, el primer filtre.
9: Molt bé.
12: Que li agrada molt això de reutilitzar tot el que no vull, jo li porto tot i ja ho gestiona.
9: D'acord.
12: O ara m'he aficionat també a vendre-la per internet. Això és una novetat.
7: Compte,
9: D'acord, molt bé, Júlia. Alba?
11: Jo la porto allà aquells bidons de...
7: Jo també.
11: Humana o de no sé...
9: També?
11: No?
9: Sí.
11: I la dels nens sí que la passo a altres mares o pares, si necessiten.
9: Altres nens necessiten.
10: La meva filla està venent, però jo... Fons d'armari vol dir que està al fons de l'armari.
9: Exacte. Exacte, o sigui que l'has oblidada completament, aquella peça de roba. O sigui, ni que sigui per netejar l'armari per dins algun dia, Cabré, fes un esforç, has d'anar a buscar el nòrdic a la bugaderia i treure aquella bola de camises que tens al fons de l'armari. Bé, la meva dèria d'avui va precisament d'això. Ja fa algunes dècades que la moda canvia cada any per obligar el populatxo que no es pot comprar un pis, ja que no ens podem comprar un pis, doncs almenys mira, anirem a la moda, oi? Per això tenim les marques de roba low cost, que en català correcte en direm a preu assequible. Són aquestes marques pensades per la classe treballadora, pels que sabem el que costa un cafè amb llet. Vaja. Què passa amb aquestes marques? Doncs que els dissenys altament actualitzats és el que les defineixen i la qualitat és una miqueta baixa. Llavors, què passa? Que et convida que cada any diguis «Ai, ara m'ha sortit aquella bola, la samarreta, amb el frec de la bossa de mà, etcètera, etcètera, me'n compro una altra». Zero consciència mediambiental. D'acord? Què ha passat els últims anys? Doncs que la roba de preus assequibles ha deixat de ser de preus assequibles. Perquè ara te'n vas a una d'aquestes grans botigues, digue-li al tiet Amancio o aquesta gent, i el que abans et costava doncs 5 euros una samarreta bàsica, ara te'n costa 20. Les de 5 euros són les de la pila del greix, aquelles que tenen pols.
11: Sí.
9: Saps? Que és que ni les espolsen, les deixen allà que dius, home, una planxeta, alguna cosa. No. Per tant, ja rumiem una mica més comprar roba cada temporada, a no ser que ho necessitis, però ja t'ho rumies dues vegades, perquè dius, ei, un pantaló i un jerseiet, 100 euros. 100 euros que puc fer servir per fer la compra de la setmana, per exemple. A més, hem perdut el costum de les nostres mares i àvies, que era d'arreglar tota aquella roba que quedava una miqueta malmesa, aquell mitjó amb el tomàquet, per exemple. Quina expressió tan maca, el tomàquet, que és aquell forat al mitjó, ja no es fa servir perquè ja es llença el mitjó d'allò. Ja no es sergeix, ja no es posen pegats en els genolls.
7: En genolleres, sí. Home, o polseres, fins i tot, sí.
9: I tant, que havíem heretat tots els... Jo sóc la petita de 6 cosins, i clar, quan m'arribava tota la roba, fill meu, allò estava arrossegat per tot arreu.
10: I arrodones.
9: Home, i tant, llavors ma mare m'hi posava pegats que semblava Hamilton, saps el que vull dir?
7: Bueno, però no cobraves. Tenia...
9: No, exacte. Ja no pugem les vores, ja no canviem les cremalleres, quan se'ns trenca alguna cosa, o a la bassa, és igual. Totes aquestes peces que només necessiten una repassadeta queden com la bola del cabrer, al fons de l'armari. Què fem ara a la classe treballadora quan volem fer un canvi d'armari però no podem ni volem gastar-nos 100 euros en uns pantalons i un jersei de petroli que intenten vendre't com si fos llana? Doncs de cap a la roba de segona mà, llavors hi ha dues opcions. Una, la Júlia, que diu, mira, he començat a vendre-la per aquestes plataformes. Dues, les portem aquests contenidors grans, de la humana, etcètera, etcètera. Sí? Bé, la primera fórmula, que és la de vendre tota aquesta roba, té el seu paper a l'hora de fomentar la reutilització i allargar el cicle de la vida de la roba. Dius, mira, escolta, me la poso jo, també se la porta una altra persona i així no la llancem, eh? Però hi ha una coseta que se'n diu lletra petita que fa un grinyola una mica, eh? Per què? Doncs perquè estem convertint aquestes plataformes en una extensió del capitalisme de plataformes i del consumisme ràpid. Llavors, és com, pam, pam, hi ha gent que està enganxadíssima a aquestes plataformes, no només amb roba, també amb estris, amb, bueno, això, una bicicleta, de cop i volta un inflador de rodes, de cop i volta un nen, saps? Aquesta criatura, mira, et vendré per Vinted, que maco aquesta amenaça, no? O a la pop que vas, saps? Maco. Bé, llavors hi ha alguns sectors de la societat que, evidentment, han apuntat quina és la lletra petita d'aquestes plataformes, no? Per exemple, funcionen com a corporacions transnacionals que s'apropien de dades. Des del 2025, els drets d'imatge i les dades que tu penges a plataformes com Vinted pertanyen a aquestes plataformes i a aquestes empreses. Tu deixes de ser-ne amo i senyor. Converteixen l'usuari també en un autònom, que ha de fer tota la feina. Jo faig la fotografia, jo la penjo, jo ho cobro, jo... Clar, aquesta gent no fan res, tota la feina se l'emporta, aquesta gent. I llavors, lluny de frenar el consum, molts cops incentiven l'acumulació i la ràpida revenda de productes de la mateixa fast fashion, que en diem com el Tiet Ortega, etcètera, etcètera. Bé, actuant com un canal més de comerç massiu. I a banda d'això, també hi ha l'impacte fiscal. Si vens fins a 2.000 euros encara, te'n salves de pagar IVA i impostos, però a partir de 2.000 euros ja et demanen que paguis impostos. Bé, com a resposta a aquesta lògica, hi ha moltíssima gent doncs, que no veu bé aquesta manera d'intercanviar roba per diners i el que fa, doncs, proposen mercats d'aquests doncs, de cara a cara, físics, que tu puguis acudir-hi, que sàpigues d'on ha sortit aquella roba, etcètera, etcètera. I, per una altra banda, hi ha les botigues de segona mà. Que a mi això em té el cor robat. Sabeu que hi ha botigues que pots comprar a pes, fins i tot. Vull dir que et compres dues calces de setí i et surt per pèl en 10, perquè evidentment allò no pesa res. Però si vols un abric una miqueta, allò que dius, ai, mira, l'abric ha de pesar.
7: Clar.
9: Un abric que no pesa no obliga ni res. L'abric ha de pesar, tu has de sortir de casa pensant, Déu del cel, si porta una persona al damunt. Ara sí que surto bé, 6 de febrer, perfecte, una meravella. Doncs bé, aquestes botigues, el que agafen és que agafen aquesta roba que posem en els contenidors, que evidentment els hi surt gratuïta, els hi fan un baldeio, que diu ma mare, saps? Una cop de volta la passen per la rentadora, la deixen penjant dos dies, pam, i te la venen. Fins al punt que he arribat a veure botigues de segona mà amb etiquetes posades de gent que llença roba amb l'etiqueta posada. Clar, fa 40 anys enrere ma mare ens feia portar la roba a la parròquia i aquella roba anava per gent que ho necessitava i ningú pagava ni un duro i tampoc ningú en feia negoci amb aquella roba. Llavors ell ens feia sentir molt bé, 1.000 pessetes pel dòmon i anar a la parròquia a deixar la roba que no fèiem servir. Clar, després de tot això tu penses... Entenc que, clar, el tema de donar la roba a qui la necessita hauria de ser una opció. Jo pensava que quan la deixàvem en els contenidors anava gent que la necessitava.
11: Sí, jo també.
7: Jo sí que van a les botigues de segona mà i penso... Depèn,
12: hi ha algun contenidor que en principi hauria de ser així, però després han creat ja les seves pròpies botigues.
9: Bueno. Aquí està. I aleshores dius, home, jo fa potser 5 o 10 anys sí que dipositava aquesta roba als contenidors pensant doncs, que no em feien cap ús a nivell de negoci, no em treien cap rendiment, Però clar, quan de cop i volta... Tant, jo me'n recordo quan era petita, que anava pel carrer i vaig veure una nena del meu barri que portava un vestit que ma mare havia donat a la parròquia i la vaig odiar molt, aquella nena, perquè aquell vestit m'agradava moltíssim i a més li es queia més que a mi. Vull que em torni a passar això. Anar pel carrer i pensar, mira aquella, li queden millors meus pantalons que a mi, saps? Podria estar bé. I llavors, clar, estem pensant, com ho hem de fer, això? És a dir, estem tan precaritzats i tan subjugats al capitalisme que només entenem la solidaritat en el cas que hi hagi un mínim d'intercanvi monetari, que hi ha gent que fins i tot ven aquelles sabates que ha portat 10 anys, que tenen la forma del teu peu amb els teus galindons, i li has d'anar a vendre a una pobra senyora que li calen unes sabates. Doncs dona-li, si li van bé, bé, i si no, doncs mira, una altra història. Com ho veieu, això? Què hem de fer amb aquesta roba?
7: M'ha agradat molt perquè primer has destrossat l'opció de la Júlia i després la de la vella meva. Vull dir, no hi ha res bo. Res va bé. Res és bo.
12: Jo, en el meu cas, a la meva defensa, he de dir que també per un tema de, bueno, doncs això de fiscalitat i tot això, el que faig és acabar comprant. És a dir, el cercle del capitalisme continua. És a dir, tots els ingressos que tu reps a l'aplicació acabes dient, bueno, compro alguna cosa.
11: Es pot gastar dins la mateixa aplicació.
9: Ah, sí, i a més et dona l'opció aquesta de reinvertir. Inverteix aquí
12: Imagina't,
9: mateix.
12: Sí, clar. És a dir, mai acaben convertir-se, entre cometes, en diners, sí, en valor, però no en un diner monetari, directament, sinó que tornes a comprar una altra cosa d'algú altre que és de segona mà.
9: Mm-hmm. I tot queda allà, també, eh?
12: Sí,
9: són diners
12: sí,
9: que no surten de l'aplicació.
12: Sempre al seu poder, això segur.
9: Carambes, carambita i carambirulí.
12: Sí, sí.
9: Sí, sí. Clar, i a més, que puc entendre que es pugui vendre una bicicleta, per exemple, no? Dius, mira, una bicicleta, que és una cosa que pots tenir o no, pots triar o no tenir una bicicleta. Però, clar, un jersei que t'hagi fet boles, no sé si...
7: No hauries de...
11: Sí, no, i a mi l'altre dia just em va passar una cosa curiosa amb el meu fill, el gran, que és petit, encara té 10 anyets, però hi havia una cosa que no li anava bé i em va dir, mama, això en lloc de donar-ho, vull obrir un compte del Vinted aquest. I vaig dir, com? I diu, sí, perquè clar, això està bé i tal. I va ser com pensar, ostres, per què donem allò que està rebentat? L'altre ho volem... Vull dir que... I vam haver, ens vam asseure, vam estar parlant i vaig dir, no, vull dir, realment intentem donar roba que estigui en bones condicions, però jo em pensava que era perquè hi havia gent que la reutilitzava, no? Perquè després la tornaven a vendre. Però aquí, en el fons, també, jo crec que en el centre hi ha aquest hiperconsumisme de tantíssima roba que arribem a tenir,
9: clar,
11: no? Que Marie Kondo, en el seu moment, ens va intentar ajudar, però que no.
9: No, i ella mateixa després em va desdir.
7: Sí, sí.
11: També se'm
9: va desdir,
11: no? Perquè
9: havia excessiu.
11: Però vull dir que jo crec que és com una bogeria, no? I també ara, quan anaves explicant tot això, també em sentia malament perquè pensava, bueno, i com ho pots fer bé, al final, les coses, no?
9: Aquí està.
11: Saps?
9: Com perquè, fem bé, això?
11: Clar, com ho fem bé? Perquè penses que ho estàs fent bé, però no estàs fent bé. Perquè, llavors és com, Dios, no? És complicat.
12: O sigui, el millor era... La millor situació era la de les parròquies. El problema és que, per exemple, la de Martorell va un moment que van dir, això ja està,
11: clar,
12: fins aquí.
11: I era massa roba.
12: Clar, al final també estaven gestionant certes coses que potser tampoc...
9: És com les biblioteques, no? Que hi ha gent que va a les biblioteques a entregar llibres que tenen a casa que ja no llegiran mai més o que no els volen perquè els hi fan nosa. Aleshores, clar, la biblioteca diu, això no és un lloc per venir a deixar llibres. Vull dir, clar, què en fem de tot això?
7: Clar.
9: Què en fem?
12: Draps.
11: En Gabriel té allà guardat, allà guardat. En Jordi té allà guardat.
7: No va fer la paraula,
10: en Jordi. Desconec el tema i m'ha sorprès molt i no el conec prou. I em sembla que has il·lustrat a molta gent que no sabia que això existia. Però si alguna cosa veig que ha canviat és que potser sí que està perdent el costum de donar. Mm. És a dir, ara qualsevol cosa petita que tinguem per casa que no fem servir s'ha d'intercanviar econòmicament.
9: Clar.
10: I el costum de donar-ho simplement, clar, escolta, i que sigui el que Déu vulgui, això sí que... Sí que ho estem perdent. És l'única cosa que veig que abans sí que passava, que escolta, confio que això ho agafi algú que pugui necessitar gratuïtament i només perquè a mi ja no em fa cap servei, i ara no, a veure què replego.
9: Mm-hmm. Suposo que respon a unes estructures mentals, no? De que fa 20, 30, 40 anys enrere tenia molta consciència de classe i de societat i sabíem que el veí, si necessitava ajuda o una mica de sal, doncs estàvem allà per ajudar-nos, i poso aquest exemple, ho redueixo aquí, però sí que és veritat.
10: Jo li cobro la sal,
9: ara...
10: al veí, eh?
9: Sí, jo depèn d'aquí. Depèn d'aquí, tinc algun veí que penses... Ai,
10: n'hi ha un
9: que es perfuma molt. I entres a l'ascensor i penses, ai, veig el Sant del Roser. Amb aquest no n'hi ha aigua, saps què vull dir? Ja. Es deu dir Ramon.
7: Jo pensava en aquestes plataformes que fan negoci. Aquest cap de setmana, per exemple, tinc un fill que ara està obsessionat que necessita diners. Necessita diners i necessita diners.
9: Ah, sí, eh?
7: I llavors la manera que ell ha pensat de treure més diners és vendre els llibres que ja no llegeix, perquè ja li han quedat més petits. Llavors hi ha aplicacions que et compren els llibres de segona mà. 25 cèntims, 33 cèntims,
9: clar,
7: 44, depenent del títol. I clar, em deia...
10: La gran enciclopèdia catalana.
7: 40 cèntims. I ja jo pensava, que algú fa negoci amb això. Perquè clar, aquest llibre que compren a 40 cèntims, igual el revenen després. No dic que el revenguin a 20 euros, que és el que van un llibre, eh? Però, clar, només que demanin 7 o 8 euros, clar, estan rascant moltíssims diners a compte de la gent que, perquè ja no li caben els llibres, perquè ja no se'ls llegirà el que sigui, els, diguem-ne que els ven, però clar, a uns preus, clar, quan em va ensenyar els preus, em pensa, bon dia.
9: Sí,
7: és que no et surt a compte, i a més els has de dur a algun lloc, etcètera. O sigui, et demanen una feina.
9: Però ara et faig una pregunta. No és el mateix que quan anàvem a caldre paire? A portar les coses també, ens ho venia, sí. Bueno, li veníem a pes, i també a les botigues dels Encants, les parades dels Encants, que dius, home, també han estat venent moltes coses de segona mà durant molts anys i també els hem validat. Quina és la diferència?
11: Jo amb això que deia en Jordi, per mi, i quan parlàvem amb el meu fill l'altre dia, també li deia la reflexió important de dir per què allò que està en un bon estat i li tens com un vincle, estàs disposat a... o sigui, desempallegar-te'n, però a través d'un intercanvi econòmic, perquè això té valor, i en canvi allò que està ja una mica rebentat, això sí que ho dono, no? Quan realment, jo crec que l'important és si dius, ostres, el que deia aquest cercle al final, no? Que al final són aquests cercles també d'ajuda. Escolta, doncs això està bé, això està en bon estat, ho dono, el que està en mal estat ho llenço. Ara no, ara dono allò que està en mal estat i el que està bé ho venc. Que per altra part també els nanos joves o les noies joves diuen, ah, així em trec uns calerons, que també ho puc entendre, però a mi sí que em va petar bastant el cap quan vaig veure que ells feien una mica aquesta distinció de dir, allò que està bé, ho venc. I el que està malament, igual que amb els jocs, no? El que està malament, ho dona. No, és que has de donar sobretot el que està bé, perquè potser és per gent que no poden comprar-se aquest joc que està en molt bon estat. Llavors, aquí hi ha un tema de valors molt profund que crec que estem com perdent, no? En aquests intercanvis, al final. No
9: correcte,
11: sé,
9: és un tema de valors.
12: Jo crec que també està vinculat a l'arrelament.
11: És a dir, no, la barroquia no cal, però...
9: Ara ja no ens deixen clar com ho fem, això, ara.
12: Tampoc,
9: com ho fem?
11: És que la barroquia tampoc.
12: Clar. No, però sobretot amb tema, més enllà de la roba, també amb tema de mobles i així, és cert que, bueno, jo conec el cas de Barcelona, però hi ha xarxes comunitàries també de veïns o de pares d'escoles, i per tant això també té la seva tirada i també funciona. Hem d'explorar-ho més, segurament, però és que en el moment en què entra un aplicatiu, jo crec que ja és on perdem el control sobre tot això. I l'altra banda és, potser, no consumir tant, no comprar tant, perquè segurament, i sóc la primera, que m'agrada comprar, però penso que la majoria de coses no les necessito.
7: El pecat és d'origen, El pecat no és com... El problema no és com te les has de fer, sinó per què han entrat a casa. Tanta roba, tants llibres, tants...
9: Bueno, i que hauríem de pensar, també, vull dir, les sabates és un exemple claríssim. Abans es tenien unes sabates del dia a dia i les de diumenge. Punt, no n'hi havia més. Quants parells de sabates tenim ara a casa?
11: No, l'accés és...
9: Clar, bambes per fer esport, bambes per anar al carrer, sabates una miqueta per arreglar si has de sortir, no sé què, unes altres sabates pel dia a dia, un mocasí que està de moda, el mocasí, com no tindràs un mocasí cabré, que tu en tens...
10: Avui porto xancleta.
9: Avui porto xancleta. Bueno, sí, tant. La senyora se'ns permet. La senyora se'ns permet, sí.
10: Jo això no ho faré, no?
7: Bé, doncs l'Elisenda Pineda, que ha posat en dubte moltes dels convenciments de la gent que estava reciclant la roba d'una manera o d'una altra.
9: Ara, exacte. I ara anem al desert d'Atacama, que hi ha aquella muntanya de roba, també, amb etiquetes posades, que és meravellosa, també. Sí.
7: Elisenda, gràcies.
9: Gràcies
7: bona tarda.
9: A vosaltres.
7: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i entrem en matèria.
8: Catalunya migdia.
13: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Aquí el tens.
14: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
17: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Grans batutes, grans emocions.
19: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
18: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
19: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
21: Una cuina és el lloc
15: on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
20: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
21: La història del restaurant que ho va canviar tot.
15: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? El lío.
21: Gènesi. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
23: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
24: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
25: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
26: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
24: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
7: D'aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Alba Algemé, amb la Júlia Regué i amb el Jordi Cabré. El dia en què el govern espanyol negocia amb els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez el decret d'habitatge que vol aprovar demà en Consell de Ministres. Fins ara es plantegen mesures per prohibir la compra especulativa i bonificacions fiscals a llogaters i a propietaris. El Partit Socialista mira de fer la quadratura del cercle perquè intenta acontentar els seus socis de govern, Sumar, però també Junts per Catalunya i el PNB, i no perdre tampoc partits d'esquerra com Esquerra Republicana, com Compromís, com el BNG, etcètera, etcètera. I tots ells pretenen coses diferents. I tot això amb milers de persones al carrer explicitant el descontentament ciutadà que totes les enquestes han pronosticat els últims anys. El problema de l'habitatge és i ha estat la principal preocupació ciutadana els últims anys. Hi ha hagut converses tot el cap de setmana. Pel que sabem, es limitarà la compra especulativa d'edificis sencers als fons d'inversió? Hi haurà rebaixes fiscals pels llogaters i pels propietaris que lloguin a un preu assequible? Hi haurà ajudes per la compra d'un primer pis i mesures per blindar el parc públic d'habitatges? On sembla que falta acord és en la pròrroga dels contractes de lloguer i amb els desnonaments, que en definitiva ha estat la gota que ha fet vessar el got. Ara per ara, el plantejament és prohibir el desnonament de persones vulnerables. Pedro Sánchez, que avui és a Barcelona, té doncs un problema gros sobre la taula del Consell de Ministres. Sembla, però, que Junts i el PNB, sabent anar a negociar el decret, volen incloure incentius fiscals per petits propietaris i llogaters i suspendre els desnonaments en els fons d'inversió. I a l'altre costat, com dèiem, Podem, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG, que demanen als socialistes una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. De seguida sento la vostra opinió, però deixeu-me saludar el Sergio Nassarre, que és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i que ha estat director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Professor Nassarre, bona tarda.
30: Hola, bona tarda, com esteu?
7: Que ara mateix sembla difícil acontentar totes les opinions i tots els interessos de les diferents sensibilitats polítiques, però és evident que el problema de l'habitatge, que ja fa anys que està sortint a totes les enquestes com el principal problema que més amoïna, no només a Catalunya, sinó fet a tota Espanya, ara, amb la gent al carrer, una acampada a la Puerta del Sol a Madrid, avui manifestacions al matí a Barcelona i se n'espera una altra aquesta tarda, ara mateix és possible trobar una solució que contenti a tothom o el problema és tan gros que difícilment es trobarà una solució que contenti a tots?
30: Doncs, com bé diu, realment és un problema, podríem dir, estructural. El problema de l'habitatge ens ve, com a mínim, des del 2007. Per tant, ja portem quasi 20 anys. Intentar buscar solucions, diguem, ràpides, en moments, diguem, socialment amb certa càrrega, diguem, moral, etc. Això pot ser fins i tot contraproduent. És a dir, depèn de quines mesures es prenguin, doncs pot anar inclús a pitjor.
7: S'ha arribat a un punt de no retorn? És a dir, ara ja la situació és insostenible?
30: No, és a dir, com li deia, portem 20 anys amb un progressiu deteriorament de l'accés a l'habitatge, precisament per les normes, per les lleis que s'han anat aprovant tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. De fet, si mirem les xifres de com està Espanya en relació als països europeus, tots els països de l'Europa nòrdica estan pitjor que nosaltres, tots. Per tant, Noruega, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Països Baixos, tots tenen nivells de sobreendeutament familiar a causa de l'habitatge més alts que els nostres. Els danesos, per exemple, són el triple. El triple de les famílies daneses estan sobreendeutades a causa de l'habitatge. Això ens ha de contentar? No, està clar. Però sí que hem de dir que moltes polítiques que s'han pres, no? I agafo com a referència, però n'hi ha més, La llei d'habitatge, la llei 12-2023, ha estat una llei clarament contraproduent. És a dir, el 2023 estaven malament, però estàvem tan malament com ara. Per tant, una de les mesures que es podria fer perfectament és la derogació de la pròpia norma, cosa que no està dins de l'agenda, clar.
7: Clar, el problema també, quan intentem fer entrevistes sobre el tema de l'habitatge, és que hi ha posicions molt de part. Hi ha qui diu, el que s'ha de fer és regular el preu del lloguer. Hi ha qui diu, no, si regules el preu del lloguer, treus pisos o habitatges del mercat, perquè hi haurà gent que no el posarà en lloguer. Hi ha d'altres que diuen, no, s'ha d'actuar contra els grans tenidors. Altres diuen, no, és que si vas contra els grans tenidors, tenen un percentatge molt petit del parc de vivendes que s'està llogant. La majoria són de petits tenidors. Hi ha una posició que sigui més o menys homologable per tothom i que tothom la pugui acceptar, o tothom està tant a les trinxeres, entre comentes, que és difícil trobar un punt mig?
30: Això és una gran pregunta. Des de la universitat ho portem dient des de fa molt de temps. Sí que hi ha solucions, podríem dir, provades acadèmicament, és a dir, avalades científicament per experiències a d'altres països, per resultats d'unes polítiques o d'unes altres, i per tant, des de la universitat, jo crec que tenim una idea bastant aproximada del que pot funcionar i del que no pot funcionar.
7: I què funcionaria? Què és el que s'hauria de fer?
30: Per exemple, en els dos exemples que vostè ha posat, no, el tema del control de renda, doncs, és claríssim que no ha funcionat mai. No ha funcionat mai a cap país, en qualsevol tipus de bé, sigui el del menjar, sigui l'habitatge, o qualsevol tipus de bé, i en qualsevol moment de la història. El que ha passat sempre ha estat, en un primer moment, doncs el que estem veient a Catalunya des de que es van introduir al març de 2024, per tant, una baixada molt considerable de l'oferta, Catalunya és un 20%, una millora petitíssima, diguem, amb l'estabilitat dels preus, però en contra està que en les zones no tensionades ha pujat molt més. A Catalunya, clarament, els tres municipis amb cert número d'habitants, de més de 20.000 persones, doncs en aquest període ha pujat fins a un 12%, no? Com, per exemple, en ciutats com Vilaseca, no? Llavors, i el que passa ulteriorment és mercat negre, deteriorament de l'estoc immobiliari, els pisos que es lloguen són més petits, però això no és cap novetat. Des de la universitat ja ho sabíem, tot això, perquè ha passat a tots els països, no? Hi ha un estudi del professor Colodini de fa un parell d'anys que estudia 200 treballs acadèmics sobre aquesta matèria en 5 continents, i les conclusions són les mateixes a tot arreu, no? Per tant, doncs clar, quan ens diuen el control de renta, això ja sabem que no funciona, que és totalment al revés, no? I en relació a l'altre, sobre els grans tenidors, doncs vostè també té raó, és a dir, els grans tenidors controlen un parc d'habitatge molt petit, però els grans tenidors, el que ningú explica, és que són conseqüència de les polítiques d'habitatge tant de Catalunya com la resta de l'Estat durant els darrers anys. Abans no existien. I no existien perquè la propietat de l'habitatge estava molt distribuïda entre les famílies. És a dir, tothom podia, estalviant, esforçant-se, doncs, intentar comprar un petit piset, alguna cosa, més o menys lluny de la ciutat on s'ha de treballar, on es vol viure, però tothom hi podia accedir. Això, per exemple, estem parlant, doncs, clarament, fins al 2007, amb molt d'esforç i tal. Però què ha passat? Doncs que tenim una sèrie de normes, en concret la llei 1-2013, la llei 5-2019, que són, per exemple, dues normes, també serien candidates, doncs, a la seva revisió, que han impedit i han dificultat que les famílies puguin comprar. Per tant, els han abocat a tots a llogar en un mercat escàs, un mercat cada vegada més car, i per tant ha estat un complet desastre. I per tant, els fons, els estrangers, el que sigui, han dit, escolta, si no compreu vosaltres i no us deixen, ja els compro jo. I és el que han fet, han anat acumulant habitatges, no? Per tant, no totes les lleis donen igual, dius, clar, fem això i aquestes mesures i segur que funcionen. Això és fer volar coloms, això és fer un brindis al sol, no? Moltes vegades. El que cal és més rigor acadèmic i més estudiar, clar.
7: Per tant, quines mesures han funcionat en altres països? Què és el que s'hauria de fer?
30: Per exemple, doncs hi ha una cosa en què fallem al màxim, que és una política coherent i constant d'habitatge. Una política coherent tant verticalment, és a dir, des de Brussel·les fins a Madrid, Barcelona i la ciutat que correspongui, per tant, des de nivell europeu fins a nivell municipal, s'ha d'arribar a una política coherent. No? Això, per exemple, no? Perquè l'audiència ho pugui comprendre, estan parlant d'un problema tan greu com pot ser el de l'educació, per exemple, que ja sabem quins desastres de resultats tenim. No? Doncs, si no fas una política coherent i constant d'educació, passa el que passa. Doncs en habitatge passa exactament el mateix. I constant vol dir que es mantingui el temps, el que vol dir també que s'ha d'obrir un gran pacte per aquest tema, per un pacte en real, no, com deia vostè molt bé, en trinxeres, de dir, no, jo no em penso moure d'aquí, sinó que partint de l'evidència científica, acadèmica, doncs intentar trobar punts de connexió per a que aquestes polítiques puguin durar en el temps, no? O sigui, per tant, permetin que tingui doncs certa recança amb aquestes polítiques, diguem, a priorístiques, ràpides i tal, nascudes d'una voluntat popular, bla, bla, etc., que això doncs no, probablement no es portarà enlloc.
7: Però quan demana un pacte, per exemple, que construir més pisos de protecció oficial,
30: bueno,
7: per exemple...
30: No necessàriament. Per exemple, una de les qüestions estructurals en les que s'hauria de passar a aquest pacte seria la seguretat jurídica, article 9.3 de la Constitució, i el que diu és que tothom ha d'entendre quines són les regles del joc i que se li aplicaran sense cap dubte. No? I això va bé per tothom, va bé pels arrendadors, pels arrendataris, pels constructors, pels usuaris finals, pels bancs, pels deutors hipotecaris. És a dir, entendre les regles del joc. Bé, doncs portem 20 anys destorotant totes aquestes regles del joc. Ara és molt difícil saber, i Catalunya és un gran exemple amb això, és molt difícil saber com es compra i es ven una casa correctament a Catalunya. És superdifícil. Quan això fa 10 anys, abans del 2015, això no passava. A llogar, doncs no saps ben bé si podràs fer fora el llogater o no, si es quedarà més temps, si t'entra una persona, un ocupa casa teva quan el pots fer fora. Tota aquesta inseguretat jurídica comporta que molts pisos que no cal que es construeixin, que ja existeixen a les nostres ciutats, no surtin al mercat. I llavors ha estat quan el legislador, especialment el català, copiat després amb altres comunitats autònomes, doncs comença a amenaçar. Doncs si no voleu llogar, doncs us multarem, us posarem recàrregues tributaris, us expropiarem els habitatges... Bueno, clar, això encara crea més inseguretat jurídica per tot el sistema en general. És a dir, construir un habitatge, construir un bloc, com dèieu abans en el resum, això pot trigar 7, 8, 10 anys. Però hi ha estoc immobiliari disponible. Molt d'ell només cal que necessita doncs, un acompanyament en renovació energètica, en accessibilitat, una posada al dia. I no tots els propietaris tenen 25.000 o 30.000 euros per a posar-los en marxa. No? Per tant, polítiques més incentivadores i d'acompanyament triguen més amb els efectes, però sí que poden tenir una sensació doncs, de més tranquil·litat, doncs, bueno, d'oferir habitatge a les altres persones doncs, que no en tenen. Doncs un dels riscos que podem veure amb aquestes mesures que es preveuen per a demà i que s'han anat filtrant és que ja definitivament doncs, l'oferta d'habitatge baixi doncs, encara més. No?
7: Ara, per exemple, els moviments, sobretot a través del sindicat de llogateres, per exemple, demanen contractes indefinits. És una bona mesura, contractes indefinits, o és contraproduent?
30: Bueno, els contractes indefinits jo sempre els he defensat que siguin opcionals. O sigui, és cert que ara doncs, la normativa d'arrendaments no permet contractar un lloguer indefinidament. S'ha de fixar un termini. Normalment es fixa d'un any, però la llei et força fins a 5 o 7 anys. Bé, doncs bueno, a mi no em sembla malament que això fos optatiu. I per incentivar-ho, doncs es donessin tot tipus de facilitats. Doncs, per exemple, una major corresponsabilitat en l'habitatge amb el llogater o com, per exemple, doncs, una capacitat per al propietari de poder-ho recuperar quan tingui una necessitat econòmica molt, molt greu. I, de fet, això era una proposta que vam presentar la Generalitat de Catalunya i que la va presentar la consellera en el seu moment el 2017, no? Que era una conseqüència d'un grup de treball amb 15 experts, bueno, de tota Catalunya i tal, de tots els colors, doncs, que vam arribar a aquestes conclusions i que bueno, i no s'ha fet res més. No? Mm. Per tant, que sigui opcional, és a dir, que hi hagi un contracte, diguem, temporal, no? D'aquests, hem dit, 5 anys o 7 anys, i un altre alternatiu incentivat, indefinit, a mi no em sembla malament. Ara, tot el que sigui forçar, és a dir, obligar, això no ens porta en lloc. Si, per exemple, un agafa... bueno, l'exemple més clar és el d'Espanya, és a dir, quan l'any 64... perdó, a l'any, sí, perdó, 64 es van introduir els lloguers indefinits, doncs a Espanya llogava un 65% de la població. El boom immobiliari llogava un 12%. Per tant, hi havia una desaparició total, no?, del mercat de lloguer. I si un agafa models com Alemanya o Suïssa o Àustria, que sí que tenen lloguers indefinits, com li he dit al començament, aquests països, diguem, les seves polítiques d'habitatge no són massa comparables perquè els seus resultats de sobreendeutament familiar a causa de l'habitatge és molt més alt que a Espanya. És a dir, tot el que han fet durant aquestes dècades amb aquestes mesures els ha resultat pitjor que tot el que hem fet nosaltres. No? Mm.
7: Tinc aquí a la taula l'Alba Alfagem, el Jordi Cabré, la Júlia Reguer. L'Alba li volia fer una pregunta. Insistem, estem parlant amb Sergio Nasarre, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i va ser director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Alba.
0: Ah, bon dia. Una pregunta. Aquests dies està sorgint alguns models, per exemple, crec que és el Canadà, que ha prohibit la compra a estrangers i fins i tot a grans tenidors, i que, bueno, posaven sobre la taula, crec que també hi havia algun altre país, que per poder comprar o adquirir un habitatge havies com de demostrar arrelament en el territori. Què en pensa vostè d'aquestes polítiques? Són efectives, no? Són aquelles polítiques una mica que netegen la cara al final de l'estratègia i sembla que fas alguna cosa però no tenen impacte? Això realment es podria aplicar aquí?
30: Bueno, o sigui, discriminar els ciutadans europeus per poder comprar a Espanya si no es renegocien els tractats, això no es pot fer. Això ho poden fer països com Malta, que en el seu moment, quan van pactar la seva entrada a la UE, doncs ja ho van introduir, no? Són unes illes petites, etc. I, per tant, doncs, bueno, estava justificat, doncs, una excepció amb controls, etc, etc. Això, per una banda, pel que fa a estrangers. Pel que fa a compra de grans tenidors, sí que tenim un exemple en algunes ciutats dels Països Baixos. Jo només conec un article científic en aquest sentit, i el que conclou aquest article científic és que efectivament, doncs, com no se'ls va deixar, doncs van baixar les adquisicions d'habitatges per fons, i també, doncs, ja està, missió complida. Bueno, no exactament. Què va passar llavors? Doncs, bueno, que l'oferta de lloguer va baixar, van començar les compres, per tant, el que va passar va ser una gentrificació en el barri. No sé si aquesta terminologia és coneguda per l'audiència, però bàsicament el que estem parlant és que hi havia una substitució de la població d'aquell barri, perquè, o d'aquells barris afectats, perquè fins aquell moment eren llogaters d'aquests fons, doncs, que tenien un preu i una renda, però a mesura que aquests pisos van anar sortint al mercat de venda, els van comprar gent amb un alt poder adquisitiu, perquè els Països Baixos són dos països amb més tensió habitacional de tota Europa. I, per tant, això, diguem, tots la gent més humil que vivia allà, doncs van quedar tots expulsats al barri, no? I, per tant, una pujada de preus impressionant, com passa en qualsevol barri gentrificat, i, bueno, total, un complet desastre, no? Clar.
7: El Jordi Garri també m'ha aixecat la mà, i la Júlia també. Una pregunta cada un, i acomiadarem el Sergio Nasarre.
1: Sí, bona tarda. Vostè ha dit que detectava l'inici de l'alçada aquesta tan espectacular de preus el 2007, i la pregunta és per què. És a dir, va haver-hi algun canvi, va haver un xoc econòmic, legislatiu, demogràfic, que pugui detectar com allò de... Potser va ser la globalització, allò que des del 2007 no es deixa dormir en termes de preus dels habitatges.
30: Doncs, bueno, el 2007 va començar la crisi financera mundial. Que, clar, els més joves, doncs, no, potser no l'han viscut, estaven potser al pati del col·legi, potser no havien nascut, no? Però els que ja tenim certa edat, aquella crisi financera mundial que encara patim, és a dir, potser els més joves pensen que viure és una cosa semblant amb això, però els que van viure l'època de boom immobiliari, doncs viure pot ser una altra cosa, no? En aquell moment es va prendre una decisió purament política, que després es va concentrar en una directiva europea, la 2014-17, la qual es va decidir, doncs, que les persones més humils, la classe mitjana, mitjana baixa, mitjana i la gent de classe baixa, no puguin comprar, no puguin finançar la compra d'un habitatge. Va ser una decisió política, essencialment, a més, instigada des d'Espanya, etc, etc. La conseqüència d'això per als països on no tenim una tradició de lloguer, doncs, com per exemple Portugal, Itàlia, Espanya, Malta, Grècia, etc, va ser un cop de caos, no? El que vivim ara. Aquestes persones van quedar expulsades.
1: Sí, que es limitava l'accés a les hipoteques dels bancs, no?
30: Correcte. Van quedar expulsades del mercat d'habitatge en propietat i han quedat expulsades després de l'habitatge de lloguer, no? Per tant, estan en un laberint, és a dir, aquest deteriorament que hem vist a Catalunya de lloguer d'habitacions o el lloguer negre, doncs això és la conseqüència d'això, no? Per tant, aquesta decisió es pot revocar, el pas que ningú està per la labor, no? I això és un dels grans temes que s'haurien de tractar. Però més enllà d'això, vostè té raó, és a dir, el 2024... Les famílies espanyoles que estaven més sobreendeutades a causa de l'habitatge, per tant, que superaven el 40% dels seus ingressos dedicats a l'habitatge, era quasi el doble de les que hi havia en plena bombolla immobiliària el 2004. És a dir, 20 anys després de la bombolla, amb polítiques d'habitatge multinivell, moltíssimes, a centenars, tant a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell nacional, a nivell europeu, etc. Totes elles el que han provocat és que les famílies, el 2024, estaven al doble de sobreendeutades, és a dir, les famílies espanyoles, que estaven en plena bombolla immobiliària, que ja sabeu que té una mala premsa, dir, oh, la gent allà doncs, pagava molts diners i s'hipotecava molt. Bueno, doncs bé, les xifres, quan es comparen, estem molt pitjor, el doble de pitjor, que el que estàvem en plena bombolla immobiliària. Per tant, el que s'ha de fer és repensar tot el que s'està fent a Catalunya des del 2015 i a la resta de l'Estat des del 2021.
7: Júlia?
2: Sobre el que comentava abans de la pregunta de l'Alba, jo crec que aquí el que es planteja no és tant la compra en si, perquè crec que és un veto molt difícil de col·locar, sinó quin ús se'n fa un cop que tu l'has comprat. És a dir, lligar una cosa amb l'altra. Jo crec que aquí, com a mínim, els informes que tenia el govern i que van fer experts en habitatge sí que hi veien recorregut. No sé si vostè opina el mateix o creu que no. O sigui, és una via només basar-se en per què fas servir això? Ho dic perquè alguna escletxa hi ha de poder ser, diguéssim. No, vull dir, no... No sé si dient només dins de la Unió Europea poc podem fer, sinó llavors el que estem dient és que no només no tenim competències a Catalunya, sinó que el propi Estat, davant del mercat, ja no pot intervenir més, i em costa de veure-ho.
30: Entenc el seu neguit. Bàsicament això ens dona la resposta a l'article 33 de la Constitució. És a l'article 3 de la Constitució, l'apartat primer reconeix la propietat privada. Reconeix vol dir que ni l'autorga, ni la constitueix, ni res de res, sinó que reconeix que ja existeix i que, per tant, la Constitució l'empara com un dret subjectiu. Per tant, això vol dir que el pots protegir, com per exemple doncs, tota la normativa en contra dels ocupes o dels robatoris, doncs deriva d'això, de la protecció de la propietat privada, tant moble com immoble. No? Quan roben el mòbil, etcètera, etcètera, és exactament el mateix. No? Ara bé, es pot ficar l'Estat o alguna comunitat autònoma a exigir un sol ús per a l'habitatge, és a dir, que certs immobles urbans només es puguin destinar a viure-hi? Jo crec que no. Això no ho resisteix la Constitució. Això ho hem de vincular amb l'article 348 del Codi Civil quan diu que la propietat és el dret a usar i disfrutar de les coses. Sí? I no es pot amb les limitacions de les lleis, però aquestes lleis no poden buidar el contingut essencial de l'article 33 de la Constitució i, per tant, no pot eliminar tots els usos, per tant, el 99,9% dels usos, i només deixar-ne un. Això, diguem, seria inconstitucional. Sí? No ho resisteix. Per tant, tota aquesta línia, que efectivament, com vostè diu, està reconeguda l'article 7, article 10 i 11 de la llei d'habitatge, la llei 2023, doncs això no ens porta enlloc. És a dir, això és essencialment inconstitucional, sí.
7: És Sergio Nazarrés, catedràtic de la Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i va ser director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
30: Gràcies, bona tarda.
7: Queden 11 minuts per arribar a les 4. Tinc encara pendent una publicitat. Fem una cosa, tenim la publicitat i després comentem tot el que ha dit Sergio Nazarrés perquè moltes solucions no se'n veuen a l'horitzó.
3: Catalunya migdia.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
9: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
10: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
9: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
10: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
3: Catalunya migdia.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
12: Huele a venta.
11: Huele a venta, buena venta, ojo. ¡Marche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venga! Ocasión Plus.
3: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
7: Una mica més de 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda amb l'Alba Alfagem, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré, després d'aquesta entrevista amb Sergio Nasarre, catedràtic, expert en polítiques d'habitatge, va dirigir la càtedra UNESCO d'habitatge, per tant, es dona per segut que entén del que, sí, del que parla, però de l'entrevista molt esperançadora i molt encoratjadora no ho ha pas sigut, perquè, clar, per el que diu, la majoria de les mesures que estan sobre la taula o en altres països no han funcionat o no han funcionat amb la rapidesa que necessitem, que aquí és on em sembla que és una de les claus del problema, i és que calen solucions urgents. Perquè quan et diuen no cal ampliar el parc de vivenda pública, sí, però és que això no es fa d'avui per demà, això necessites uns quants anys per aconseguir els permisos, per engegar les construccions, etc, etc. Per tant, a la gent que té ara un problema per llogar un pis, aquesta gent, aquesta solució no li serveix, perquè haurà d'esperar un munt d'anys que hi hagi un parc públic de vivenda, si és que s'aconsegueix, perquè, clar, ningú no et garanteix que si vagin canviant els colors polítics dels diferents partits no es canvi la política.
1: No, a més, els interessos electorals són tan contraposats, electorals, eh? Perquè si l'objectiu és bastant compartit, em sembla que podem fins i tot estar a prop d'un acord que pot ser bastant positiu. Si realment la gent té l'objectiu compartit, que és que la gent pugui tenir una casa. A nivell electoral és molt més difícil, perquè jo és que defenso els pobres, és que jo defenso els rics, etc, i tothom tira cap a casa. Però ara mateix la cosa ha esdevingut tan greu que jo tinc un punt d'esperança. És a dir, a mi sempre m'ha semblat que l'interès del petit propietari i del llogater no està tan lluny l'un de l'altre. Partits polítics a banda, però aquests interessos, només que s'aliessin, que poguessin, i estic sent molt teòric, només que fessin una aliança, cadascú a casa seva, però una aliança mínima contra els grans tenidors, contra la gent que realment distorsiona el mercat, tant el gran tenidor com la regulació excessiva, si realment trobessin el punt dolç mig, la quadratura del cercle, que em sembla que és el que s'està intentant ara mateix, perquè si es crea una majoria per aquest decret serà en partits més o menys defensors del petit tenidor i partits més o menys defensors del llogater, amb totes les excepcions que vulgueu, em sembla que això podria intentar trobar-se un principi de sentit comú.
2: Jo és que crec que no hem de confondre coses. És a dir, pot ser que els seus interessos no siguin tan diferents, però és que avui en dia és la principal escletxa de desigualtat. És a dir, el petit propietari és el que cobra pràcticament la meitat del sou del llogater. Això què fa? Que enquista la situació del propi llogater, que mai podrà ser un petit propietari perquè la meitat del seu sou no la podrà estalviar, sinó que l'haurà de dedicar a la renda d'una altra persona, que en aquest cas podrà acumular-la per comprar un altre immoble. És a dir, jo crec que estem aquí. Aquest és el problema. I és cert que Espanya és un petit... És un país
1: necessiten l'altre.
2: Sí, clar, que
1: necessiten.
2: El llogater
1: no pot llogar si no hi ha un propietari.
2: I tant. Però el que dic és que els seus interessos, ara mateix, per com ha esdevingut el mercat, i crec que això també és una decisió política, és a dir, sempre es diu això, no?, que Espanya és un país de petits propietaris, o és perquè hi havia normes que afavorien això. Uh-huh. És a dir, la gent, si tu ara li preguntes, tu estàs bé de lloguer, et diran, no, jo em vull comprar un pis. O no et diu això la gent? O la gent prefereix viure de lloguer i dependre d'un altre?
1: També és cultural, perquè a Alemanya això no passa. Pot ser,
2: però ara mateix la situació està tan malament que jo no vull confondre el que estem parlant de grans tenidors, el que estem parlant de fons voltor, amb el que és una persona que entén que pot tenir un pis on viure i un altre. És a dir, són coses diferents. I crec que la magnitud de les lleis també ha de ser diferent.
7: És cultural, fruit de la tradició i del context. Perquè, clar, la gent que ara està de lloguer i veu que de sobte poden venir i apujar-te el lloguer un no sé quants per cent i que de sobte et poden prendre el pis perquè el necessiten pel seu fill, que vés a saber si és veritat o és mentida. Potser sí, potser no. Però llavors la gent diu, escolta'm, aquesta incertesa que hi ha aquí en aquest mercat de lloguer, doncs me'n vaig a la compra. En canvi, en altres països en què no hi ha aquesta incertesa, la gent pot estar de lloguer amb tota la tranquil·litat del món perquè sap que no li vindrà el propietari a augmentar-li el preu d'una barbaritat o a prendre-li el pis per nosaltres.
1: I aquest és el punt que hem de trobar, perquè tant el propietari està interessat en tenir llogater com el llogater està interessat en tenir un propietari que no sigui un animal.
2: Sí, però és que llogat és el que se'n va al carrer. Però? És que aquesta és la diferència, sí, que un se'n va al carrer i l'altre no. L'altre pot buscar una altra persona que li segueixi pagant.
1: Però això passa tota la vida. Llavors, el que dic és que s'ha de trobar un punt...
2: No ens podem posar en igualtat de condicions.
1: No, però és que mai ho estaran. Per això es diuen diferent. Un es diu propietari i l'altre es diu llogater. El que passa és que hem de trobar la manera que el propietari no sigui un animal i el llogater tampoc intenti quedar-s'hi per tota la vida a un preu molt rebaixat, a un preu impossible a nivell de mercat. A aquest punt, jo diria que no pot ser tan difícil de trobar. És a dir, si eliminem de l'equació tota la gent que simplement vol fer negoci i posem al mig simplement la gent que té un pis que el vol llogar purament i la gent que simplement vol llogar un pis a un preu assequible, em sembla que això ha de ser perfectament possible. És que si no, si tothom va tirant de és que jo no puc ser, no puc ser propietari, tu sí que ho ets, sí, escolta, sí, això és així, jo soc propietari, tu no ho ets, què fem? Ens entenem o no?
2: Però si no hi ha un mediador, que en aquest cas que ha de ser l'Estat, posant certs topalls de preu, em sembla impossible això. Per què? Perquè el que té el pis dirà no, jo en vull més, i si me'l pot llogar una persona de fora que cobra més però està aquí fent teletreball i em pot pagar més diners, jo aquí triaré.
1: Com ha anat això dels topalls?
2: Això funciona així.
1: Com ha anat això dels
2: topalls? De moment el que no sabem és com hauria anat si no hi fóssim.
1: Però com ha anat? És a dir,
2: de moment a Barcelona
1: ara mateix el mercat
2: del lloguer
1: com està?
2: A Barcelona ha funcionat.
1: Sí? Com? És a dir, el mercat del lloguer ha incrementat?
2: Congelant el preu. Home, congelar el preu, que ja és molt, eh?
1: Llavors aquest es vol fer a sang de què? Si et va tan bé, tot
2: plegat. El problema és que tu has de fer una regulació que sigui coherent, i per mi crec que ha de ser a nivell català. Si no, el que passa és que acabes expulsant la gent de Barcelona per portar-la a ciutats de la perifèria, que és el que ara s'estan trobant molta gent del voltant que veu que ja no pot viure al seu propi poble.
7: Deixa'm dir que

0: suposo que si realment volen aprovar demà el decret, aquest, el decret Mari Carmen, o hi ha un cert equilibri entre, d'alguna forma, que els petits propietaris rebin algun tipus d'incentiu, o serà molt difícil que es pugui arribar.
1: I el llogater també, eh?
0: El llogater, per suposat, però, per exemple, el que no podem permetre és en un país com el nostre, on la llar, l'habitatge és un dret fonamental, una persona amb un nivell de vulnerabilitat tan extrema, tu la puguis deixar al carrer, saps què vull dir, sense cap tipus d'alternativa. Llavors hi ha com uns bàsics, que ara mateix estan permetent i que jo crec que han de ser com allò que deia ell, no? Com aquest pacte estructural, si no, no ens en sortirem.
2: Un minut, i seran les 4, comença a sonar la sintonia, vol dir que estem a punt de saludar el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Avui t'he deixat poc temps, per vendre el peix.
3: Estava trist.
2: No, home, no, però no me n'oblido mai de tu.
3: No, ho sé, sé que sempre tens present.
2: Sempre tinc els meus pensaments.
3: Saps qui és i tens clar d'on surt Guita Rica de la Fuente?
2: Sé qui és, no tinc tan clar d'on surt.
3: Té vinculacions majors de les que ens pensem en casa nostra, en Catalunya.
2: Ah, molt bé, molt bé. I ho explicareu avui a la tarda.
3: Sí, no, t'imagines que et dic, no hem trobat.
2: Busca-ho tu a través d'internet.
3: Sí, ho hem trobat, ho hem trobat.
2: Recordem que és un dels ingredients de la bola negra, per exemple.
3: Sí, sí, és un dels protagonistes. I després avui estrenem secció als Omnis, objectes musicals no identificats amb l'Edi Pou, no t'ho perdis.
2: Ah, molt bé, doncs escolta, no m'ho perdo. La tarda de Catalunya Ràdio de seguida amb el Francesc Garriga, els blocs informatius del 3Cat Info, a Catalunya Informació, de partir d'ara. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfageme, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
4: Gràcies, bona tarda.
2: Nosaltres tornem demà a partir de les 2, fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Són les... Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia, nous titulars locals d'actualitat. Afectacions al trànsit per obres a tres carrers de la ciutat. Els treballs d'urbanització del carrer Barcelona comporten canvis a la mobilitat fins al desembre. A motiu d'aquestes obres d'urbanització que s'estan executant, no es pot accedir al carrer Barcelona des dels carrers Cadis, Corunya, Sevilla i Rambla Marisol. Per altra banda, la companyia Aigües de Barcelona està realitzant una actuació urgent de canvi de tram de canonada i vàlvula que afecta la circulació a l'avinguda 302. Aquesta afectació ja està en marxa des del passat divendres i fins al 9 d'octubre i una següent afectació serà a l'avinguda 301 a partir del 5 d'octubre i fins al 6 de novembre. Des de l'àrea de turisme, Castelldefels rep el Premio Gastronómico Nacional dins dels Premios Viajar. La ciutat consolida la seva aposta per la gastronomia com a motor turístic amb un nou reconeixement que es va recollir a Madrid per part del regidor de Turisme i Hostaleria Guillermo Massana i el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz Chumillas. I des de policia local informen de la detenció d'una persona per furtar reixes d'aigües pluvials valorades en 1.100 euros. La detenció es va produir el divendres al matí i la policia local detenia una persona com a presumpta autora d'aquest delicte de furt. Un ciutadà alertava que havia observat com una persona carregava reixes de clavegueram de ferro en un vehicle a la platja. L'avís permetia als agents intervenir ràpidament i localitzar la persona que havia sostrat un total de 21 reixes amb un valor aproximat de 1.100 euros. Des de policia local ens recorden que la col·laboració ciutadana sempre és clau per detectar i prevenir fets delictius. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. Tornem puntualment d'aquí una hora per recuperar, per destacar nous titulars. Fins ara.
1: Castelldefels avui.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. ¿A qué hora comienza? Castelldefels, així som. Al programa del dia avui parlarem dels continguts de Viajando por las Ondas. Dani Hernández i Jordi Llobé expliquen cada setmana temes relacionats amb els viatges a aquesta hora, a les 8. Després, com sempre, els resultats esportius, els resultats dels diferents equips que han jugat a casa nostra, fora, aquest cap de setmana, el dilluns esportiu. I avui tenim, parlem amb l'alcalde, l'alcalde de Castelldefels, a parlar en directe sobre diferents temes que afecten a la ciutat. Serà a les 12. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels.

0: al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit?
1: Ràdio Castelldefels. Són les 5.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara l'actualitat local de Castelldefels. La ciutat rebaixa els delictes per quart any consecutiu i consolida la millora dels indicadors de seguretat. Els fets delictius s'han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre augmenta l'eficàcia en la resolució dels casos, destacant la reducció dels delictes contra la salut pública, contra l'ordre públic, dels delictes contra la llibertat sexual i dels fets virtuals. En els darrers 6 anys, les ocupacions d'habitatge s'han disminuït un 87,5%, passant de 120 casos el 2020 a 15 fins a agost de 2020. Aquestes són les dades que es van presentar el dijous de la setmana passada a la Junta Local de Seguretat. I també dijous, però ja al vespre, la Nit del Comerç premiava les iniciatives i l'emprenedoria local. La trobada va tenir lloc al CBC, on es va fer un repàs a les principals campanyes que es desenvoluparan des de l'Àrea Municipal de Comerç fins a desembre. I ara ja amb la mirada a l'agenda d'aquest dissabte, la mostra de cuina torna al Parc de la Muntanyeta. El 3 d'octubre arriba la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una 50ena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb música, per exemple, amb bandes tribut i amb la presència també d'Alejo Estivel, i un espai infantil i més sorpreses com el passaport de la mostra. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Cápsulas de salud.
1: Efectivament, i avui fem aquest espai amb el Guillem Castellví. Ell és fisioterapeuta àpic del Cap al Castell. Què tal? Molt bon dia, Guillem.
2: Bon dia, Anna. Què tal? Com estàs?
1: Primer de tot, què vol dir fisioterapeuta àpic?
2: Sí, som els fisioterapeutes que són d'atenció primària i comunitària.
1: Molt bé. Doncs avui parlarem d'un tema, jo crec que important, com és l'artrosi. Com la podem definir? Què és l'artrosi?
2: Exacte, sí. L'artrosi és una malaltia, no? Una afectació que afecta gran part de la població. Val? Al final, el que suposa l'artrosi és el desgast del cartílag, que és l'extrem de l'os, que és la capa així més lliscosa o més lubricada de l'os, no? I el que fa que els ossos no llisquin entre si. A l'haver aquest desgast, doncs els ossos friccionen i és el que causa les molèsties o els símptomes. Sobretot afecta a les mans, a la columna vertebral, tant lumbars com cervicals. Els genolls i els malucs són les articulacions més afectades per l'artrosi.
1: Quins són els principals símptomes que podem sentir?
2: Sí, al final el símptoma més clau de l'artrosi potser és la rigidesa, no? Aquest bloqueig que descriu el pacient amb artrosi, sobretot a primera hora del matí, quan estan en fred, van calentant i sembla que va millor. També poden tenir dolor si l'articulació estigués inflamada, no? Que empitjora amb l'ús i la càrrega. I també et poden trobar els sorolls aquests, els cruixits, el moure l'articulació, fa crec, o pèrdua de força també. Poden perdre força a causa del dolor, deixen de fer coses, no? Al final el dolor és la primera senyal d'alerta, deixen de fer el que fan habitualment i van perdent força i la funcionalitat. Llavors, ara també amb el fred o la humitat, aquests símptomes s'accentuen més.
1: A qui sol afectar l'artrosi?
2: Bueno, l'artrosi, com hem dit, al final és una malaltia degenerativa crònica per desgast de l'articulació i afecta més en edats més avançades, no? A partir de 60 anys. Però també té molt a veure, doncs, amb l'estil de vida que hem portat. Si hem tingut feines amb treballs molt repetitius o lesions esportives així antigues, també pot ser que hi hagi una predisposició genètica i també pot afectar més a les dones degut a la menopausa, no? al canvi hormonal.
1: Quin és el tractament recomanat per combatre l'artrosi?
2: Sí, hem de tenir clar que en l'artrosi podem trobar dues fases, no? La fase més aguda, més, que l'articulació està inflamada, no? Que és la que pot causar més dolor. Llavors, en aquest punt hem d'evitar postures mantingudes, no? Sobrecargues en l'articulació, no fer un sobreús de l'articulació. Evitar activitats o esports d'impacte, com saltar o córrer. Tenir un control de pes també és important, seria la primera recomanació, no? Persones amb una mica de sobrepès, doncs que perdin pes per poder, que no faci patir tant l'articulació, sobretot el tema de genolls i malucs. Aplicar gel ens pot anar bé si l'articulació està molt inflamada per intentar reabsorbir aquest líquid que causa la inflamació. Compressió de l'articulació i elevació també de l'articulació. Val? I exercicis suaus de mobilitat sense càrrega que m'ajudaran a baixar aquesta inflamació. I en fase crònica, en fase que diguéssim que l'articulació està més estable, no? La malaltia està més controlada, doncs ja el més important seria l'exercici de força, començar a moure'ns i l'important seria augmentar el to muscular, millorar la nostra flexibilitat i mobilitat amb estiraments o exercicis suaus de mobilitat. Val? I evitar igualment els esports de l'impacte, centrant-nos més en el que seria augmentar el to muscular amb exercici de força. Els esports més recomanats al principi serien tipus el ioga o pilates, que no requereixen tant d'impacte sobre l'articulació, exercici terapèutic o la natació i l'aquagym. Val? I en cas de que l'articulació ja estigui més estable i nosaltres haguem fet aquests tipus d'esports o activitats, ja podem començar a realitzar altres activitats que ens agradin més, com pot ser ballar, caminar, senderisme per la muntanya, però sempre de forma gradual i progressiva, alternar amb exercici de força dos o tres cops per setmana.
1: Seria indicat l'ús d'ajudes tècniques tipus faixa o genolleres?
2: Bueno, aquesta és la resposta seria sí, però no, perquè sí que es pot aconsellar, diguéssim, en la fase més inflamatòria, no, que l'articulació està inflamada, i sobretot si haig de fer un ús d'ella, no, ja sigui per treball o pel dia a dia, en moments puntuals sí que la puc fer servir, però hem de pensar que un ús excessiu d'aquestes ajudes tècniques, al final el que fan és debilitar la musculatura i fa que l'articulació sigui més inestable. Llavors, seria una articulació més propensa a patir lesions. El més important que hem de fer és reforçar la nostra musculatura.
1: Quins consells donaries per acabar, Guillem, o quines recomanacions generals davant l'artrosi, un cop s'ha presentat aquesta malaltia?
2: Sí, si sóc una persona que pateix artrosis, l'ideal seria cada matí, a primera hora, intentar fer treball de mobilitat articular, suau, 5-10 minutets, per intentar pues, això, guanyar lubricat, mobilitat a l'articulació, val? I també exercicis d'enfortiment muscular 2-3 cops a la setmana. Si tinc un treball de molta càrrega, molt repetitiu, fer unes pauses per fer aquests estiraments o aquest treball de mobilitat articular que em doni un descans a l'articulació. I també és molt important baixar de pes en el cas de que sigui necessari.
1: Molt bé, doncs aquests són aspectes més destacats de l'artrosi, com frenar-la, com fer-la més llevadera a les persones que pateixen aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies, Guillem Castellví, fisioterapeuta àpita del Cap al Castell. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Càpsules de salut.
3: Ràdio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
4: Hi. What's the offer? It's not going to work. It's New York City. You've got the best deal out there.

0: Castelldefels, així som.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o de tebió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.
1: Bocins d'història.
2: Així som.
3: El lunes a las 8
4: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: 1, 2, 1, 2, 3.

0: directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Drive the Lefels, així som.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 9:45 del vespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo

0: Parlem amb l'alcalde. L'espai de Ràdio Castelldefels, on l'alcalde ens parla de l'actualitat de la ciutat i on respon a les teves preguntes.
1: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a un nou espai de Parlem amb l'alcalde, aquest espai on parlem amb l'alcalde de la ciutat Manuel Reyes de diferents temes de l'actualitat municipal. Avui ens trobem amb el barri del Baixador i el saludem. Molt bon dia,
2: senyor. Hola, molt bon dia.
1: A Maria José Blanco, que també ens porta, en aquest cas, les preguntes que formulen la ciutadania a través de les xarxes socials. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I comencem a parlar, si li sembla, del tema de l'aeroport, perquè més de 200 entitats convocaven una protesta fa una setmana contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Bueno, la nostra posició jo crec que és molt coneguda. Nosaltres no volem avions per sobre de la nostra ciutat, no volem més contaminació acústica i mediambiental que tenen que patir els nostres veïns, i sobretot perquè aquesta futura ampliació que vol tant el govern d'Espanya com la Generalitat de Catalunya, això el que faria és que passin de 55 milions de passatgers a prop de 70 milions, i això significa molt més avions per Castelldefels. Si l'any 2025 van aterrar per sobre de la nostra ciutat 28.000 avions, això significa que hi ha dies que cada 50 segons teníem un avió que passava per sobre dels nostres caps. En aquesta ampliació, si arriben a aquesta capacitat que volen, i cada any es veu que va ampliant i cada vegada hi ha més passatgers a l'aeroport del Prat, és que estaríem parlant que cada prop de 40 segons tindria un avió per sobre de Castelldefels en condicions que no serien preferents, no? Per tant, nosaltres com a Ajuntament no podem compartir aquesta proposta del govern de la Generalitat de Catalunya i del govern d'Espanya d'aquesta ampliació, perquè a més creiem que ja tenim altres infraestructures arreu de Catalunya que es poden fer servir, com és l'aeroport de Reus, l'aeroport de Girona, l'aeroport d'Alguaire. Tenim la sort que Catalunya tenim les quatre capitals de província connectades en alta velocitat, i per tant jo crec que és més econòmic i més fàcil doncs fer tot una xarxa i posar un Reus Express que porti des de Reus fins al centre de Barcelona, un Girona Express que porti des de Girona fins al centre de Barcelona, molt semblant al que ja tenen a Londres des de fa molts anys, no? Que tens el Heathrow Express, el Gatwick Express, que la gent aterra a Luton, a Stansted, que estan a més de 60 quilòmetres de la gran capital i agafen un tren i arriben i connecten, no? Clar, això genera diversos problemes. Primer, el tema de la contaminació, l'excés que tenim d'avions per sobre del nostre territori, la contaminació. Però, d'altra banda, el centralitzar-ho tot a Barcelona també genera altres problemes derivats de tot això, que són problemes de mobilitat, problemes també d'accés a l'habitatge, perquè si tot es concentra a Barcelona, tothom necessita viure al costat de Barcelona. I tenim més de la meitat de Catalunya que està buida, que tenim la Catalunya buida igual que l'Espanya vaciada, i que es podria doncs fer infraestructures, inversions, amb menys esforços que fer una nova pista aquí, i que això permetria créixer arreu de Catalunya, generar riquesa, oportunitats, i sobretot també aconseguir fer vivenda on és més barat i econòmic, i no pas continuar doncs agreujant un problema perquè ja no hi ha espai, ja no hi cabem, i tenim una necessitat que és real, perquè clar, si la feina està aquí, la gent ha de viure a prop de la seva feina.
1: Doncs vostè lligava també amb la qüestió de l'alta infraestructura als trens, i per cert que DIF ha anunciat que es suspendran els trens en aquest mes d'octubre i també el mes de desembre entre Garraf i Gavà, que ens afectarà la ciutadania.
2: Bueno, continuem en aquestes obres de l'estació de Castelldefels. Hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint

0: Mientras, en la medida que pueda, que obligue a que como mínimo se los lean, ya que les hemos enviado esta información. No pido que me regalen una vivienda, pido poder seguir viviendo dignamente y siendo padre. Gracias.
1: El próximo 15 de octubre tengo señalado un desahucio. Mis hijos tienen aquí su hogar, su colegio, su rutina y su vida. Y lo que más me preocupa no soy yo. Lo que me preocupa es no saber dónde van a dormir mis hijos al día 15. Una angustia difícil de explicar. Por eso pido que se tenga en cuenta la situación de mis hijos y que el ayuntamiento traslade al juzgado la realidad que no tengo una alternativa habitacional. Solo pido que antes del 15 de octubre se encuentre una alternativa digna para mi familia.
2: A l'hora de les valoracions, al voltant de l'escrit sobre l'habitatge i aquestes intervencions, les interrupcions des del públic, quan intervenien els portaveus del govern, es van anar succeint. Javier Iniesto, regidor de Serveis Socials.
3: En contestación al escrito presentado por la APAC, la plataforma, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Y lamentamos profundamente la situación que están pasando muchos de nuestros vecinos aquí en nuestro municipio. Somos los primeros que sabemos que detrás de un expediente hay una familia con todos los problemas que evidentemente se han recogido. Mire, nosotros al final el problema que tenemos es que las competencias de vivienda dependen de muchas administraciones, ¿no? Y al final puede haber errores, ¿no? Nosotros
4: quiero que se compre ese edificio, si es un
5: conjunto. Ruego, por favor, que dejen hablar a los concejales, por favor.
3: Nosotros, desde el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible por utilizar todas las herramientas que tenemos para que todas estas familias que están pasando por un momento de dificultad, pues puedan salir de ese problema. Es muy difícil hablar así. Gracias.
5: Por favor, ruego silencio y que puedan hablar los portavoces, por favor.
3: Bien, vuelvo a repetir nuestra intención.
5: Bueno, ruego silencio porque si no, no podrá seguir el pleno. Por tanto, ruego silencio y que puedan hablar los representantes del pueblo de Castelldefels.
2: Era l'alcalde quan demanava que acabessin les interrupcions des del públic. La tensió, però, va anar creixent fins que les persones que protestaven, una trentena, van abandonar el ple. Era el moment en què la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, intentava exposar les línies mestres del pressupost 2027.
6: Se pasan las líneas fundamentales del presupuesto para el próximo 2027. Como sabéis, es un requisito legal pasar estas líneas fundamentales para el próximo presupuesto.
5: Señora Quesada, la llamo al orden. La llamo al orden, señora. No, está impidiendo que se pueda realizar este pleno. La llamo al orden. La llamo al orden,
6: señora.
5: Bueno, puede seguir. Señora Corona, puede seguir.
6: Intento proseguir.
7: Está bien.
2: Els diferents grups polítics van expressar la seva preocupació per la situació que viuen aquests veïns afectats per la crisi de l'habitatge. Entre les reaccions, els tres regidors de Movem van abandonar la sessió en suport a aquestes protestes. En conjunt, l'oposició va relacionar la falta d'habitatge públic amb la modificació urbanística que rebaixa el nombre d'habitatges al solar d'Arcadi Balaguer, que s'havia projectat en un passat recent. Aquesta modificació, avançat ja al ple, es va aprovar provisionalment amb l'únic vot favorable dels partits que formen el govern, Partit Popular i Som. La sessió va estar marcada, com van manifestar en repetides ocasions diferents representants municipals, va estar marcada, deien, per la crisi de l'accés a l'habitatge i els desnonaments programats per la justícia per aquest mes a Castelldefels. Amb els ànims menys alterats al final del ple i en resposta a preguntes de socialistes i republicans, el regidor de Serveis Socials, Javier Iniesto, del Partit Popular, va resumir, amb les paraules que sentinem, què és el que fa l'Ajuntament en matèria d'habitatge.
3: Vivienda sabemos cuál es la situación que hay aquí en Castelldefels, pero bueno, en Castelldefels, en Gavà, en Cataluña, en España, hay un problema, falta vivienda, y realmente, vuelvo a repetir, al final esto no es una decisión que recaiga solo y absolutamente en el ayuntamiento. También tenemos que involucrar a las entidades que tienen esa responsabilidad. Es cierto, nosotros, si a nosotros nos dotan de las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros vecinos, evidentemente que vamos a hacerlo.
2: I tot seguit, un recull d'intervencions dels grups de l'oposició. Escoltem Xavier Amate, de Junts.
8: Després de l'espectacle que hem viscut a l'inici del ple, jo crec que el que cal ara, a part de reflexionar sobre el que ha passat aquí, és un prec, i el prec seria obrir una línia d'alguna manera de comprensió i una línia d'enteniment amb aquestes persones que estan patint aquest problema de l'habitatge. I jo crec que aquesta línia no només l'hauria de liderar, òbviament, el regidor responsable, sinó el propi alcalde, perquè crec que la gravetat de la situació i de lo que ve a partir d'ara implica d'alguna manera a tot el consistori i a l'equip de govern en primera línia. Només és aquest prec per intentar rebaixar aquest problema.
2: I ara escoltem Rita Borque, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
9: Avui hem viscut una situació que, sincerament, ens hauria de fer reflexionar com a polítics. Jo, com deia molt bé la meva companya, m'he sentit avergonyida. A mi m'ha arribat al cor, sincerament. Jo m'he posat en el lloc d'aquestes persones i crec que tots ens hauríem de posar en el lloc d'aquestes persones, perquè ningú està fora de risc de passar una situació d'aquesta o algú dels seus familiars. I des d'aquí faig la pregunta que no se'ls hi ha respost. Pensen fer des de l'Ajuntament alguna cosa per evitar aquests desnonaments del dia 8 i del dia 15 d'octubre?
2: També es va referir a la qüestió de l'habitatge al grup socialista. Escoltem Jordi Planell.
10: Jo també voldria fer un prec després dels fets que hem patit avui, lamentables. Esperem que no s'hagin de tornar a repetir. Donat que tenim una tresoreria tan bona i que en breu aprovarem pressupostos, el prec que faig és si poden revisar la partida de serveis socials per tal de donar una major cobertura social a aquestes persones i famílies i a futures que puguin patir una situació semblant.
2: Això passava al final del ple, al punt de precs i preguntes. Ja no hi era en aquell moment el grup de Movem en Comú Podem, que dèiem va decidir abandonar la sessió dues hores abans d'aquest moment. Així s'expressava en aquell moment la portaveu d'aquest grup, Sílvia López.
11: Però és que no només el que ha passat ara mateix aquí. Jo crec que, a més, que tinguem en dos mesos, que l'altre dia quan vaig veure la dada, en dos mesos 31 famílies que marxaran al carrer i que no tinguem res a fer, em sembla increïble. Em sembla increïble. O sigui, és que no pot ser. A més, quan és que tenim un punt en aquest ple que parla sobre això, que parla sobre que estan tirant enrere un projecte que podria construir fins a 100 pisos a Castelldefels. Ho estan tirant enrere. És que em sembla increïble, és que no pot ser. Ho sento molt. Nosaltres hem decidit que marxarem d'aquest ple perquè considerem que no podem seguir amb aquesta situació.
2: Va respondre a aquesta intervenció de Movem l'alcalde, el popular Manuel Reyes.
12: Ustedes son libres de abandonar el pleno si lo consideran oportuno y esas manifestaciones que ha realizado aquí pueden también trasladársela a quien tiene todas las competencias, que se llama Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y ustedes están muy alojados, muy cómodamente, en los sillones de los ministerios y de allí no tienen la prisa para abandonarlos, igual que están haciendo ahora en el pleno del Ayuntamiento de Castelldefels. Ustedes verán.
2: El ple municipal es pot recuperar al web de la ràdio íntegra i també amb cada punt, amb tots els punts i les intervencions pautades. Tot plegat ho trobarà a radiocastelldefels.org. I encara un altre punt de política. La candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de l'any vinent, Eva López, ha presentat aquest diumenge en un acte polític les seves propostes. Com a vicesecretària dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, que també és presidenta de la Diputació i també alcaldessa de Sant Boi, va presentar la candidata.
13: El que hem fet fins ara i el que hem de continuar fent és el que hem fet sempre. Primer, ser fidels als nostres valors, als nostres principis i amb la feina que garanteix igualtat d'oportunitats, justícia social, llibertat, solidaritat. I el que vol la Eva i el que vol segur que l'equip que triarà la Eva és continuar treballant per transformar i millorar la qualitat de vida i el benestar de Castelldefels i de tots els seus veïns i les seves veïnes. I estic aquí no solament com a companya, sinó com absoluta admiradora i amiga de l'Eva. Jo crec que ella es mereix un gran aplaudiment perquè donar un pas endavant és un acte de valentia, de compromís i un acte que demostra que estima i vol treballar per continuar treballant per Castelldefels. Gràcies, Eva.
2: L'acte polític el va tancar, un acte que es feia a la plaça de la Democràcia, el va tancar, dèiem, la que serà candidata del PSC a l'alcaldia a les eleccions del maig vinent. Es tracta d'Eva López, que va parlar d'habitatge. Es va referir al que va descriure com a dret a quedar-se.
14: Creiem que una ciutat es mesura per les oportunitats que se li dona a la seva gent. I ara tot això també es resumeix en un pensament que pot ser senzill, però que té quatre paraules. El derecho a quedarse. Sí. El derecho a quedarse. Es una clase sencilla, pero detrás hay mucho más. Hay familias con preocupaciones, con sueños, con esperanzas. El derecho a quedarse es el derecho a que nuestros hijos e hijas tengan que construir aquí su vida. Puedan hacerlo. Mi hija nació aquí y quiere quedarse aquí. El derecho a quedarse es que una pareja joven no tenga que irse. El derecho a quedarse es quedarse al lado de los nuestros. El derecho a quedarse es que una persona mayor no tenga que irse de su casa porque no la puede pagar. Eso es el derecho a quedarse.
2: És en marxa la campanya Castelldefels amb C de civisme. És una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Inclou accions de sensibilització i, posteriorment, vigilància i sanció davant les conductes incíviques. Àngela Rubí, tècnica de participació ciutadana, ha explicat que ha estat a través dels plenaris i comissions veïnals que s'ha dissenyat aquesta campanya en resposta a les principals preocupacions expressades en aquests espais de participació.
15: Com tota campanya, té una part d'informació, una part de sensibilització i la part punitiva que ha d'acompanyar també amb la seva normativa i les ordenances perquè això pugui arribar a bon fi. No? La preocupació és al voltant de la mobilitat, i aquí entra totes les bicicletes, patinets, els conductors del globo, tot això. La brutícia, aquí doncs, entraria tot el tema del reciclatge, del mal ús dels contenidors, de l'incivisme a l'hora de fer el llançament. Animals i plagues, que este és el temón, aquí és on més hi ha la preocupació de tota la ciutadania en general. Aquí entraria principalment excrements i orins de gossos i l'alimentació dels coloms.
2: Un altre aspecte que amoïna el veïnat, segons Àngela Rubí, té a veure amb el soroll.
15: Hi ha una altra problemàtica que hem tractat d'una manera diferent, que és el tema dels sorolls. Els sorolls en la pràctica de l'oci nocturn dels joves, del soroll dels avions, del soroll que molesta la convivència. Llavors, aquí sí que l'hem treballat a banda, amb diferents programes que tenim ja municipals de prevenció d'aquest tema, no?, i de millorar la convivència, i ens hem centrat en mobilitat, brutícia i animals i plagues.
2: Pel que fa a aquesta darrera problemàtica relacionada amb els animals, preocupen també les conductes incíviques dels propietaris de gossos. Anna Gil és tècnica municipal de salut.
16: És veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els orins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb orins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals, hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament des de la nostra àrea hem promogut i segurament veureu pels carrers una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros.
2: I altres punts d'interès aquest dilluns. La repassem en aquest bloc d'informacions més breus. L'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions intenses. Per aquesta tarda hi ha un nivell de perill baix, d'1 sobre 6, amb una probabilitat també baixa. El risc augmenta dimarts, entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, amb un nivell de perill de 2 sobre 6 i una probabilitat mitjana de superar els 20 mil·límetres en 30 minuts. I ja demà al matí el perill ascendirà a 4 sobre 6, però també baixarà la probabilitat. La previsió és que hi pugui haver xàfecs localment forts, amb quantitats importants d'aigua en poc temps. L'Ajuntament ha activat mesures preventives en el marc d'aquest dispositiu d'alerta, com ara la neteja d'embornals, el control de les sortides al mar i de les estacions de bombament i la preparació de possibles talls o desviaments de trànsit. Hem començat l'informatiu amb el ple municipal de divendres passat. Ens hem centrat en la qüestió que va marcar el debat, la crisi de l'habitatge. A la segona part de l'informatiu ens acostarem a la ruta del Xató. Castelldefels se suma a aquesta iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional i que enguany amplia la seva presència al Baix Llobregat.
17: Aquesta setmana la ciutat viu una cita amb la gastronomia. Divendres l'Escola d'Hostaleria acollirà la presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permet posar en valor una recepta amb història i tradició a la nostra ciutat. En parlem amb Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica i encarregat de moderar aquesta presentació que ens arriba divendres. Jordi, molt bon dia, com estàs?
18: Molt bon dia. Bé, per Castelldefels, vull dir, tenim una vinculació històrica i familiar amb la gent de Sitges i la gent de Vilanova, no? I, de fet, o sigui, les celebracions que es feien, sobretot per la xatonada, no? que és l'element clau d'aquestes festes per Carnaval, la gent de Castelldefels anava a Sitges o a Vilanova. No? Però hi havia famílies que ho preparaven, es preparava a casa, sobretot el que és l'amanida, no? Que de fet té noms a Castelldefels com amanida de peix de terra o xató, no? I teníem aquesta tradició, però no ens havíem, diguéssim, incorporat en aquest projecte, ja que, de fet, quan es crea la Ruta del Xató, se centra molt en les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, no? I Castelldefels podríem dir que som una ciutat que té un peu al Baix Llobregat, però també té un peu al Garraf, no? Perquè formem part d'aquest massís i amb aquesta interconnexió.
17: Serà aquest divendres quan arribi la presentació. Quin és el programa de l'acte?
18: De fet, o sigui, fem una taula rodona en la qual es presentarà, doncs, aquesta vinculació, no, de Castelldefels amb el xató, sobretot amb el producte estrella, que és escarola perruqueta, que és un tipus d'escarola, vull dir, que es planta dins del Parc Agrari del Baix Llobregat. I després, bueno, hi tindrem amb nosaltres tots el Xavier Mestres, que és un dels grans promotors del corpus de la cuina catalana, que és de Vilanova, i que realment, doncs, ens explicarà aquest context del xató. I després també, doncs, podrem conèixer una mica aquesta recepta del xató de Castelldefels. Hi havia en altres llocs, vull dir, cada família tenia el seu secret amb la picada, no?, de la salsa de romesco que acompanyava el xató, i que en el cas de Castelldefels és similar a la que es fa, per exemple, a Sitges, que s'utilitza la nyora en lloc del pebrot de romesco, no?
17: Perfecte. Jordi Tresserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Moltes gràcies.
18: Gràcies a tu i a la gent que ens escolta. Una abraçada forta.
2: I entrem en el terreny de la crònica esportiva. Cristian Cano ens fa un resum dels marcadors de la jornada que els diferents clubs han disputat aquest cap de setmana.
19: Comencem parlant en clau bàsquet, on un dels últims partits que ens ha deixat el cap de setmana va ser la victòria del sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels, que va guanyar 68-52 al Cese. Van jugar ahir a la tarda i és la segona victòria consecutiva de les Liles després de l'ensopegada de la primera jornada, que recordem van perdre a casa contra el Reus Plom-Salle. Cal destacar que aquest cap de setmana també ens ha deixat l'inici de Lliga pels dos sèniors d'handbol de l'Esportiu Castelldefels. Els dos s'estrenaven a nova categoria, a Lliga Catalana Argent, i també ahir a la tarda-vespre, va ser una bona tarda d'handbol, amb bons resultats. Escoltarem per ser aquesta tarda nit el Marc Viscarri, després de la victòria del sènior femení, o sigui que també l'handbol que es reincorpora, per dir-ho d'alguna manera, al calendari d'aquest inici de temporada. Pel que fa a altres disciplines, a l'hoquei herba vam tenir una mica de tot, una victòria, una derrota. La victòria va ser molt clara, la del primer equip femení, que va golejar en aquest cas el Xaloc, però el masculí del Castelldefels Hoquei Club també va rebre una golejada molt important després de rebre 5 gols al camp del Giner de los Ríos.
2: Parlàvem fa uns minuts de l'estat d'alerta de protecció civil per previsió de pluges i ara ens interessem per la previsió del temps. Bon dia!
20: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns esperem una jornada amb bastants núvols, alts i mitjans arreu, i a més amb arribada de nuvolades des del mar que afectaran durant aquest matí el litoral. També al final del dia tornarien a reactivar-se aquests ruixats i xàfecs a la línia de la costa. La temperatura avui quedarà més baixa, fruit de tota aquesta nuvolositat. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però d'anar arribant una mica de maror a partir de la tarda. Demà el temps s'ha de complicar amb ruixats, xàfecs, litoral i prelitoral, després també l'interior, que poden ser d'intensitat forta, per això ja ha vist tant avui com també per demà, que haurem d'anar actualitzant perquè sembla que poden ser forts. Això és tot doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Fins aquí l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 28 de setembre. L'últim minut el dedicarem a repassar els titulars. El testimoni de tres veïns de Castelldefels a qui s'ha notificat el desnonament de casa seva per als propers dies va marcar el ple municipal de setembre, celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part d'una trentena d'activistes que seguien la sessió al Saló de Plens. La candidatura de la regidora socialista Eva López a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions del maig vinent s'ha presentat aquest diumenge en un acte polític. En relació a l'habitatge, l'alcaldable del PSC ha parlat del dret a quedar-se. Castelldefels s'incorpora a la ruta del Xató. La ciutat s'assuma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. En marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. L'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions intenses. Avui dilluns el nivell de perill és baix, 1 sobre 6, però demà pot pujar a 2 i fins i tot a 4. La crònica esportiva del cap de setmana ha completat una edició que avui hem fet possible Gerard Carreras, el control tècnic, Anna López, Cristian Cano i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. És tot, ho deixem aquí aquest dilluns 28 de setembre. Recordin, a les 9 arriba el dilluns esportiu. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona nit. Són les 9 del dilluns 28 de setembre del 2026 i benvinguts i benvingudes a una nova edició del Dilluns Esportiu a Ràdio Castelldefels, programa al qual expliquem com ha estat l'activitat del cap de setmana, l'activitat en clau esportiva a la ciutat de Castelldefels. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya un dia més al peu del canó, el Sebas com a tècnic de so, i ara sí que sí, comença

esportiva a Castelldefels, ja que el seu partit contra el Prat de Lliga Elit es va aplaçar, ja que el conjunt del Prat es va jugar la seva classificació a la Copa del Rei. Sí que va jugar el Vista Alegre i Can Roca, parlant de més equips locals. En clau bàsquet, recordem que el BBA Castelldefels disputava ja el seu últim partit de la pretemporada, el sènior femení, una nova jornada de Supercopa, i començaven la Lliga els dos sèniors del Club Bàsquet Joventut Castelldefels. Al futbol sala vam tenir dos partits, parlarem sobre el CSR Castelldefels i també sobre l'X Buyer Team, que va disputar la primera jornada de la tercera divisió nacional. En hoquei herba coneixerem una setmana més els resultats a la divisió d'honor B. A l'handbol també destacarem l'estrena dels dos sèniors de l'Esportiu Castelldefels, que començaven la Lliga Catalana Argent aquests últims dies, i també, com he comentat, parlarem una mica sobre la pretemporada, on hem tingut també una sèrie de partits com a proves del que serà aquest curs 2026-2027. Pel que fa a protagonistes, el primer convidat del dia d'avui serà Marc Piscarri, tècnic de l'Esportiu Castelldefels, per conèixer què és el que va passar ahir a la tarda en l'estrena de les grogues. També parlarem amb Martín Castro, entrenador del Castelldefels Hockey Club femení, que va guanyar la seva visita a València, a més, amb un resultat molt i molt contundent a favor de les roxinegres. I tancarem també amb una entrevista molt especial, i és que parlarem amb Pol Fariñas, membre del cos tècnic del juvenil de la Unió Esportiva Castelldefels, que va visitar dissabte passat la Dani Jarque, la ciutat esportiva Dani Jarque, i va guanyar el filial de l'Espanyol per 1-2 a la divisió nacional juvenil.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs obrim el repàs de marcadors d'aquest passat cap de setmana, del 27 i 26 de setembre a Castelldefels, obrint la carpeta del futbol. I és que, primer de tot, cal recordar que aquest cap de setmana, pel que fa a la Lliga Elite, la Unió Esportiva Castelldefels no tenia partit. I és que el duel entre Castelldefels i Associació Esportiva Prat es va ajornar fins al pròxim 14 d'octubre. I és que el conjunt rival del quadre mariner, en aquest cas el Prat, recordem que aquest cap de setmana, ahir diumenge per ser més exactes, tenia un partit de Copa, visitava el camp del Sant Rafel, va guanyar 1-5 i ara mateix el conjunt del Baix Llobregat té pràcticament tot per estar a la següent ronda i enfrontar-se contra un primera divisió a la Copa del Rei. I pel que fa a la Unió Esportiva Castelldefels, el següent partit dels mariners serà el cap de setmana vinent contra el Singuerlín, partit fora de casa i a més en un camp, en un escenari molt i molt complicat. Pel que fa als partits que sí que hem tingut aquest cap de setmana, hem de parlar sobre la Unió Deportiva Vistalegre, que va jugar el dissabte per la tarda. Ho va fer, en aquest cas, contra el Marianao Poblet en la segona jornada del grup 11 de la tercera catalana. L'equip dirigit per José Pinti va ser derrotat per 2-0 en aquest camp del Marianao Poblet B. Cal dir que l'enfrontament va marxar a vestuaris amb un empat sense gols, però que a la segona part, sobretot a la represa, amb dianes d'Edgar Montalbán i Marc Sevillano, el Marianao van portar-se els 3 punts per aquest 2-0 definitiu. Amb aquesta derrota, el Vistalegre baixa fins a la setena posició de la classificació i suma 3 punts. A la següent jornada s'enfrontaran a casa a Can Vinader contra el Penya Anguera B, un rival que, de moment, en aquest inici de Lliga, suma 2 derrotes en 2 partits. Pel que fa a la divisió que tenim justament per sota, amb més equips locals, fins al grup 24 de quarta catalana, a Castelldefels, el nostre municipi ha sigut protagonista, ja que primer de tot el Can Roca va fer la golejada del cap de setmana després de guanyar per 10-0 a l'escola de futbol Bonaire de Terrassa. Els golejadors del conjunt verd van ser Fermín Roldán, Sergio Juárez, Daniel Fernández, Yacín El Casal i hat-tricks de Kevin Castro i Otman Atillaoui. Pel que fa a l'altre partit, que també ens ha deixat el cap de setmana, recordem que teníem un derbi ahir a la

Starva, entre Castelldefelse i el filial del Vistalegre. El duel s'ho van portar al filial blau, el conjunt del Vistalegre B, per un resultat de 0-3 als Canyars. El partit va anar ja des del principi a favor de l'equip de Can Vinader, amb un gol de Marcos Macanas al minut 7 de partit i ja a la segona part al 54 i al 58, Raimer Geraldi i Juan Andrés Zúñiga van signar el 0-3 definitiu a favor del Vistalegre B. Un cop ja tenim finalitzada la jornada, el Can Roca és actualment el líder amb 6 punts de 6 possibles i, a més, amb unes dades golejadores espectaculars, ja que han fet 16 gols a favor i han rebut tan sols un en contra. Tindríem que baixar fins la cinquena posició per ubicar el Vistalegre, en aquest cas després de la victòria contra el Castelldefels, se situa cinquè amb 6 punts, també amb un ple de victòries aquest Vistalegre C, i finalment, ja encara més per sota, fins a la penúltima posició, el Castelldefels C seria el penúltim amb cap punt. Pel que fa a la pròxima jornada, el Vistalegre C s'enfrontarà contra la Penya Unió Deportiva Màlaga, el Castelldefels C s'enfrontarà a domicili contra el Vegas B, i pel que fa al primer equip del club de futbol Can Roca, visitarà el camp del Sol Naciente. I després de conèixer els resultats del futbol de Vistalegre, Can Roca i companyia, hem de repassar també els marcadors que ens ha deixat el cap de setmana el basquetbol. Disciplina que cal dir que ha anat molt i molt bé aquests últims dies, aquest 26 i 27 de setembre, en resultats de victòries per les entitats locals. El sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels va jugar el diumenge per la tarda al pavelló SEM Can Roca contra el CC Barcelona en la tercera jornada de la Supercopa Femenina. Les liles s'imposarien al marcador final per un 68-52. El primer i segon quart van ser igualats, però el Castelldefels se'ls van portar per poc avantatge. Ja després de passar per vestuaris, arran del temps de descans, l'equip va ser molt superior i aconseguiria la victòria per aquest 68-52 definitiu. Agustina Leiva va ser la millor jugadora del partit i també del Castelldefels, amb 14 punts, 8 rebots, una assistència, un tap, una recuperació i 23 de valoració. Pel que fa a la classificació, aquest triomf és el segon consecutiu del bàsquet femení Castelldefels, puja de la setena a la cinquena plaça i suma 5 punts. El pròxim dissabte s'enfrontarà fora de casa contra el Samà Vilanova, contra un rival que ve de perdre 2 partits en aquest inici de temporada i que intentarà retrobar-se amb les bones sensacions. Pel que fa al Joventut Castelldefels, recordem que aquest cap de setmana del 26 i 27 els dos sèniors iniciaven les seves competicions. El sènior A masculí va jugar el dissabte 5:45 al SEM Les Moreres contra el Bàsquet Esplugues. En aquest cas, l'equip castelldefelenc va guanyar per 46-52 a la primera jornada del grup 3 de la segona territorial. Els dos primers quarts van ser de màxima igualtat, però Joventut va ser superior a la segona part. Fran Paisal va ser el màxim anotador de l'equip amb 13 punts. Amb aquesta victòria, el Joventut Castelldefels és cinquè i suma 2 punts. El cap de setmana vinent, diumenge, l'equip s'enfrontarà a casa contra la Unió Esportiva Gaudí. Pel que fa al sènior femení, les dirigides per Moraza van guanyar el seu partit per 56-47 contra el Joventut Sant Vicenç. El duel es va disputar al pavelló SEM Can Roca i va ser corresponent a la primera jornada del grup 7 de la segona divisió territorial. El Castelldefels va acabar els 4 primers quarts sempre per davant el marcador i va ser una victòria més que justa. Neus del Jesús va ser la màxima anotadora de l'equip amb 22 punts. Amb aquesta victòria, l'equip se situa cinquè, suma 2 punts i a la pròxima jornada el seu pròxim rival serà l'Abrera fora de casa, un equip que va haver de perdre en aquesta primera jornada. Tanquem la carpeta del basquetbol per obrir la del futbol sala. Hem de parlar sobre el sènior masculí del futsal Castelldefels, l'X Buyer Team, que dissabte passat a les 6 de la tarda va estrenar-se una nova temporada a la tercera divisió nacional.
L'equip dirigit per la Manya rebia el pavelló Sem Camp Roca a l'Esparreguera en un partit de màxima exigència, ja que l'Esparreguera s'espera que a final de temporada estigui a la part alta de la taula classificatòria. El partit en si, a nivell de resultat, va anar molt i molt bé pels interessos castelldefalencs, ja que l'Xbuyer Team van portar-se els 3 punts per un resultat final de 6-2. Cal dir que el partit va estar més igualat que el que indica el marcador final, ja que el temps de descans, el resultat era de 0-0. No hi havia gols quan els jugadors marxaven cap a vestuaris. A la segona meitat, l'inici també va ser de màxima igualtat, però uns últims 10 minuts molt positius del Castelldefels, que va ser pràcticament un avió, van fer que l'equip groc s'emporti aquests 3 punts per estrenar la temporada. Pel Castelldefels cal destacar els gols d'Aiman Amhamdi, de Pau Ramírez en pròpia porteria, Joan Rosines, Òscar García i també un doblet de Lenny Ramos, un dels home gols d'aquest Xbuyer Team. Per l'Esparreguera van marcar David Valles i també Arnau Omella. Amb aquesta victòria per 6-2, l'equip dirigit per l'Alemanya se situa com a líder de la classificació amb 3 punts. Sí que és cert que està empatat amb altres equips, però gràcies a la gran renda que van treure el partit de dissabte, aquest més 4 de diferència de gols situen el Castelldefels com a primer líder d'aquest grup 2 de la tercera divisió nacional. Pel que fa a la següent jornada, els grocs s'enfrontaran fora de casa el cap de setmana vinent contra el Futbol Sala Lleida. Pel que fa al CSR Castelldefels, el Centre Cultural i Recreatiu de Castelldefels, els dirigits per Alfredo García tenien una visita realment difícil aquest cap de setmana, ja que visitaven el pavelló municipal de la Cocentaina per enfrontar-se al Llefaqui d'Elx. El resultat final va ser de 2-2 entre Llefaqui i CSR Castelldefels en un maig que va ser corresponent a la segona jornada del grup 3 de la segona divisió B. Roger Serrano va marcar-se en la seva pròpia porteria al minut 11 i aquest va significar l'1-0 a favor del Llefaqui. Però una molt bona reacció del Castelldefels després de passar per vestuaris, Jordi Prats i Aldo Fuster van fer l'1-2 a favor del CSR. Finalment, Gabriel Pastor, al 29, signaria el 2-2 definitiu entre Llefaqui i CSR Castelldefels. En aquests moments, els dirigits per Alfredo García continuen a la part alta de la classificació i se situen en quarta posició, que dona accés a play-off amb 4 punts. Justament empatats amb l'Hospitalet Bellsport, que és el tercer, també amb Santa Coloma, amb Indústries B, que és el segon, amb també 4 punts, però amb la diferència de gols està per sobre de Castelldefels i també d'Hospitalet, i ara mateix el líder quedaria a Palma Futsal B amb 6 punts, únic equip que ha guanyat els dos partits que hem disputat en aquest inici de temporada. I precisament la pròxima jornada, ara que parlàvem de Palma Futsal, el següent partit dels blaus serà a casa, però contra el líder, contra Palma Futsal B, que ja l'altre dia l'Alfredo García ens va deixar caure que era el gran favorit per guanyar la Lliga. O sigui que pròxima jornada, pròxim cap de setmana, dissabte 3 d'octubre, partides en majúscules a Castelldefels entre CSR Castelldefels i Palma Futsal B.

0: I per tancar els esports indoor, hem de repassar com ha estat el cap de setmana els resultats en l'handbol. Comencem parlant sobre el sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels, que va jugar ahir diumenge a 8:45 i va empatar 23-23 contra l'handbol Poblenou en la primera jornada de la Lliga Catalana Argent. Aquesta era l'estrena de l'equip de Joan Obiols en aquesta categoria superior després de l'ascens l'any passat des de Primera Catalana. Cal dir que pel que ha sigut aquesta primera jornada, aquest ha sigut precisament l'únic empat que hi ha hagut aquest cap de setmana a la categoria. Pel que va succeir al llarg del transcurs del partit, cal destacar que Poblenou va iniciar el duel amb moltíssima força i que va estar gran part dels 60 minuts per davant. Castelldefels ho va empatar al final i va aconseguir aquest punt. El màxim golejador de l'equip del Baix Llobregat va ser Oriol Casas amb 6 gols. Amb aquest punt, amb aquest empat, el Castelldefels se situa novè amb un punt. El seu pròxim partit serà fora de casa a Terres de Ponent enfront del Lleida. Pel que fa al sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, aquí l'estrena ha sigut positiva de l'equip dirigit per Marc Viscarri, que d'aquí uns minuts, per cert, l'escoltarem a través dels nostres micròfons. Un esportiu femení que va guanyar per 24-22 al Garbí B de Palafrugell al pavelló de Can Vinader. El maig va ser corresponent també a la Lliga Catalana Argent, una estrena per l'Esportiu Castelldefels molt i molt positiva. Cal obrir un parèntesi, s'enfrontaven dos equips que pugen des de Primera Catalana, i és que tant Esportiu Castelldefels com Garbí B de Palafrugell pugen de Primera Catalana al curs 25-26. L'enfrontament en si va ser de màxima igualtat de principi a fi, va ser un partidàs tremendo d'handbol femení i el Castelldefels s'emportaria per aquesta mínima avantatge, ja que el descans seria 12-11 a favor del Castelldefels i a la segona part aquest marcador es replicaria amb el 24-22 definitiu. Lucía Ortiz va ser la màxima golejadora del Castelldefels, va fer 6 gols i amb aquest empat l'equip és setè amb 2 punts. A la següent jornada, pròxim cap de setmana, en principi, si no es canvia l'horari, el partit seria diumenge, l'Esportiu femení s'enfrontarà a les Comes contra el Club d'Handbol Igualada. És moment de parlar sobre hoquei herba per conèixer com han estat els partits del cap de setmana pels interessos del Castelldefels Hoquei Club. Comencem parlant sobre el primer equip masculí, sobre el sènior masculí que visitava València el dissabte per la tarda al Polideportivo Virgen del Carmen Pétero per enfrontar-se enfront del Club Deportivo Iner de los Ríos. El duel va ser corresponent a la tercera jornada del grup 2 de la Divisió d'Honor B i el resultat final va ser clarament a favor del conjunt valencià que s'imposaria amb un 5-1 definitiu. Sobretot, l'inici del partit va ser absolutament demolador pel Castelldefels, ja que Giner va marxar 4-0 al temps de descans. Van marcar IMR, Sergio Jiménez i Álvaro Sánchez per partida doble. Ja a la segona meitat, Mai Moria va retallar distàncies pel Castelldefels, un Mai Moria, que, per cert, ve de ser medalla de bronze amb la selecció uruguaya als Jocs Sud-americans, o sigui que des d'aquí l'enhorabona per aquest podi al Mai Moria. I continuant parlant sobre el partit i tancant aquest parèntesi dels Jocs Sud-americans, doncs David Martínez va marcar el 5-1 definitiu al minut 42. Una derrota complicada del Castelldefels, que suma ja dues consecutives amb la del Pozuelo del passat cap de setmana. Ara mateix els roig-i-negres se situen en la setena posició de la classificació i sumen 3 punts. Sí que és cert que hi ha una miqueta de trampa, ja que Giner i també el Línia 22 estan empatats amb 3 punts en la sisena i en la cinquena posició, respectivament. A la pròxima jornada, l'equip de Miqui i de Las s'enfrontarà fora de casa, precisament contra un d'aquests dos rivals, contra el Línia 22, que està empatat a la classificació amb 3 punts. Pel que fa al sènior femení, les de Martín Castro van aconseguir una nova victòria en aquest inici de temporada. I és que quina ratxa que porten les noies en aquest inici de curs. En aquesta ocasió també visitaven València, precisament el Polideportivo Virgen del Carmen Vétero. Va acabar el partit del masculí i va començar el partit del femení, que van viatjar doncs una miqueta tots a nivell de club, tots junts, cap a València, es van reunir els dos partits i quan va acabar el masculí es va quedar a la pista, es va quedar a la grada, doncs donant suport a les dirigides per Martín Castro. Bé, el que comentava, el partit entre Xaloc i Castelldefels Hockey Club de la jornada 3 del grup 1 de la Divisió d'Honor B femenina, que va acabar amb un resultat clarament favorable al Castelldefels de 0-4. Fàtima Netfali va avançar a les roxinegres al minut 6. Aitana del Barrio, al 18 i al 23, signaria el 0-3 i, finalment, Aran López, al 52, tancaria la victòria castelldefalenca. Amb aquest triomf, l'equip de Martín Castro és líder en solitari amb 9 punts i, a més, amb unes dades a nivell golejador absolutament espectacular. I és que el Castelldefels està golejant en aquestes primeres jornades de Lliga. A la pròxima jornada, precisament, les castelldefalenques s'enfrontaran a domicili també contra la Jola Seta, un rival dur, un rival que ja coneixem d'altres temporades i que de ben segur ven la seva carn molt i molt cara. I abans de saludar protagonistes en el dia d'avui, hem de repassar i també conèixer els marcadors que ens han deixat diferents partits dels amistosos de pretemporada d'aquest passat cap de setmana. El sènior masculí del BBA Castelldefels va disputar la seva última prova, entre cometes, d'aquesta pretemporada abans de la Lliga. Ho va fer dissabte a les 6 de la tarda, quan va visitar la pista del Club Bàsquet Artés. L'amistós va ser negatiu pels interessos de l'equip de Raúl Martínez, ja que el Castelldefels va ser inferior al seu adversari i va perdre per un marcador de 70-55. Des del cos tècnic també ens informen que va ser un partit accidentat, sobretot com al llarg de tota aquesta pretemporada. El Castelldefels doncs, suma diferents problemes físics, ha patit diferents lesions de gravetat aquesta pretemporada i això està afectant directament el rendiment de l'equip en aquestes últimes setmanes. Recordem que el Castelldefels comença la Lliga el primer cap de setmana del mes d'octubre. En principi, si no es canvia l'horari, jugaria el diumenge 4. Partit, en aquest cas, contra el Club Bàsquet Vic. O sigui que serà un partit complicat. El Vic és un rival ja també amb molta experiència, no? a la categoria, a la tercera FEB, i serà un partit molt i molt difícil del Castelldefels, que això sí, tindrà el factor pista, ja que jugarà a casa a Can Vinader. Igualment, l'equip, pel que ens han comentat, està buscant reforços, està buscant incorporacions degut a aquestes baixes i tenir la millor plantilla possible per l'inici de Lliga. Pel que fa a la resta de partits que ens ha deixat aquest cap de setmana, pel que fa a pretemporada en rugbi, el Cruc també ha sigut protagonista en aquest aspecte, amb dos partits del sènior masculí i també del sènior femení. Comencem parlant sobre el sènior femení, que va jugar el dissabte a les 4 contra l'Ibero de Saragossa a Campitort i que va guanyar de manera molt contundent per un marcador de 46-0. També des del club ens informen que el conjunt aragonès va tenir diferents problemes a l'hora de viatjar amb jugadores. Podríem dir que no va anar a Castelldefels amb un mínim de jugadores, no?, per afrontar el partit, i és per això que el Corner Crook li va tenir que cedir, entre cometes, per aquest duel, doncs, diferents de les seves jugadores per intentar jugar el partit sense cap tipus de problema. Igualment, el Corner Crook va ser àmpliament superior i va guanyar per 46-0, però principalment destacar aquest parèntesi, aquest punt, de que el Corner Crook li va tenir que deixar jugadores al seu rival. I l'altre amistós va ser el del Castelldefels Rugby Union Club, també el del Cruc, que va guanyar també de manera bastant clara a l'Ibero, també de Saragossa, per 45-5. Els dos partits pràcticament es van jugar de seguit, a les 4 van jugar les noies, a les 6 van jugar els nois, i va ser una tarda molt positiva pels interessos del Cruc, tant del masculí com també del femení.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
0: Després de repassar aquests resultats de pretemporada del Cruc i del Corne Cruc, anem a saludar ja el primer protagonista del dia, el Dilluns Esportiu. Ja tenim a Marc Viscarri, tècnic de l'Esportiu Castelldefels Femení. Hola, Marc, molt bones, què tal?
1: Molt bé per la victòria.
0: Bueno, felicitats, felicitats. Quina manera d'estrenar-se, no?, a una nova categoria, míster.
1: Doncs sí, la veritat és que teníem clar que era un partit difícil. Al final el rival era el Garbí, que és un equip que també ha pujat amb nosaltres, però s'havia reforçat i sabíem que jugant a casa no podíem deixar de perdre l'oportunitat.
0: Bueno, a més recordo que el Garbí us va guanyar la final de l'any passat, corregeix-me si m'equivoco, us veu jugar
1: no,
0: títol
1: i... No, va ser Vilanova del Camí.
0: Ah, és veritat, Garbí... Vilanova.
1: Sí, sí. Que també sí, ens enfrontarem contra elles.
0: Sí, que també està... Bueno, i el Cerdanyola, sou els quatre que heu pujat de categoria aquesta temporada. Bé, em comentaves fora de micròfons, Marc, que el partit ha sigut molt petit fins al final, eh?
1: Sí, ha sigut... Hem sortit... La primera part hem jugat molt millor en atac, hem fallat molt de cara a porteria, però la sensació era que el nostre atac anava superant la seva defensa. Defensivament no acabem d'estar ajustades, però bueno, estàvem sempre allà i hi ha hagut un moment que hem fallat tres o quatre llançaments, ens han anat tres gols, hem parat el partit, al final hem reafirmat que el que estaven fent les jugadores estava bé, que, bueno, que intentessin localitzar els llançaments i fer un parell de correccions en defensa, i ens ha donat per passar d'un parcial de 5 a 8, crec que hem acabat 12 a 11 a la mitja part.
0: Sí, 12
1: a 11 segona...
0: Sí. Ha sigut el resultat.
1: I la segona part, doncs, hem començat bé, els primers dos o tres minuts, però després en atac no teníem la fluïdesa de pilota, anàvem molt a buscar el pivot, que la teníem molt ben marcada, i ens costava anar amples a l'espai, i en defensa estàvem molt, molt més ajustades, i gràcies a la nostra defensa ens hem mantingut el partit, perquè si no arribem a estar ajustades a defensa, se'ns haguessin anat.
0: Creus que això amb el pas de les setmanes es podrà corregir? Perquè al ser el primer dia pot ser que físicament l'equip no estigui en les seves millors condicions.
1: Més que físicament, que físicament al final l'hem aguantat bé el partit i el ritme, s'ha notat que era un partit amb un ritme superior a l'any passat, és més el tema d'introduir conceptes tàctics a nivell ofensiu. Nosaltres hem afegit un sistema de joc amb continuïtat, però amb canvis, i això doncs, té un temps d'adaptació fins que les coses comencen a sortir com han de sortir. Llavors és qüestió d'entrenar, és qüestió d'entrenar.
0: Sí, i Marc, entenc que aquests matius venen derivats, no?, del canvi de categoria que us exigeix més nivell. Quins són aquests canvis, quins són aquests moviments que heu tingut que tocant la pissarra ofensiva de l'equip?
1: Al final estem parlant, tenim dos conceptes molt clars, que són la transició ofensiva, que hem de treballar la primera olejada de contraatac i la segona olejada de contraatac, que hem marcat gols així. I després, en atac estàtic, hem ficat un sistema de joc perquè tinguem més continuïtat i on les jugadores decideixen en funció de com es mou la defensa. Llavors, recau en mirar què hi ha davant, el que passa davant i no atacar perquè sí, perquè moltes vegades ataco aquí perquè m'hi ha la gana i no, al final ataco aquí i me muevo en funció de com reacciona la defensa. I això, mirar endavant i saber el que feia en funció del que... El que passa és una decisió que es pren en molt poc temps i que també doncs, té un període d'adaptació per elles perquè no han treballat mai.
0: I com valores aquesta victòria?
1: Doncs crec que era fonamental. Al final, veient el calendari que tenim, començar guanyant era fonamental perquè al final reforça tot el que estem treballant i ens dona confiança. Sabem que aquest any el nostre objectiu no és assolir l'ascens, és mantenir la categoria. Pensa que no hem fet ni un reforç, és més, sí hem fet un reforç d'una portera veterana que ens avui, per exemple, la Rebeca, la segona part, ens ha donat moltíssim, però a nivell de jugadores de camp, de fet hem perdut una jugadora important que era la Carlota i no hem fet cap reforç. Llavors, estem contents perquè començar guanyant és un plus a nivell motivacional.
0: I les jugadores, que com bé comentes totes, venen de primera catalana, s'estrenen no, en aquesta nova categoria, com s'estan acostumant? Com s'estan acostumant a aquest nou ritme? Perquè sempre heu destacat el ritme no, de Lliga Catalana Argent respecte a primera catalana i la intensitat dels partits. Com s'estan adaptant les jugadores?
1: Molt bé. Pensa que és un equip, això, va. Llavors, al final, tot es basa en que si elles tenen el nivell exigencial per voler millorar, ho aconseguirem. Al final, estem parlant de que l'any passat jugàvem a 45 possessions, avui probablement el partit ha estat entre 55 i 60 possessions. O sigui, és veritat que és el primer partit de temporada, on hi ha moltes pèrdues, on l'efectivitat de cara a porteria és menor, però són jugadores que tenen potencial per poder jugar aquesta categoria. O sigui, jo crec que aquest grup de noies, si segueix jugant juntes 3-4 anys, també assoliran l'ascens de la categoria superior.
0: Destacaves prèviament el calendari que ve per davant a l'Esportiu Castelldefels. A la pròxima jornada us enfronteu contra el Jorba Sola, que vindria a ser l'Igualada en aquest nom que té. Què espereu d'aquest partit? Perquè el Garbí també pujava a la primera catalana. Creus que serà una fita encara més exigent que la d'aquest últim diumenge?
1: Sí. La Igualada va guanyar ja a Vilabanyoles. És un equip que l'any passat va ser una molt bona segona volta. Vaig estar mirant una estoneta al partit i és un equip molt complicat. Defensa bé i ataca bé. Nosaltres anem a veure desvenir. O sigui, al final plantejarem el partit, el prepararem per anar a guanyar allà. I, si no es guanya és que no passa res. Al final no tenim la pressió de guanyar cada cap de setmana com l'any passat. Llavors, l'important és centrar-nos en nosaltres, treballar dia a dia i poquet a poquet ens aniran sortint les coses. I no tenim cap tipus de pressió, que això és molt important.
0: I Marc, com veus aquesta Lliga Catalana Argent? Quins creus que seran els equips que a final de temporada estaran allà dalt lluitant pel títol de Lliga? Quins són els cocos, per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo crec que Vilanova del Camí, perquè no ens fem referència amb l'equip que va pujar nosaltres, sinó que tenia un equip superior que va baixar, llavors és un equip que ve de Lliga Or. Vilanova del Camí, Canovelles, Igualada, Baix Montseny, que aficionat per l'Autordera, també té molt de potencial. La Roca ve, tot i que ha perdut a Sarrià, que també serà una pista supercomplicada. Hi ha 7 o 8 equips que jo crec que estan per davant i després de la resta que lluitarem partit a partit per intentar rascar punts.
0: I entenc que el missatge que envieu a nivell d'objectiu de cara a aquesta temporada continua sent, no?, el del passat mes de juny-maig, que és la permanència, oi?
1: Partit a partit. O sigui, al final, jo avui, per exemple, a les noies els he dit a la xerrada inicial que jo no em conformo amb la permanència. Jo crec que hem d'estar a mitja taula i no patir per baixar. Però el dia a dia ens dirà on estem. O sigui, però que al final s'ho passin bé jugant, fiquin intensitat. Avui el pavelló estava ple i les noies han respost. Ha sigut un partit molt complicat i ho han lluitat. Que al final, quan veus l'entrega de les jugadores, que és el 1000 per 1000, tu com a entrenador estàs satisfet.
0: Doncs bé, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que tinguis una molt bona setmana. Una abraçada ben forta.
1: Ja, igualment a vosaltres.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I aquesta última estona que ens resta d'aquest dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels l'anem a dedicar al futbol. Com he començat a l'inici del programa, aquest cap de setmana, hem tingut una victòria, jo m'atreveria a dir, històrica per part de la Unió Esportiva Castelldefels, i és que el recordem que aquesta temporada el seu juvenil va pujar de categoria, disputava la Lliga Nacional Juvenil i aquest cap de setmana el quadre groc visitava el camp de l'Espanyol, la ciutat esportiva Dani Jarque, i va guanyar 1-2 a un dels escenaris, m'atreveria a dir, més complexes de tota la categoria. Anem a saludar a un gran amic nostre, com és el Pol Fariñas, delegat del juvenil del Castelldefels i que també va estar present a la Dani Jarque a la victòria de dissabte. Hola, Pol, molt bones, què tal, com estàs?
2: Molt bones, Cristian, bé.
1: Content, bueno, suposo...
2: Content d'estar aquí amb tu parlant i tindrà una estona.
1: Sí, suposo, Pol, que encara estaries més content dissabte després d'aquesta victòria, si m'ho permetiu, històrica, brutal, el que va succeir a la Dani Jarque.
2: Sí, la veritat que bueno, molt contents per tot el que està, per tot el que està sent el tindre una altra copa a Nacional al juvenil del Castelldefels, que bueno, feia 15 anys que no estàvem. I jo crec que és on ens mereixem estar pel treball que portem darrere. L'últim any va ser espectacular el treball a tot el club en totes les àrees, especialment pues, bueno, amb el juvenil, que també vam estar a la preferent durant tot l'any competint-la molt bé. I vam tindre al final de temporada el premi de poder estar nacional, que és una categoria molt bonica. I molt il·lusionats, com et dic, Cristian, per tot el que ens ve aquesta temporada. Només han estat dues jornades, però ja aquestes dues jornades ens estan fent veure que la categoria és exigent, que el ritme és molt alt, que tenim jugadors preparats per aquests partits i, sobretot, bueno, pues, amb ganes de treballar.
1: Sí, i a més una nova categoria, Pol, on dona la sensació que l'equip s'ha adaptat molt bé, perquè heu guanyat aquesta segona jornada fora de casa, que mai és fàcil. A la primera veu perdre per un gol que va ser de penal. De moment l'equip està donant una molt bona imatge.
2: Sí, Cristian, el treball també ve donat de moltes setmanes de pretemporada, que ens vam incorporar molt bé i molt ràpid per treballar. I bueno, és que és això, al final et porta en ritme de la pretemporada tots els jugadors, que és el que principalment parlem amb el cos tècnic, que bueno, que pues, pots tindre partits on pots tindre més la pilota, la pots tindre menys, però si al final el ritme dels jugadors durant els 90 minuts et dona forces per seguir, bueno, al final parla bé una mica del treball que has estat fent fins ara.
1: I si ens introduïm una mica més a nivell de profunditzar en el partit de dissabte, Pol, què és el que va passar, què és el que va succeir perquè el Castelldefels guanyés per 1-2?
2: Bueno, doncs, Cristian, al final sabem una mica on anem, on anàvem aquest dissabte. Sabíem que anàvem al camp de l'Espanyol, que a nivell de jugadors, a nivell de club, fa les coses molt bé i bueno, no fa falta dir perquè està normalment a dalt l'Espanyol en totes les categories del futbol base. Però bueno, el que et comento, vam tindre molt clar des d'un inici, des del dilluns ja, parlant amb el cos tècnic, amb l'Àlex Tieza, amb el Carlos, amb l'Uli, amb el Pedro, vam tindre molt clar la idea que teníem, quin plantejament volíem. Sabíem que al camp de l'Espanyol has de treballar molt bé la part defensiva, llavors vam estar durant tota la setmana treballant situacions diferents, doncs, com la defensa d'àrea, moltes situacions d'equips que et poden transitar molt ràpid i et poden fer mal a les esquenes, i sobretot estar molt ordenats, ser molt comunicatius, tindre clar que l'ordre amb les marques s'ha de prioritzar molt, perquè l'Espanyol és veritat que et mou molts jugadors de zona i t'acaben picant molts jugadors a l'espai, i aquí és on tu has de decidir si saltar amb aquests jugadors o tindre cobertures que et puguin fer aquests esforços, i principalment va estar dedicada molt a això. També vam treballar molt la pilota aturada, però amb un pla de partit molt defensiu, sabent que potser ens trobàvem amb dos o tres accions per poder marcar, i que aquí sí que tindríem que tindre la qualitat i la gana de voler marcar. I per sort, doncs mira, vam materialitzar les dues o tres accions que vam tindre i molt contents per aquesta part.
1: A més, us situeu 0-2 al marcador a l'inici de la segona part amb aquest 0-2 que mai és fàcil, però ràpidament, res més marcar el 0-2, el gol de Juan Manuel Ramírez, ells retallen distàncies, el 59 amb un gol de Pau Conde. Com gestioneu aquesta mitja hora perquè res més marcar el 0-2, rebre un cop d'aquestes característiques, no ha de ser gens fàcil?
2: No, Cristian, la veritat que no, perquè et veus amb un resultat molt favorable, però al final el 0-2 al futbol és un resultat bastant, bastant enganyós, ja que en el moment en el que al contrari et fica un gol, pues està un altre cop al partit. Però bueno, sí que és cert que al final va ser una mica la tònica de tot el partit. Nosaltres el plantejament era molt defensiu, no vam canviar amb els 90 minuts de la nostra proposta. Ens va donar molt respir el gol del Juanito, com bé dius, i després sí que és cert que ells ens marquen, no sé si 6 minuts o 7 minuts després de nosaltres marcar, però com et dic, Cristian, la proposta nostra no canvia. En aquell moment jo crec que entre els jugadors fins i tot ells saben quin tipus de partit tocaria, perquè dintre del partit pues, passen, hi ha molts moments, i al tindre el 1-2 al marcador a falta de doncs mitja hora o alguna cosa així, no estic ara segur. Jo crec que els jugadors ho interpreten bé, nosaltres també amb les ordres que els diem entenen una mica quin és el model de seguir a partir d'aquests minuts i ja et dic, aprenem a patir molt, vam patir molt, però aquest equip és capaç de fer-ho, fins i tot al camp de l'Espanyol, i de treure els resultats a falta de tants minuts.
1: I quines valoracions traieu des del cos tècnic amb l'Alejandro, amb Carlos i companyia d'aquests tres punts?
2: Doncs molt positives, Cristian, molt positives, però al final sabem que això és una cursa molt llarga, que estem a la jornada 2 i que a la Lliga Nacional totes les setmanes les has de competir pràcticament al 100%, bueno, segurament, i a partir d'aquí això evidentment que ens dona molta, molta força per continuar, per seguir confiant en el treball que estem fent, però amb els peus a terra, entenent que és la jornada 2, que encara és molt d'hora per tot, i sabent que on ens hem de fer molt més forts nosaltres és a casa, els Canyars ha de ser un fortín, i d'aquesta manera que els rivals que vinguin de la categoria sàpiguen que no ho tindran fàcil.
1: Entenc que l'objectiu, Pol, passa per la permanència, no?
2: Sí, sí, totalment, Cristian. El club s'ha de sentar en la categoria, que és on ens mereixem estar, després de tot el treball que ens ha costat arribar-hi, i passa per la permanència, està clar.
1: Perquè, clar, estic veient la classificació, els rivals hi ha molts filials, no? Com el de l'Adam, el Barça, el mateix Espanyol, entre d'altres. Recordem que Divisió d'Honor, que vindria a ser la primera de juvenils, entre gometes, que ja s'ajunta amb equips d'Illes Balears, amb Aragó, amb Reial Saragossa i companyia, entenc que els filials no poden pujar. Pot ser, Pol, que aquesta temporada un cinquè classificat, per posar un exemple, pugui pujar a Divisió d'Honor o no?
2: Sí, i tant, Cristian. De fet, ha passat bastants cops. L'any passat va passar amb el Sant Andreu, si no m'equivoco, que al final doncs la Lliga està així repartida i és cert que doncs, bueno, aquests cinc classificats o quart classificats normalment són les canteres, no tenen l'opció de pujar a Divisió d'Honor perquè ja tenen uns equips, i aquí és on entra doncs, bueno, l'equip que està taula cap a dalt, mitjà de taula cap a dalt. Si ha fet bona feina i està les últimes jornades en aquests jocs, sí que pot tindre oportunitats.
1: D'altra banda, ja fixant-nos en el que vindrà per davant, pròxima jornada l'equip disputarà la jornada 3 a casa contra l'Adam, contra el filial de l'Adam, contra l'Adam B. Com plantegeu aquest partit?
2: Bueno, doncs sobretot mantenint una mica la idea que tenim des d'un començament de saber que juguem a casa, no ens pensem que som menys que ningú equip, i això pues, bueno, ho estem demostrant, i al final es tracta de competir de tu a tu contra qualsevol equip que vingui. Jo crec que amb la força de tot el club, amb el suport de tots els nens, de totes les famílies que estan al club, es poden fer coses molt grans i el plantejament és confiar molt i bueno, ja, aquí a partir d'ara ja parlarem amb l'estaf de què plantegem.
1: Doncs bé, Pol, gràcies, que tinguis una bona setmana i molta sort de cara a la pròxima jornada.
2: Moltes gràcies, Cristian. Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs és moment d'anar acomiadant per aquí aquest programa, aquest espai, aquesta nova edició del Dilluns Esportiu a Ràdio Castelldefels. Recordem que el mes d'octubre, a la pròxima edició, segurament ja tindrem a més equips incorporats al calendari esportiu dels caps de setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, que tingueu, com sempre, una fantàstica setmana. Salutació i abraçada forta al Sebas des del so i nosaltres que ho deixem per aquí. Adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.
2: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.
1: Acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dilluns 28 de setembre. Per començar, presentem els titulars del dia. El testimoni de tres veïns de Castelldefels a qui s'ha notificat el desnonament de casa seva per als propers dies va marcar el ple municipal de setembre celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió al Saló de Plens. La candidatura de la regidora socialista Eva López a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions del maig s'ha presentat aquest diumenge en un acte polític. En relació a l'habitatge, l'alcaldable del PSC ha parlat del dret a quedar-se. Castelldefels incorpora a la ruta del Xató. La ciutat se suma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat, el Xató, a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. En marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. La crònica esportiva del cap de setmana completarà una edició que avui fem possible Gerard Carreras, al control tècnic, Ana López, Cristian Cano i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. Comencem. La crisi de l'habitatge va mostrar la seva cara més crua al ple municipal de setembre, celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió. Aquest grup va abandonar el ple després que l'alcalde els cridés a l'ordre per interrompre les intervencions dels regidors portaveus, especialment els del Partit Popular. Els tres representants del grup polític Movem també van abandonar la sessió. A l'inici del ple, l'Associació de Llogaters presentava un escrit.
2: Hoy estamos aquí nuevamente porque los desahucios siguen siendo una realidad en Castelldefels. Y detrás de cada uno hay familias que están viviendo situaciones dramáticas. Familias que en muchos casos llevan décadas en este municipio, donde han construido sus vidas, sus hogares y sus relaciones. Y que hoy se enfrentan a perder su vivienda sin tener una alternativa donde vivir. Somos conscientes de que las competencias del ayuntamiento son limitadas y de que no puede resolver por sí solo el problema de la vivienda. Pero hay algo que sí puede hacer y que en estos momentos puede ser determinante. Comunicar al juzgado la realidad habitacional de estas familias. Cuando el juzgado pregunta al ayuntamiento si existe una alternativa habitacional, nuestra petición es muy sencilla. Si no existe una solución habitacional real, que así se comunique. Porque 3 o 15 días en un hotel pueden ser una medida de emergencia, pero no solucionan la vida de una familia.
1: La intervenció al plenari va incloure el testimoni de tres veïns de Castelldefels que tenen pendents ordres de desnonament. Es tracta de Loli, Carlos i Jamal.
3: Buenas tardes a todos. Me llamo Loli. Tengo señalado el desahucio para el próximo 8 de octubre. Estoy viviendo en este hogar desde 1987. Aquí he vivido durante décadas y aquí quiero seguir viviendo. He intentado encontrar la salida, he realizado trámites necesarios y solicitado ayudas y recursos disponibles, pero sigo sin tener una alternativa habitacional y el próximo 8 de octubre puedo perder mi hogar. No me fui porque no quería pagar, me fui porque no tenía dónde ir. Por eso pido al ayuntamiento que medie con la propiedad y que le haga llegar al juzgado la realidad de mi situación. Yo quiero pagar, no quiero dejar de pagar. Quiero poder pagar. Gracias.
4: He intentado encontrar una solución. He acudido al ayuntamiento, a IMSA, mesa de emergencia, registro único, vivienda sub BPO, etc. Han pasado 8 años y sigo esperando la respuesta. Y tengo el lanzamiento señalado para el 8 de octubre del 26. Si me echan sin una alternativa, ¿dónde voy a estar con mi hija? ¿Dónde podrá estar ella conmigo? ¿Dónde podremos dormir? Por eso pido al ayuntamiento que traslade al juzgado la realidad de mi situación. He comprobado que los papeles que envía asistencia social, no se lo lee en el juzgado, no se lo leen, dictan sentencias sin leérselos. Pido al ayuntamiento, en la medida que pueda, que obligue a que como mínimo se los lean, ya que les hemos enviado esta información. No pido que me regalen una vivienda, pido poder seguir viviendo dignamente y siendo padre. Gracias.
5: El próximo 15 de octubre tengo señalado un desahucio. Mis hijos tienen aquí su hogar, su colegio, su rutina y su vida. Y lo que más me preocupa no soy yo. Lo que me preocupa es no saber dónde van a dormir mis hijos al día 15. Una angustia difícil de explicar. Por eso pido que se tenga en cuenta la situación de mis hijos y que el ayuntamiento traslade al juzgado la realidad que no tengo una alternativa habitacional. Solo pido que antes del 15 de octubre se encuentre una alternativa digna para mi familia.
1: A l'hora de les valoracions, al voltant de l'escrit sobre l'habitatge i aquestes intervencions, les interrupcions des del públic, quan intervenien els portaveus del govern, es van anar succeint. Javier Iniesto, regidor de Serveis Socials.
6: En contestació al escrito presentado por la APAC, la plataforma, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Y lamentamos profundamente la situación que están pasando muchos de nuestros vecinos aquí en nuestro municipio. Somos los primeros que sabemos que detrás de un expediente hay una familia con todos los problemas que evidentemente se han recogido. Mire, nosotros al final el problema que tenemos es que las competencias de vivienda dependen de muchas administraciones, ¿no? Y al final puede haber errores, ¿no? Nosotros
7: quiero que se compre ese edificio, si es
8: No quiero. Ruego, por favor, que dejen hablar a los concejales, por favor.
6: Nosotros, desde el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible por utilizar todas las herramientas que tenemos para que todas estas familias que están pasando por un momento de dificultad, pues puedan salir de ese problema. Es muy difícil hablar así. Gracias.
8: Por favor, ruego silencio y que puedan hablar los portavoces, por favor.
6: Bien, vuelvo a repetir nuestra intención.
8: Bueno, ruego silencio porque si no, no podrá seguir el pleno. Por tanto, ruego silencio y que puedan hablar los representantes del pueblo de Castelldefels.
1: Era l'alcalde quan demanava que acabessin les interrupcions des del públic. La tensió, però, va anar creixent fins que les persones que protestaven, una trentena, van abandonar el ple. Era el moment en què la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, intentava exposar les línies mestres del pressupost 2027.
9: Se pasan las líneas fundamentales del presupuesto para el próximo 2027. Como sabéis, es un requisito legal pasar estas líneas fundamentales para el próximo presupuesto.
8: Señora Quesada, la llamo al orden. La llamo al orden, señora. No, está impidiendo que se pueda realizar este pleno. La llamo al orden. La llamo al orden,
9: señora.
8: Bueno, puede seguir. Señora Corona, puede seguir.
9: Intento proseguir. Está bien.
1: Els diferents grups polítics van expressar la seva preocupació per la situació que viuen aquests veïns afectats per la crisi de l'habitatge. Entre les reaccions, els tres regidors de Movem van abandonar la sessió en suport a aquestes protestes. En conjunt, l'oposició va relacionar la falta d'habitatge públic amb la modificació urbanística que rebaixa el nombre d'habitatges al solar d'Arcadi Balaguer, que s'havia projectat en un passat recent. Aquesta modificació, avançat ja al ple, es va aprovar provisionalment amb l'únic vot favorable dels partits que formen el govern, Partit Popular i Som. La sessió va estar marcada, com van manifestar en repetides ocasions diferents representants municipals, va estar marcada, deien, per la crisi de l'accés a l'habitatge i els desnonaments programats per la justícia per aquest mes a Castelldefels, amb els ànims menys alterats al final del ple i en resposta a preguntes de socialistes i republicans, el regidor de Serveis Socials, Javier Iniesto, del Partit Popular, va resumir, amb les paraules que sentinem, què és el que fa l'Ajuntament en matèria d'habitatge.
6: Vivienda, sabemos cuál es la situación que hay aquí en Castelldefels, pero bueno, en Castelldefels, en Gavà, en Cataluña, en España, hay un problema, falta vivienda y realmente, vuelvo a repetir, al final esto no es una decisión que recaiga solo y absolutamente en el ayuntamiento. También tenemos que involucrar a las entidades que tienen esa responsabilidad. Es cierto, nosotros, si a nosotros nos dotan de las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros vecinos, evidentemente que vamos a hacerlo.
1: I tot seguit, un recull d'intervencions dels grups de l'oposició. Escoltem Xavier Amate, de Junts.
10: Després de l'espectacle que hem viscut a l'inici del ple, jo crec que el que cal ara, a part de reflexionar sobre el que ha passat aquí, és un prec, i el prec seria obrir una línia d'alguna manera de comprensió i una línia d'enteniment amb aquestes persones que estan patint aquest problema de l'habitatge. I jo crec que aquesta línia no només l'hauria de liderar, òbviament, el regidor responsable, sinó el propi alcalde, perquè crec que la gravetat de la situació i de lo que ve a partir d'ara implica d'alguna manera a tot el consistori i a l'equip de govern en primera línia. Només és aquest prec per intentar rebaixar aquest problema.
1: I ara escoltem Rita Borque, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: Avui hem viscut una situació que, sincerament, ens hauria de fer reflexionar com a polítics. Jo, com deia molt bé la meva companya, m'he sentit avergonyida. A mi m'ha arribat al cor, sincerament. Jo m'he posat en el lloc d'aquestes persones i crec que tots ens hauríem de posar en el lloc d'aquestes persones, perquè ningú està fora de risc de passar una situació d'aquesta o algú dels seus familiars. I des d'aquí faig la pregunta que no se'ls ha respost. Pensen fer des de l'Ajuntament alguna cosa per evitar aquests desnonaments del dia 8 i del dia 15 d'octubre?
1: També es va referir a la qüestió de l'habitatge al grup socialista. Escoltem Jordi Planell.
12: Jo també voldria fer un prec després dels fets que hem patit avui, lamentables. Esperem que no s'hagin de tornar a repetir. Donat que tenim una tresoreria tan bona i que en breu aprovarem pressupostos, el prec que faig és si poden revisar la partida de serveis socials per tal de donar una major cobertura social a aquestes persones i famílies i a futures que puguin patir una situació semblant.
1: Això passava al final del ple, al punt de precs i preguntes. Ja no hi era en aquell moment el grup de Movem en Comú Podem, que dèiem va decidir abandonar la sessió dues hores abans d'aquest moment. Així s'expressava en aquell moment la portaveu d'aquest grup, Sílvia López.
13: Però és que no només el que ha passat ara mateix aquí. Jo crec que, a més, o sigui, que tinguem en dos mesos, que l'altre dia quan vaig veure la dada, en dos mesos 31 famílies que marxaran al carrer i que no tindrem res a fer, em sembla increïble. Em sembla increïble. O sigui, és que no pot ser. A més, quan és que tenim un punt en aquest ple que parla sobre això, que parla sobre que estan tirant enrere un projecte que podria construir fins a 100 pisos a Castelldefels. Ho estan tirant enrere. És que em sembla increïble, és que no pot ser. Ho sento molt. Nosaltres hem decidit que marxarem d'aquest ple perquè considerem que no podem seguir amb aquesta situació.
1: Va respondre aquesta intervenció de Movem l'alcalde, el popular Manuel Reyes.
8: Ustedes son libres de abandonar el pleno si lo consideran oportuno y esas manifestaciones que ha realizado aquí pueden también trasladársela a quien tiene todas las competencias, que se llama Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y ustedes están muy alojados, muy cómodamente, en los sillones de los ministerios y de allí no tienen la prisa para abandonarlos, igual que están haciendo ahora en el pleno del Ayuntamiento de Castelldefels. Ustedes verán.
1: El ple municipal es pot recuperar al web de la ràdio íntegra i també amb cada punt, amb tots els punts i les intervencions pautades. Tot plegat ho trobarà a radiocastelldefels.org. I encara un altre punt de política. La candidata del PSC a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions municipals de l'any vinent, Eva López, ha presentat aquest diumenge en un acte polític les seves propostes. Com a vicesecretària dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, que també és presidenta de la Diputació i també alcaldessa de Sant Boi, va presentar la candidata.
14: El que hem fet fins ara i el que hem de continuar fent és el que hem fet sempre. Primer, ser fidels als nostres valors, als nostres principis i amb la feina que garanteix igualtat d'oportunitats, justícia social, llibertat, solidaritat. I el que vol la Eva i el que vol segur que l'equip que triarà la Eva és continuar treballant per transformar i millorar la qualitat de vida i el benestar de Castelldefels i de tots els seus veïns i les seves veïnes. I estic aquí no solament com a companya, sinó com absoluta admiradora i amiga de l'Eva. Jo crec que ella es mereix un gran aplaudiment perquè donar un pas endavant és un acte de valentia, de compromís i un acte que demostra que estima i vol treballar per continuar treballant per Castelldefels. Gràcies, Eva.
1: L'acte polític el va tancar, un acte que es feia a la plaça de la Democràcia, el va tancar, dèiem, la que serà candidata del PSC a l'alcaldia a les eleccions del maig vinent. Es tracta d'Eva López, que va parlar d'habitatge. Es va referir al que va descriure com a dret a quedar-se.
15: Creiem que una ciutat es mesura per les oportunitats que se li dona a la seva gent. I ara tot això també es resumeix en un pensament que pot ser senzill, però que té quatre paraules. El derecho a quedarse. Sí. El derecho a quedarse. Es una frase sencilla, pero detrás hay mucho más. Hay familias con preocupaciones, con sueños, con esperanzas. El derecho a quedarse es el derecho a que nuestros hijos e hijas tengan que construir aquí su vida. Puedan hacerlo. Mi hija nació aquí y quiere quedarse aquí. El derecho a quedarse es que una pareja joven no tenga que irse. El derecho a quedarse es quedarse al lado de los nuestros. El derecho a quedarse es que una persona mayor no tenga que irse de su casa porque no la puede pagar. Eso es el derecho a quedarse.
1: És en marxa la campanya Castelldefels amb C de civisme. És una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Inclou accions de sensibilització i, posteriorment, vigilància i sanció davant les conductes incíviques. Àngela Rubí, tècnica de participació ciutadana, ha explicat que ha estat a través dels plenaris i comissions veïnals que s'ha dissenyat aquesta campanya en resposta a les principals preocupacions expressades en aquests espais de participació.
16: Com tota campanya, té una part d'informació, una part de sensibilització i la part punitiva que ha d'acompanyar també amb la seva normativa i les ordenances perquè això pugui arribar a bon fi, no? La preocupació és al voltant de la mobilitat, i aquí entra totes les bicicletes, patinets, els conductors del globo, tot això. La brutícia, aquí doncs, entraria tot el tema del reciclatge, del mal ús dels contenidors, de l'incivisme a l'hora de fer el llançament. Animals i plagues, que este és el temor, aquí és on més hi ha la preocupació de tota la ciutadania en general. Aquí entraria principalment excrements i orins de gossos i l'alimentació dels coloms.
1: Un altre aspecte que amoïna el veïnat, segons Àngela Rubí, té a veure amb el soroll.
16: Hi ha una altra problemàtica que hem tractat d'una manera diferent, que és el tema dels sorolls. Els sorolls en la pràctica de l'oci nocturn dels joves, del soroll dels avions, del soroll que molesta la convivència. Llavors, aquí sí que l'hem treballat a banda amb diferents programes que tenim ja municipals de prevenció d'aquest tema, no?, i de millorar la convivència, i ens hem centrat en mobilitat, brutícia i animals i plagues.
1: Pel que fa a aquesta darrera problemàtica relacionada amb els animals, preocupen també les conductes incíviques dels propietaris de gossos. Anna Gil és tècnica municipal de salut.
17: És veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els orins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb orins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals, hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament des de la nostra àrea hem promogut i segurament veureu pels carrers una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros.
1: I altres punts d'interès aquest dilluns. La repassem en aquest bloc d'informacions més breus. L'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions intenses. Per aquesta tarda hi ha un nivell de perill baix, d'1 sobre 6, amb una probabilitat també baixa. El risc augmenta dimarts, entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, amb un nivell de perill de 2 sobre 6 i una probabilitat mitjana de superar els 20 mil·límetres en 30 minuts. I ja demà al matí el perill ascendirà a 4 sobre 6, però també baixarà la probabilitat. La previsió és que hi pugui haver xàfecs localment forts, amb quantitats importants d'aigua en poc temps. L'Ajuntament ha activat mesures preventives en el marc d'aquest dispositiu d'alerta, com ara la neteja d'embornals, el control de les sortides al mar i de les estacions de bombament i la preparació de possibles talls o desviaments de trànsit. Hem començat l'informatiu amb el ple municipal de divendres passat. Ens hem centrat en la qüestió que va marcar el debat, la crisi de l'habitatge. A la segona part de l'informatiu ens acostarem a la ruta del Xató. Castelldefels se suma a aquesta iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional i que enguany amplia la seva presència al Baix Llobregat.
18: Aquesta setmana la ciutat viu una cita amb la gastronomia. Divendres l'Escola d'Hostaleria acollirà la presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, una iniciativa que enguany celebra el seu 30è aniversari i que permet posar en valor una recepta amb història i tradició a la nostra ciutat. En parlem amb Jordi Treserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica i encarregat de moderar aquesta presentació que ens arriba divendres. Jordi, molt bon dia, com estàs?
19: Molt bon dia. Bé, per Castelldefels, vull dir, tenim una vinculació històrica i familiar amb la gent de Sitges i la gent de Vilanova, no? I, de fet, o sigui, les celebracions que es feien, sobretot per la xatonada, no? que és l'element clau d'aquestes festes per Carnaval, la gent de Castelldefels anava a Sitges o a Vilanova, no? Però hi havia famílies que ho preparaven, es preparava a casa, sobretot el que és l'amanida, no? Que de fet té noms a Castelldefels com amanida de peix de terra o xató, no? I teníem aquesta tradició, però no ens havíem, diguéssim, incorporat amb aquest projecte, ja que, de fet, quan es crea la Ruta del Xató, se centra molt en les comarques de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, no? I Castelldefels podríem dir que som una ciutat que té un peu al Baix Llobregat, però també té un peu al Garraf, no? Perquè formem part d'aquest massís i amb aquesta interconnexió.
18: Serà aquest divendres quan arribi la presentació. Quin és el programa de l'acte?
19: De fet, o sigui, fem una taula rodona en la qual es presentarà, doncs, aquesta vinculació, no, de Castelldefels amb el xató, sobretot amb el producte estrella, que és escarola perruqueta, que és un tipus d'escarola, vull dir, que es planta dins del Parc Agrari i del Baix Llobregat. I després, bueno, hi tindrem amb nosaltres tots el Xavier Mestres, que és un dels grans promotors del corpus de la cuina catalana, que és de Vilanova, i que realment, doncs, ens explicarà aquest context del xató. I després també, doncs, podrem conèixer una mica aquesta recepta del xató de Castelldefels. Hi havia altres llocs, vull dir, cada família tenia el seu secret amb la picada, no?, de la salsa de romesco que acompanyava el xató, i que en el cas de Castelldefels és similar a la que es fa, per exemple, a Sitges, que s'utilitza la nyora en lloc del pebrot de romesco, no?
18: Perfecte. Jordi Treserres, coordinador de Castelldefels Capital Gastronòmica. Moltes gràcies.
19: Gràcies a tu i a la gent que ens escolta. Una abraçada forta.
1: I entrem en el terreny de la crònica esportiva. Cristian Cano ens fa un resum dels marcadors de la jornada que els diferents clubs han disputat aquest cap de setmana.
20: Comencem parlant en clau bàsquet, on un dels últims partits que ens ha deixat el cap de setmana va ser la victòria del sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels, que va guanyar 68-52 al CESE. Van jugar ahir a la tarda i és la segona victòria consecutiva de les Liles després de l'ensopegada de la primera jornada, que recordem van perdre a casa contra el Reus Plom-Sallent. Cal destacar que aquest cap de setmana també ens ha deixat l'inici de Lliga pels dos sèniors d'handbol de l'Esportiu Castelldefels. Els dos s'estrenaven a nova categoria, a Lliga Catalana Argent, i també ahir a la tarda vespre va ser una bona tarda d'handbol, amb bons resultats. Escoltarem per ser aquesta tarda nit el Marc Viscarri, després de la victòria del sènior femení, o sigui que també l'handbol que es reincorpora, per dir-ho d'alguna manera, al calendari d'aquest inici de temporada. Pel que fa a altres disciplines, a l'hoquei herba vam tenir una mica de tot, una victòria, una derrota. La victòria va ser molt clara, la del primer equip femení que va golejar en aquest cas el Xaloc, però el masculí del Castelldefels Hoquei Club també va rebre una golejada molt important després de rebre 5 gols al camp del Giner de los Ríos.
1: Parlàvem fa uns minuts de l'estat d'alerta de Protecció Civil per previsió de pluges i ara ens interessem per la previsió del temps. Bon dia!
0: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dilluns esperem una jornada amb bastants núvols d'alts i mitjans arreu i, a més, amb arribada de nuvolades des del mar que afectaran durant aquest matí el litoral. També al final del dia tornarien a reactivar-se aquests ruixats i xàfecs a la línia de la costa. La temperatura avui quedarà més baixa, fruit de tota aquesta nuvolositat. Situació marítima en conjunt tranquil·la, però d'anar arribant una mica de maror a partir de la tarda. Demà el temps s'ha de complicar amb ruixats, xàfecs, litoral i prelitoral, després també l'interior, que poden ser d'intensitat forta, per això ja ha vist tant avui com també per demà, que haurem d'anar actualitzant perquè sembla que poden ser forts. Això és tot doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Fins aquí l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 28 de setembre. L'últim minut el dedicarem a repassar els titulars. El testimoni de tres veïns de Castelldefels a qui s'ha notificat el desnonament de casa seva per als propers dies va marcar el ple municipal de setembre, celebrat divendres. La lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part d'una trentena d'activistes que seguien la sessió al Saló de Plens. La candidatura de la regidora socialista Eva López a l'alcaldia de Castelldefels a les eleccions del maig vinent s'ha presentat aquest diumenge en un acte polític. En relació a l'habitatge, l'alcaldable del PSC ha parlat del dret a quedar-se. Castelldefels s'incorpora a la ruta del Xató. La ciutat se suma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. En marxa la campanya Castelldefels amb set de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. L'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per precipitacions intenses. Avui dilluns el nivell de perill és baix, 1 sobre 6, però demà pot pujar a 2 i fins i tot a 4. La crònica esportiva del cap de setmana ha completat una edició que avui hem fet possible Gerard Carreras, el control tècnic, Anna López, Cristian Cano i Estefania González, que han fet tasques de producció, i qui us parla, Xavi Martín. És tot, ho deixem aquí aquest dilluns 28 de setembre. Recordin, a les 9 arriba el dilluns esportiu. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, nous titulars locals d'actualitat. Afectacions al trànsit per obres a tres carrers de la ciutat. Els treballs d'urbanització del carrer Barcelona comporten canvis a la mobilitat fins al desembre. A motiu d'aquestes obres d'urbanització que s'estan executant, no es pot accedir al carrer Barcelona des dels carrers Cadis, Corunya, Sevilla i Rambla Marisol. Per altra banda, la companyia Aigües de Barcelona està realitzant una actuació urgent de canvi de tram de canonada i vàlvula que afecta la circulació a l'avinguda 302. Aquesta afectació ja està en marxa des del passat divendres i fins al 9 d'octubre i una següent afectació serà a l'avinguda 301 a partir del 5 d'octubre i fins al 6 de novembre. Des de l'àrea de turisme, Castelldefels rep el Premio Gastronómico Nacional dins dels Premios Viajar. La ciutat consolida la seva aposta per la gastronomia com a motor turístic amb un nou reconeixement que es va recollir a Madrid per part del regidor de Turisme i Hostaleria Guillermo Massana i el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz Chumillas. I des de policia local informen de la detenció d'una persona per furtar reixes d'aigües pluvials valorades en 1.100 euros. La detenció es va produir el divendres al matí i la policia local detenia una persona com a presumpta autora d'aquest delicte de furt. Un ciutadà alertava que havia observat com una persona carregava reixes de clavegueram de ferro en un vehicle a la platja. L'avís permetia als agents intervenir ràpidament i localitzar la persona que havia sostrat un total de 21 reixes amb un valor aproximat de 1.100 euros. Des de policia local ens recorden que la col·laboració ciutadana sempre és clau per detectar i prevenir fets delictius. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. Tornem puntualment d'aquí una hora per recuperar, per destacar nous titulars. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buen día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. ¿A qué hora comienza? Castelldefels, així som. Al programa del dia avui parlarem dels continguts de Viajando por las Ondas. Dani Hernández i Jordi Llobé expliquen cada setmana temes relacionats amb els viatges a aquesta hora, a les 8. Després, com sempre, els resultats esportius, els resultats dels diferents equips que han jugat a casa nostra, fora, aquest cap de setmana, el dilluns esportiu. I avui tenim, parlem amb l'alcalde, ens anirem l'alcalde de Castelldefels a parlar en directe sobre diferents temes que afecten a la ciutat. Serà a les 12. Consen, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Repassem ara l'actualitat local de Castelldefels. La ciutat rebaixa els delictes per quart any consecutiu i consolida la millora dels indicadors de seguretat. Els fets delictius s'han disminuït un 0,3% durant l'últim any, mentre augmenta l'eficàcia en la resolució dels casos, destacant la reducció dels delictes contra la salut pública, contra l'ordre públic, dels delictes contra la llibertat sexual i dels fets virtuals. En els darrers 6 anys, les ocupacions d'habitatge s'han disminuït un 87,5%, passant de 120 casos el 2020 a 15 fins a agost de 2021. Aquestes són les dades que es van presentar el dijous de la setmana passada a la Junta Local de Seguretat. I també dijous, però ja al vespre, la Nit del Comerç premiava les iniciatives i l'emprenedoria local. La trobada va tenir lloc al CBC, on es va fer un repàs a les principals campanyes que es desenvoluparan des de l'Àrea Municipal de Comerç fins a desembre. I ara ja amb la mirada a l'agenda d'aquest dissabte, la mostra de cuina torna al Parc de la Muntanyeta. El 3 d'octubre arriba la 35a edició d'una mostra que comptarà amb una 50ena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb música, per exemple amb bandes tribut i amb la presència també d'Alejo Estivel, i un espai infantil i més sorpreses com el passaport de la mostra. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Cápsulas de salud. Efectivament, i avui fem aquest espai amb el Guillem Castellví. Ell és fisioterapeuta àpic del Cap al Castell. Què tal? Molt bon dia, Guillem.
1: Bon dia, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Primer de tot, què vols dir fisioterapeuta àpic?
1: Sí, som els fisioterapeutes que som d'atenció primària i comunitària.
0: Molt bé. Doncs avui parlarem d'un tema, jo crec que important, com és l'artrosi. Com la podem definir? Què és l'artrosi?
1: Exacte, sí. L'artrosi és una malaltia, no? Una afectació que afecta gran part de la població. Val? Al final, el que suposa l'artrosi és el desgast del cartílag, que és l'extrem de l'os, que és la capa així més lliscosa o més lubricada de l'os, no? I el que fa que els ossos no llisquin entre si. A la vegada, aquest desgast, doncs els ossos friccionen i és el que causa les molèsties o els símptomes. Sobretot afecta a les mans, a la columna vertebral, tant lumbars com cervicals. Els genolls i els malucs són les articulacions més afectades per l'artrosi.
0: Quins són els principals símptomes que podem sentir?
1: Sí, al final el símptoma més clau de l'artrosi potser és la rigidesa, no? Aquest bloqueig que descriu el pacient amb artrosi, sobretot a primera del matí, quan estan en fred, van calentant i sembla que va millor. També poden tenir dolor si l'articulació estigués inflamada, no? Que empitjora amb l'ús i la càrrega. I també et poden trobar els sorolls aquests, els cruixits, el moure l'articulació, fa crec, o perdre la força també. Poden perdre la força a causa del dolor, deixen de fer coses, no? Al final el dolor és la primera senyal d'alerta, deixen de fer el que fan habitualment i van perdent força i la funcionalitat. Llavors, ara també amb el fred o la humitat, aquests símptomes s'accentuen més.
0: A qui sol afectar l'artrosi?
1: Bueno, l'artrosi, com hem dit, al final és una malaltia degenerativa crònica per desgast de l'articulació i afecta més en edats més avançades, no? A partir de 60 anys. Però també té molt a veure, doncs, amb l'estil de vida que hem portat. Si hem tingut feines amb treballs molt repetitius o lesions esportives així antigues, també pot ser que hi hagi una predisposició genètica i també pot afectar més a les dones degut a la menopausa, no? al canvi hormonal.
0: Quin és el tractament recomanat per combatre l'artrosi?
1: Sí, hem de tenir clar que en l'artrosi podem trobar dues fases, no? La fase més aguda, més, que l'articulació està inflamada, no? Que és la que pot causar més dolor. Llavors, en aquest punt hem d'evitar postures mantingudes, no? Sobrecargues en l'articulació, no fer un sobreús de l'articulació. Evitar activitats o esports d'impacte, com saltar o córrer. Tenir un control de pes també és important. Seria la primera recomanació, no? Persones amb una mica de sobrepès, doncs que perdin pes per poder... que no faci patir tant l'articulació, sobretot el tema de genolls i malucs. Aplicar gel ens pot anar bé si l'articulació està molt inflamada per intentar reabsorbir aquest líquid que causa la inflamació. Compressió de l'articulació i elevació també de l'articulació. Val? I exercicis suaus de mobilitat sense càrrega que

0: m'ajudant a baixar aquesta inflamació. I en fase crònica, en fase que diguéssim que l'articulació està més estable, no? La malaltia està més controlada, doncs ja el més important seria l'exercici de força, començar a moure'ns i l'important seria augmentar el to muscular, millorar la nostra flexibilitat i mobilitat amb estiraments o exercicis suaus de mobilitat, val? I evitar igualment els esports d'alt impacte, centrar-nos més en el que seria pues, augmentar el to muscular amb exercici de força. Els esports més recomanats al principi serien tipus el ioga o pilates, que no requereixen tant d'impacte sobre l'articulació, l'exercici terapèutic o la natació i l'aquagym. I en cas de que l'articulació ja estigui més estable i nosaltres haguem fet aquests tipus d'esports o activitats, ja podem començar a realitzar altres activitats que ens agradin més, com pot ser ballar, caminar, senderisme per la muntanya, però sempre de forma gradual i progressiva, alternar amb exercici de força dos o tres cops per setmana.
1: Seria indicat l'ús d'ajudes tècniques tipus faixa o genolleres?
0: Bueno, aquesta és la resposta seria sí, però no, perquè sí que es pot aconsellar, diguéssim, en la fase més inflamatòria, no, que l'articulació està inflamada, i sobretot si haig de fer un ús d'ella, no, ja sigui per treball o pel dia a dia, en moments puntuals sí que la puc fer servir, però hem de pensar que un ús excessiu d'aquestes ajudes tècniques al final el que fan és debilitar la musculatura i fa que l'articulació sigui més inestable. Llavors, seria una articulació més propensa a patir lesions. El més important que hem de fer és reforçar la nostra musculatura.
1: Quins consells donaries per acabar, Guillem, o quines recomanacions generals davant l'artrosi, un cop s'ha presentat aquesta malaltia?
0: Sí, si sóc una persona que pateix artrosis, l'ideal seria cada matí, a primera hora, intentar fer treball de mobilitat articular, suau, 5-10 minutets, per intentar pues, això, guanyar lubricat, mobilitat a l'articulació, val? I també exercicis d'enfortiment muscular 2-3 cops a la setmana. Si tinc un treball de molta càrrega, molt repetitiu, fer unes pauses per fer aquests estiraments o aquest treball de mobilitat articular que em doni un descans a la articulació. I també és molt important baixar de pes en el cas de que sigui necessari.
1: Molt bé, doncs aquests són aspectes més destacats de l'artrosi, com frenar-la, com fer-la més llevadera a les persones que pateixen aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies, Guillem Castellví, fisioterapeuta àpita del Cap al Castell. Que vagi
0: gràcies.
1: Molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Càpsules de salut.
3: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
4: Hi. What's the offer? It's not going to work. It's New York City. We've got the best deal out there.

0: Castelldefels, així som.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, el castell de Castelldefels va ser una presó de les brigades internacionals?
1: Bocins d'història.
0: Els brigadistes internacionals eren voluntaris d'arreu del món que venien a lluitar contra el feixisme a favor de la República Espanyola. Eren majoritàriament francesos, malgrat que hi va haver molts alemanys i austríacs que fugien del nazisme o italians que ho feien de Mussolini. Amb l'avançament de la guerra, favorable per al bàndol revoltat, es va anar reduint el nombre de voluntaris que arribaven per entrar en les brigades internacionals. Aquest avançament de les tropes franquistes va ocasionar el tancament de la seu general de les brigades a Albacete i aquesta es va traslladar a Barcelona. Conseqüentment, a finals del març del 1938 es va establir una presó al castell de Castelldefels, una presó encarregada de castigar els brigadistes internacionals problemàtics. Les muralles del castell, que mesos abans havia estat un centre d'instrucció de les milícies republicanes, empresonaven ara els brigadistes acusats de desertar, de faltes disciplinàries o d'atavió ideològica. Al voltant de 500 presoners van ser tancats a Castelldefels en diferents moments durant els 9 mesos que va durar la presó, esperant que acabés la guerra i amb pèssimes condicions d'alimentació i higiene. Durant el temps que el castell de Castelldefels va funcionar com a presó, va tenir fins a 4 dirigents. Hi ha abundants testimonis de maltractaments i fins i tot d'execucions fins a finals d'agost de 1938. Els dos primers comandants van ser detinguts pels greus abusos comesos contra els presos després d'una investigació del Servei d'Informació Militar. Les tropes franquistes, després de la Batalla de l'Ebre, pujaven cap al nord i era qüestió de temps que arribessin a Castelldefels. Finalment, el gener de 1939, després de la victòria franquista, la presó de Castelldefels va deixar d'existir.

0: directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels, així som. Los aniversarios del 2026.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: subscribe till det fälls, I see some.
1: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 9:45 del vespre.
2: Així som! El magazín de Ràdio Castelldefels!

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.